0: Descobrir.
1: Compartir.
0: Donar suport.
1: Temps.
0: 130 milions.
1: Amics.
0: Rialles.
1: Llocs.
0: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
1: Your husband is coming.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat. Unless they look like Mick Jagger. I'm talking about

0: Aquestes són les novetats de RAC 105.
1: Tenim tres novetats. La més nova de l'Enric Font, Breathless. També el nou remix que ha fet David Guetta del Just The Way You Are. I en clau catalana destaquem el primer avançament del futur disc dels Amics de les Arts,

0: Drac Sensi.
1: Sempre al dia de les millors novetats. Això només passa a Tardes.
2: Mira, hola.
3: Enric Font i companyia.
4: Hola.
3: Tomàs, Torroella de Montgrí.
4: Hola, Tomàs.
3: Hòstia, a mi el que em fa sentir nen o em sento nen és quan ens trobem amb els amics.
4: Ai.
3: Quan ens trobem amb els amics, amics de fa 40, 45 anys, doncs encara ens diem nen.
4: Oh.
3: Per això ens sentim nens. Vinga, va, gas.
4: Gas, gas.
3: Maco el programa que esteu fent avui.
4: Ai, gràcies. Sí, que us veieu, us saludeu allà. Què passa, nen? Sí, exacte. Com el nen de Castefa. Que, per cert, van fer una cançó de Què passa, nen? Oida, aquesta. Que nassos. És tota l'estona així, eh? Què passa, nen? Que dius, cansa. Bueno, una mica com el personatge, no? Que també cansava una mica. Què passa, nen? Ai, mare meva.
1: Ja tardes.
0: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
1: a RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.
5: Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina amb l'Ernest Codina a RAC 105.

senyor, bon dia i bona hora. Benvingudes, benvinguts a una nova edició del Matina Codina. Encara no ha sortit el sol i algú pot pensar, l'Ernest segurament desitjaria ara mateix estar entre els llençols, encara allà ben estirat, ben embolcallat, còmode, temperatura perfecta, dormint, descansant. Doncs sí, però també m'agrada molt ser aquí, M'agrada molt ser aquí a les 6 i un minut acompanyant centenars, milers de matineros que comenceu o acabeu la vostra jornada laboral, gent que es posa en marxa, potser algú que té insomni, d'altres... Mira, ahir sortia de la ràdio amb ascensor i em vaig trobar un oient del Matina Codina que em va dir que per primera vegada m'havia escoltat a les 6 del matí i li vaig dir, home, doncs és un honor saber que em llevo tan aviat i que almenys hi ha algú a l'altra banda. Per tant, escolta, tota aquesta gent que ja esteu aquí esperant l'inici d'una nova edició del Matina Codina, moltes gràcies, una abraçada ferma, autèntica, i us ho passareu molt bé. Us ho passareu molt bé escoltant el Matina Codina d'entrada, com sempre fem. Més enllà de les salutacions cordials, és explicar el temps que tindrem. Heu de saber que avui serà una tarda, sobretot, tempestuosa. Matí, més aviat, variable i sense pluja. Això sí, tarda de tempestes fortes entre Girona i Barcelona. La temperatura baixarà bruscament a mesura que vagin descarregant totes aquestes precipitacions que arriben. Demà divendres el temps serà més estable, això sí, una mica de vent, tramuntana, mestral i un ambient realment fresc. Per tant, escolta'm, de moment ja tenim la previsió meteorològica feta, de seguida ho ampliarà la Mònica Usart, i més enllà d'aquest tema, doncs que sapigueu que tenim preparat un dijous ben animat, que començarà amb un potentíssim matí de ràdio, que tindrà de tot, la millor selecció musical, informació de servei, les principals notícies del dia i tots els virals de les xarxes. Ens descollonarem un dia més. A més, resseguirem l'actualitat i li traurem tota la punta possible. Parlarem, per exemple, de la Patum de Berga, que ahir ja va inaugurar a l'edició d'aquest any, i avui estan molt pendents, evidentment, de la pluja, i aquesta nit ja torna a haver-hi salt de plens a la plaça. També farem una mica d'autobombo amb les pífies que hem comès l'equip del Matina Codina, que en són moltes d'aquesta setmana, el ja tradicional Patina Codina amb totes les relliscades. Tornarem a parlar de la gran plaga de mosquits i paneroles que s'espera per aquest estiu, i amb el Sergi Ferrer valorarem l'arrencada del Primavera Sound, un dels festivals de música més importants del món que s'està celebrant aquests dies a la ciutat de Barcelona amb més de 200.000 persones. També farem sessió de cinema parodiant els tirotejos que darrerament s'estan produint a Catalunya, i amb l'Alan Lillo farem zapping per la tele, posant el focus sobretot en l'entrevista que Pablo Motos ha fet aquesta nit al candidat a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, en què ja us avanço que ha promès, per exemple, el fitxatge estrella d'Erling Haaland. Va fort el paio en aquest assalt que pretén fer a la Casa Blanca i sobretot a la casa de Florentino Pérez. I aquest matí, atenció, no us perdeu el meravellós reportatge que la Mar Puga ha fet pels balcons de Barcelona amb vistes al recorregut que la setmana que ve farà el Papa Mòbil del Papa Lleó XIV pel centre de Barcelona. Ella ha anat a alguns d'aquests balcons i tindrem un reportatge extraordinari. Com és ella? Com és la Mar Puga? Tot això i encara una miqueta més en aquesta edició 1067 del Matina Codina, que avui engegarem amb una de les reines de la nostra programació. Ella la tenim afincada aquí, fins i tot empadronada, paga lloguer a RAC 105, la Taylor, amb cançons tan meravelloses com aquesta que inaugura el Matina Codina, The Fate of Ophelia.

0: el temps que ha fet les últimes setmanes, per cert, farà que aquest estiu hi hagi més mosquits i més paneroles.
1: No! Alegria, alegria, alegria. Això ho diu una associació d'empreses de control de plagues, que, per tant, diguéssim, amb ells ja els hi va bé.
2: Sí, clar.
1: També hi haurà més, no només més mosquits i més paneroles, sinó que també hi haurà més rates. Ostres, que l'any passat. Ostres.
0: Però no són les que passen l'antivirus, eh?
1: Bueno, però en tot cas, sí. Passin l'antivirus o no, no ens fa gràcia tenir una rata campant pels carrers.
3: Ai, prefereixo 10 rates a una panerola, jo.
1: Oh, sí?
0: No.
1: Sí. Ai. Ai, per favor, sí. Quina angúnia.
3: Oh.
1: I la bona notícia amb tot això és que els experts diuen que si realment fa molta calor, com sembla que farà, els mosquits picaran menys.
3: Ah.
1: Sí, hi hauran més mosquits, però picaran menys, perquè estan una mica més estabornits.
0: Molt bé. Doncs, escolta'm, ens haurem d'aguantar, no? Jo ja entro a casa collonit.
1: Sí.
0: Ja buscant taques negres pel terra amb les paneroles que a mi em foten un fàstic de Déu.
3: A casa teva n'entren, tu que vius en un baix?
0: Sí, jo que cada estiu n'hi ha una.
3: Ah.
0: Que deu ser la mateixa. No, perquè... Bé, atenció, perquè hi ha hagut un ensurt, dius, perdó, en un concert a Sydney, Austràlia,
1: sí.
0: Eh?
1: Sabeu allò, la mítica frase de hi ha algun metge a la sala?
3: Sí. Sí. Sí.
1: Doncs en aquest concert ho van haver canviat per un... Hi ha algun músic a la sala?
3: Ostres!
1: Sí, això va ser en un concert, un director d'orquestra en un concert a Sydney, Austràlia, que estaven fent una projecció de la pel·lícula La La Land.
3: Ai, que bonic!
1: Amb música en directe.
3: Claro.
1: Què va passar? Que en ple concert el pianista es va començar a trobar malament.
3: Ai, ai.
1: I va acabar, doncs, havent d'abandonar l'escenari perquè no va poder continuar el concert.
2: O sigui, es va saltar la pregunta de hi ha algun metge a la sala perquè els era igual la seva salut.
1: Sí.
2: I van anar, hi ha algun músic, no?
1: Hi ha algun metge a la sala? No. Doncs vés-te a morir entre bambolines.
3: Sí.
1: I es van preguntar, hi ha algun músic, algun pianista a la sala? I, curiosament, n'hi havia un.
0: Oh.
1: Hi havia un noi jove que sabia tocar el piano, un estudiant de música, de fet, i va tenir... El coratge, el valor de presentar-se voluntari, el van treure a l'escenari.
0: Ho va fer bé.
1: I bueno, va salvar el concert.
0: Que xula, no?
1: Potser no va fer la interpretació de la seva vida, no és pianista professional, és estudiant, però va fer el concert,
0: llegir
1: la partitura, i el concert es va poder fer fins al final.
2: Doncs mira, fixa't, van triar aquell home i van donar amb la tecla, eh?
0: Sí, senyor. Xavi Pardo, moltes gràcies.
1: A vosaltres, guapos.
4: Ei! Sintonitza el programa despertador que endolla Catalunya. No és cap secret. Recomana el Matina Codina sense complexos. Cada matí, a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Doncs mira, vam parlar dilluns de la boda secreta de la cantant Dua Lipa. Doncs sí, hem pogut veure imatges del casament secret. Ara ja sí, ella mateixa ha sorprès els seus seguidors compartint les primeres fotografies del casament amb l'actor Callum Turner, que van celebrar a Londres el 31 de maig, aquest cap de setmana. Va ser una cerimònia molt íntima i hem vist a les imatges que va lluir un conjunt blanc inspirat en l'icònic estil nupcial de Bianca Jagger, amb blazer, faldilla i un gran barret. Va amb una panela així tota gran, va molt elegant ella. I va ser un enllaç molt discret, però que ara ja podem veure fotografies, per tant, a qui li interessi el casament pot buscar Dua Lipa boda i us sortirà tot.
1: Jo estic mirant fotos del seu marit i és guapo.
2: El cabron és molt atractiu.
1: Però no és tan guapo com el que la Dua Lipa mereix.
3: Ah, sí?
0: Perdona,
3: sí.
0: És molt subjectiu, això que dius. Venga,
1: ja, no, no, a veure, és un tros d'home d'aquests que no veus tu pel carrer.
0: A més, no és important el físic, és important com sigui, com la tracti.
3: No sí, fem body shaming, no parlem dels cossos dels abes, Vicar, dels cossos no es parla, de què més parla?
0: Doncs mira, parlant de casaments, parlarem de la Taylor Swift. Perquè tenim informació del que es coneix fins ara sobre el possible casament amb Travis Kelce. No?
2: Kelce,
0: mira. Que és una de les bodes més mediàtiques d'aquest 2026. I tot apunta que se celebrarà el 3 de juliol del 2026, tot i que ells ho estan portant també molt discretament.
2: 3 de juliol, has dit?
0: 3 de juliol, sí, exacte, per tant, d'aquí un mes exacte.
4: Els fotrà una calor a la boda.
1: Que mal planificat.
0: Alguns seguidors creuen que la data filtrada pot ser una estratègia per protegir la privacitat. Vull dir que potser és una data que no és perquè ells ho facin sense
3: cap jugar a l'engany.
2: El trilerisme.
0: Exacte, es casaran a Nova York i entre els noms que hi sonen de convidats està la Selena Gomez, per exemple. La Emma Stone, l'Ed Sheeran, el Robert Pattinson... Bueno, la crem de la crem dels Estats Units.
2: No has trobat Ernest Cudina a la llista, eh?
0: No ens he trobat, mira que ho he buscat, eh? I reben fer una cerimònia bastant íntima, amb uns 150 convidats, vull dir que per ser ells és poca gent, no?
5: Els hi fa el càtering, nena, ho saps, nena?
0: Ah, sí, bastonant-ho?
5: No pregunto, a veure què els hi feia.
0: Entès que els hi feies tu. No, el càtering no.
2: Però en el cas hipotètic que contracti una orquestra d'aquestes que fan versions, quina pressió, no? Tocar el casament d'una cantant tan important.
3: És veritat.
1: En primera fila mirant-te i amb cara de...
2: Jo no acceptaria ser el DJ, de veritat. O sigui, no penso...
0: No podries
2: concentrar. És que si no li agrada la selecció musical...
0: Clar. El que continua a ser un misteri és on faran la lluna de mel.
3: Oh.
0: I molta gent diu que pot ser el Carib. Per tant, que sapigueu que tots els rumors de boda de Taylor cada cop en són més.
2: La poden fer directament, la lluna de mel, a la lluna.
1: A Toledo.
2: Si volen.
1: No se lleva ya ir a las Canarias, a Toledo. Es muy bonito, yo estuve en Toledo.
2: On vas fer tu la lluna de mel?
1: En Toledo.
0: Parece, es precioso, tienes toda
1: bonito,
0: la razón.
1: Es verdad, paremos en Salamanca.
3: Paremos.
1: Y luego pues fuimos a Toledo.
2: Tú y la Mercedes.
0: Heu d'anar al restaurant Iván Cerdeño si aneu a Toledo.
1: No,
0: que
1: nosotros...
0: és molt maco i és molt bo i ell és una meravella.
1: Tú tienes que ir al Club Paradai en la carretera de Toledo. Ya verás qué bonito.
0: Gracias.
1: Se come muy bien.
6: Hi ha coses que de bon matí no pots triar. Però el programa de ràdio, sí. Matina Codina, arreu.

0: Falten 8 dies perquè comenci el Mundial de Futbol.
1: Epa!
0: Ostres, quina alegria. Però us he de dir una cosa. Hi ha un estudi que afirma que els partits del Mundial de Futbol d'enguany, el que arrenca la setmana que ve, ja sabeu, jugarà al Canadà, als Estats Units i a Mèxic, seran més lents de l'habitual. És a dir, sonarà una mica així. Sí. Us ho explico molt lent. El motiu és que a causa del canvi climàtic s'esperen més episodis de calor intensa i això fa que els jugadors, doncs, de dir, si he d'esprintar, doncs no anirem tan ràpid. I aniran xinutxant-ho, no aniran corrent a màxima velocitat. Tot això ho diu un estudi del Climate Central, que no sé si és una revista o una associació d'aires acondicionats, però bueno, és una gent que afirmen que un 95% dels partits tenen altes probabilitats de ser més lents.
2: No són esportistes d'elit i cobren una milionada?
0: Ja,
2: però digue-li a la gent que treballa a ple sol a l'estiu, a fora, amb una terrasseta, o jo què sé, en el món de la construcció.
0: Estàs anant molt ràpid, també.
3: Que hubieran estudiado, como hizo mi hijo.
4: Ara, doncs et dic una cosa, a mi que vagin una miqueta més lents, em convida a seguir a la part del Mundial de Futbol. Amb aquesta velocitat...
2: Home, perdona, llavors no tindran excusa els línies, ni el bar, ni res, dels fores de joc, perquè es podran veure molt millor. Senyor,
5: escolta, hi ha un acudit de futbol, i ara quan marquin un gol, què faran? La repetició a càmera ràpida.
0: Ets molt bo,
2: gràcies, efectivament. Sergi Ferrer, molta gràcies.
6: Millora la teva rutina escoltant el Matina Codina. Cada dia de 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina. I què es queda aquesta merda? Rutina, codina, un altre cop codina, codeïna, que és una broma, això.

0: Matina Codina Best Moments.
1: Fan una cosa tan mundana com anar en bicicleta.
2: No, en Holanda vamos mucho en bicicleta. En Holanda.
3: Ah, senyor, aquí está Ronald Koeman, el poder Ronald. Què tal, Ronald, com estàs?
2: Buenos días, Luis.
3: Com en bicicleta.
4: Digues, Lluís, endavant.
3: Com està la família?
2: Està bien. Ahora están dando un vuelta en bicicleta por Rotterdam.
5: Sí?
4: Sí?
2: Com estàs tu con la família?
3: Que venen borratxos aquí a fer-ho.
4: Sí, no, deixa'ls.
3: La senyora.
2: Está bien, te da recuerdos.
3: Escolta, per què no feu un podcast a Lluís Canut i Ronald?
6: Sí, senyor. Koeman i Canut. Canut i Koeman. Tal per la qual. Dos hermanos muy locos.
2: Caco en cuca.
0: Per què? Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. Ja comença a fer-se clar.

0: Diumenge tindran menys drama gràcies al missatge que imprimeixen aquesta cançó. Els Catarres és la nova per aquest estiu dels usonencs. 2:30 i 6:45 del matí. Seguim despertant Catalunya. Bon dia a tothom. És molt d'hora, Mònica Usart.
1: Hola. Ui, una mica de pollastret, eh?
0: Bueno, ja sempre hi és parlant. Aquesta hora. Com, sí. com deia l'Arguiñano, este pollo lo sacamos de aquí
1: sí?
0: y lo metemos al horno.
1: Perfecto.
0: Ara per esmorzar. Ara per esmorzar, entra bé.
1: Ai, quin fàstic. Jo hi vaig xupar pollastre. Patata i mongeta a tenda i pollastre al forn, que veus? Va fer ma mare. Gràcies, Juani, perquè és que em va anar molt bé.
0: Com et cuida, eh?
1: De veritat.
0: Pollastre sí. a la planxa amb, bueno, amb verdureta.
1: No, pollastre al forn, eh? Fet les cuixetes, amb el seu suquet... No, sí,
0: és molt de mare, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, però boníssim, eh?
0: I si te l'hagués hagut de fer jo, te l'hauria fet a la planxa, un pip, volta
1: ja,
0: i volta.
1: Jo també, volta jo i també, volta, no pateixis.
0: Amb una mica de pebre, potser.
1: Ah, sí?
0: Ja saps que jo poso pebre a tot arreu.
1: Sí, jo a la pizza poso pebre.
0: Hòstia.
1: Sí, ja, és culpa de la meva sogra, això.
0: Te'n vas enriure de mi perquè jo poso pebre a l'amanida.
1: Ja, és que pebre només em poso a la pizza. Poso orenga i bé, pebre.
0: A veure, teòricament això és una secció sobre el temps.
1: I... No de gastronomia, oi?
0: És que no en sabem ni tu ni jo.
1: No, gens ni mica.
0: Però està molt bé que dos referents de la comunicació a Catalunya, com tu i com jo, ens despullem.
1: Clar,
0: ens despullem i que no som perfectes.
1: No, home, no.
0: És més aviat tot el contrari. Bé, escolta'm, tenim un pla inuncat activat avui o què?
1: Sí, bé, avui hi ha avisos per pluja, sobretot durant la tarda, i a més s'activa per primer cop l'avís de 60 litres per metre quadrat en 3 hores. No sé si recordeu que fa uns mesos es van com activar, inaugurar, com si diguéssim, nous avisos perquè veien doncs, que hi havia pluges que podien ser torrencials, que es posaven en un marc de 24 hores i en canvi han reduït a 3 hores perquè han vist que hi ha pluges torrencials que poden tenir afectacions només en 3 hores. I aleshores van decidir obrir aquests nous avisos i avui per primer cop s'activa aquest avís de 60 litres per metre quadrat en 3 hores a Osona, el Lluçanès, el Ripollès i també la Garrotxa, per pluges que poden ser doncs, més torrencials. Hi ha els avisos de 20 litres en 30 minuts a bona part de Catalunya durant aquesta tarda, per tant molta precaució tot arreu, fins i tot amb alguna calamarsada. Ara al matí més calma, cel mig ennuvolat, algun primer plugim al Camp de Tarragona i també punts del Pirineu. Per tant, Primavera Sound i Patum pendents d'aquest cel. El Primavera sí que es podria allargar més fins a nit, 11-12 de la nit aquesta pluja i començar sobretot cap a les 7-8 del vespre, i a la Patum durant tota la tarda aniria plovent i a l'hora de sopar hauria d'anar parant aquesta pluja.
0: Per tant,
1: i les temperatures?
0: Sí, no digues.
1: Com mai, o fins i tot una mica més altes en punts de les comarques gironines, però en general entre els 25 i els 30 graus, i ara al voltant dels 22 a Barcelona, 21 a Tarragona, 17 a Lleida i 14 a Girona.
0: Avui és una d'aquelles tardes de seguir el
1: sí,
0: radar, de pluja...
1: I anar veient els colors, eh?
0: Els colors, sí. les intensitats i com es van movent per Catalunya. Per tant, avui, aigua a Galledes, tenim aquest pla inuncat que acaba d'explicar la Mònica Usart, especialment preocupant doncs, això, tots els actes de la Patum i el Primavera Sound. Ha dit la Mònica que els ruixats a l'àrea de Barcelona arribaran cap a les 11 o les 12 de la nit. Ja sabem que aquest temps està ben boig i avui ens porta tempestes. Ho anirem explicant al programa d'avui. Ara escoltem la Rodrigo, la nostra Olivieta, i de seguida les notícies que marquen l'actualitat d'aquest 4 de juny, dijous.
2: Encara no saps per què ens escoltes cada dia.
3: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: Però ens encanta que ho facis. Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.

0: Una cançó que genera benestar, molt ben escrita, aquesta de l'Olivia Rodrigo. Sí, sí, 33, bon dia Catalunya des de RAC 105. Això és ràdio en directe i, per tant, tenim totes les notícies de l'últim minutet, acabades de sortir al forn. Heu de saber, matineros, a aquesta hora... Espera, deixa'm cantar la sintonia. Heu de saber que el PSOE es desmarca del cas Leire Díez i el redueix a comportaments individuals. Els informes parlen d'estructura criminal per protegir la cúpula del partit, però els socialistes ho neguen. Acusen Díez i Santos Cerdán d'actuar pel seu compte. I el Vaticà no concreta si el papa farà servir al català la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Això malgrat que ja es dona per fet. A La Vanguardia, per exemple, fonts eclesiàstiques diuen literalment que s'imposarà el sentit comú. I el sentit comú és inaugurar la Torre de Jesús de Gaudí, catalanista, en català, a Catalunya. És que crec que no hi ha una altra opció. Ahir aquest migdia sabrem si el professorat avala el preacord amb el govern per aturar les protestes. La consulta tanca a les 12 del migdia i ja han votat més de la meitat dels docents. Si guanya el no, demà tots els sindicats aniran a la vaga general. Avui hi ha vaga a Lleida, al Pirineu i a l'Aran. I el 2025 va ser l'any en què s'han registrat més delictes d'odi a tot l'Estat. Van pujar un 23%, apropant-se per primer cop als 2.500. Pugen els delictes per xenofòbia contra els discapacitats i contra els jueus. Catalunya, però, és un dels territoris amb la taxa més baixa. Més coses. A Sevilla investiguen la mort d'una nena d'un any que s'hauria cremat tot el cos mentre la banyaven. La policia investiga un home, ara ja exparella de la mare. Ell diu que va ser sense voler, però ella no se'l creu i demana presó per ell. El nadó ha mort després de 2 mesos a Lucy. La jutgessa del cas Andic demana investigar si hi hauria una tercera persona implicada en la mort del fundador de Mango. Segons avança El País, vol saber si la psicòloga que tractava Jonathan i Isaac Andic hi va tenir res a veure. De moment, Jonathan és l'únic investigat. I els candidats a la presidència del Real Madrid anuncien els seus fitxatges, els seus primers fitxatges, si guanyen les eleccions. Florentino Pérez ha promès que portarà José Mourinho i el defensa de Liverpool, Ibrahima Konaté, mentre que Enrique Riquelme ha assegurat que té lligat Erling Haaland, molt gros i molt valent. Però el seu entorn, de moment, ho ha desmentit. L'empresari s'ha compromès a pagar les quotes de tots els socis si el noruec es queda al Manchester City. Van forts, aquesta penya, eh? I avui arriben al parc del Fòrum de Barcelona els primers caps de cartell al Primavera Sound. Aquest vespre tenim Bad Giel, Massive Attack i Doja Cat, però també Guiz, Mac DeMarco i Blood Orange. Serà el primer dia sencer de festival amb els 18 escenaris oberts. I uns concerts que coincidiran amb el primer dia gros de la Patum a Berga. Si el temps ho permet, es farà la primera Patum de lluïment i ja a la nit els primers salts de plens. Serà la jornada més multitudinària. I el Líban i Israel han tancat un acord per establir un alto al foc. Els dos països s'hi comprometen sempre que la milícia libanesa Hezbollah aturi els atacs. L'acord aplana el camí per un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. A la resta dels esports, el director esportiu de l'Espanyol, Monchi, ha avançat al Tu diràs de RAC1 que sacsejarà la plantilla en aquest mercat d'estiu. L'andalús ha assegurat que hi haurà molts canvis i que, a la vegada, també hi haurà vendes importants per poder generar ingressos. Pel que fa al temps, avui hi ha titular gros, impactant. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avisos per pluges fortes a pràcticament tot el país. Per tant, avui, dia d'aquells de quedar-se a casa a la tarda, vespre, nit, les tempestes, ha dit la Mònica, que començaran a primera hora de la tarda al nord del país, però aniran avançant cap a la nit a la zona de la costa de Barcelona. Per tant, avui pluja de la bona amb avís del Meteocat. Tenim el Pla Inuncat activat. 6:37, fem una pausa i tornem de seguida al matí a Codina amb molt més. Home, fins a les 11 del matí amb vosaltres, acompanyant-te mentre et despertes, vas al matadero i fins on tu vulguis.
1: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
2: RAC 105 Barcelona.
3: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
4: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
5: Aquestes són les novetats de RAC 105.
6: Tenim tres novetats. La més nova de l'Enric Font, Breathless. També el nou remix que ha fet David Guetta del Just The Way You Are. I en clau catalana destaquem el primer avançament del futur disc dels Amics de les Arts. Segur

0: RAC 105.
1: Sempre al dia
2: de les millors novetats. El cotxe. Estimaràs les retencions.
3: Mira que bé! De nou obres!
0: Al carrer, caminaràs fent saltirons.
4: La, la, la, la, la, la, la, la.
5: Mira per on vas, idiot!
2: A la cuina, et convertiràs en l'Arguiñano.
6: No hay nada mejor que cocinar con música.
0: Al gimnàs, aixecaràs més pes.
7: La teva música!
2: A la feina, et semblarà estar de vacances.
8: Perdoni, podria cobrar-me?
0: I la teva dutxa es convertirà en el Palau Sant Jordi.
9: Ahora cada abra de una anda.
2: Allà on siguis.
0: Passis el que facis.
1: Millora els teus dies.
2: Amb RAC 105.

0: fa uns mesos la vaig veure al cine, la pel·lícula aquesta dels Ultravolis 2, amb la meva neboda de 10 anys. Bé, bona pel·lícula, molt bé. I surt aquesta cançó de la Shakira, que sempre ens fa alçar de la cadira. Zú, es diu. Per cert, aquesta dona, que ja sabeu que està en un dels moments més forts de la seva vida, més enllà dels concerts que està fent per tot el món, de la seva gira Les Mujeres Ja No Lloren, serà una de les veus de la final del Mundial en aquest halftime que han preparat. Té 11 concerts previstos a Madrid amb una residència europea extraordinària. Es diu que s'ha reconciliat amb el Gerard Piqué. Vull dir que, bé, jo crec que està en un bon moment la Shakira, com la Mar Puga, que també està esplèndida un dia més.
1: Home, bon dia, bon dia. Sí, bé, esplèndida, justament. Mira, aquesta cançó, jo ara que torno a anar una mica al gimnàs, una mica, faig tumba.
0: Com el papa que parla una mica català, tu vas una mica al gimnàs.
1: Exacte, sí, hem passat de res, hem passat de 0 a 1.
0: Molt bé, ahir què va ser, per exemple?
1: Ahir vaig fer tumba i vaig ballar aquesta cançó.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: I què tal, zumba? És que no he fet mai zumba.
1: Jo és que era monitora de zumba al càmping. Quan jo era monitora de càmping, era animadora de càmping, feia zumba i jo feia les classes.
0: Llavors tens nivell avançat, tu, ja, no?
1: No avançat, però tinc ritme.
0: Quin és el target d'aquesta mena de classes?
1: A l'hora que vaig jo, gent gran.
0: Gent gran,
1: Bueno, sí, aviam, també 40, 50 també, Tampoc tan gran.
0: Però ets la més jove, per entendre'ns.
1: Ahir sí.
0: Sí. I la sessió musical està bé? Vas quedar contenta?
1: Sí, perquè és canyera, m'agrada. A més, la monitora és guai, la Marisol. Va veure, em va dir, mal, cuánto tiempo. Dic, sí, años, hija mía, años.
0: Bueno, ara et tornen a veure, sobretot si posen Melendi. Tu li has de dir que em posin Melendi.
1: Això.
0: Pon-me Melendi.
1: Ara,
0: no?
1: Molt bé, ja els hi diré.
0: O la Rocío Jurado, una d'aquestes cançons que t'agrada a tu.
1: Exacte. Ai, l'esport, que poc m'agrada.
0: Escolta, ja és juernes,
1: Ostres, és veritat, avui ho pensava, dic,
0: ja ho tenim, això.
1: Ja, que fort,
0: 4 de juny, un dia marcat per les següents efemèrides i commemoracions, que és la secció que fem amb la marca de dia a aquesta hora. Bon dia.
1: Bon dia. Vinga, comencem forts, perquè comencem escoltant el boss, el Bruce.
0: La febre de Bruce Springsteen. Què passa amb el boss?
1: Tu saps que jo soc més del boss català, no? Que és Manel Fuentes, en aquest cas, però avui hem de dir que el boss real, l'original, treu el 7è àlbum del Bruce Springsteen, que es va publicar el 1984 per part de Columbia Records, i era Born in the USA.
0: Home, un dels més emblemàtics, sí. Després han vingut 50 més de discos. Parlant del rei de Roma, per què estem posant Melendi ara?
1: Estem posant Melendi perquè, si escolteu bé, diu Maradona, miro al cielo, i és que avui fa 44 anys que s'anuncia el fitxatge de Maradona per 1.000 milions de pessetes.
0: Uf!
1: Què em dius?
0: Però per part d'aquí, per part del Barça, entenc.
1: Per part del Barça, efectivament. Sí. I fa 9 anys que se celebrava a Manchester el concert benèfic One Love Manchester, organitzat per l'Ariana Grande després dels atemptats de Manchester el 2017.
0: Hi ha tantes coses que expliquem a les efemèrides que m'hauria agradat viure. L'atemptat de Manchester, òbviament no.
1: Però
0: ara pensava, hòstia, l'època de Maradona, saps? M'hauria agradat viure-la, no?
1: Sí.
0: Perquè tothom en parla meravelles, però, clar, només he vist alguns vídeos i ja està, no?
1: Vinga, i el 4 de juny del 1952 s'inaugura a Barcelona la factoria de l'empresa d'automòbils SEAT.
0: Home, des d'aquí una salutació a tots els treballadors de SEAT que escolten RAC 105 al matí a Codina. Si n'hi ha algun que ara mateix està sintonitzant la ràdio, sisplau, que es manifesti.
1: I que ens regali un SEAT.
0: Sí, a la fàbrica de Martorell.
2: 608-71-7141.
0: M'ha agradat molt la frase que em regali un SEAT.
1: Home, no sé, perquè si treballen a SEAT...
0: Un Cupra.
1: Tu saps que ahir m'han convidat a un esdeveniment de Cupra una altra vegada. M'estan estimant molt els de Cupra i jo des d'aquí els vull enviar un petó. Perquè tot el dia em conviden a coses.
0: A mi m'agraden bastant, Jo sé que hi ha gent que no li agraden els Cupra, però jo els veig molt per la carretera i dic, hòstia, doncs no descarto en un futur un Cupreta,
1: És el meu preferit.

0: l'Eclipse of the Heart, perquè el 4 de juny de... Atenció, això no ho he dit mai, eh?
1: Què?
0: De l'any menys 780, hòstia, per tant, santa. Abans d'aquí. Yeah. Aquí m'he anat molt lluny, però és que m'ha curiosit perquè es va registrar per primera vegada a la vida a Xina un eclipse. Clar,
1: és el primer que està documentat, no? Que està apuntat allà amb una pedra, no? Ho van trobar i ens hem de creure, clar.
0: És gros, això.
1: M'agrada molt que ja tens tot el tracklist de la teva boda que no existeix, però ja tens, ja saps les cançons que sonaran.
0: Sí, és que aquesta és la principal.
1: El teu pobre nòvio no podrà triar res del casament aquest.
0: No.
1: Anem ja als aniversaris dels famosos, endavant.
0: Avui el periodista Toni Soler fa 61 anys, des d'aquí un petonet. També un petó a l'Angelina Jolie, si ens escolta, que avui en fa 51, l'actriu. També la model Bar Rafaeli en fa 41, l'actriu Vanessa Romero en fa 48, el futbolista Víctor Gayo Keres en fa 28.
1: Segur que no es diu així, però endavant, felicitats.
0: Gayo Keres, sí, es diu així.
1: Okay.
0: Potser es pronuncia Gio Cares.
1: Segurament.
0: I l'artista i també amic nostre Bruno Oro en fa 48.
2: Gin Tonic. Gin Tonic i Santas Christmas. Gin Tonic.
1: Ben parit el Bruno Oro, eh?
0: Una meravella i molt bon tio.
1: Tu l'has conegut bastant. No sé si sou amics.
0: No, som amics.
1: Però sí que...
0: Però jo el considero amic.
1: Te'l vas trobant pels festivals, eh?
0: Sí, l'he entrevistat alguna vegada i sempre és molt agradable.
1: Doncs vinga, per molts anys al Bruno Oro segur que li arriba. 11 minuts i les 7. Què diuen avui els astres?
0: Alerta! Avui els crancs tindreu oportunitats bones, claredat mental i suport en projectes o decisions importants. Els àries, sentireu confiança, bon criteri i bona energia per prendre decisions i avançar en els vostres objectius. Els escorpins, Ernest, tindreu un bon moment per planificar, consolidar projectes i pensar a llarg termini. I acabarem dient que avui destaquen també positivament els sagitaris i els peixos amb noves senyals i més claredat emocional.
1: Val, això vol dir que avui la direcció de la casa ha decidit renovar-me aquí al matí.
0: Jo crec que vol dir exactament això.
1: Si s'ha de consolidar els meus projectes a llarg termini, doncs endavant.
0: Exacte.
1: Per molts anys de matina codina, si els oients ho voleu, clar.
0: Home, clar, si no volen.
1: Jo, sí, mira, la casa vol, però els oients em diuen, codina, fins aquí ja està. Jo plego, eh?
0: Sí.
1: Jo agafo els auriculars i els foto per la finestra. Ja està.
0: Ho sé.
1: Com duien les carreteres, minuto resultado dels pollastres a la xarxa viària. Ferran Aràndiga, bon dia!
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada avui dijous amb dos accidents a la xarxa. Tenim un a la carretera GI-552, que talla la calçada a l'altura d'Arbúcies, en sentit sud, i obre desviaments senyalitzats des d'aquesta matinada. També tenim un segon accident, en aquest cas a Sant Cugat del Vallès, a la AP7, on es talla un carril en direcció a Tarragona, provocant 2 quilòmetres de cues. Si parlem de retencions, però parem atenció al vessant Besòs, on ja hi ha cues en tot el nus de la Trinitat, afectant de retruc a les dues rondes. Al Llobregat també tenim ja lentitud cap a Barcelona, des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Gràcies, tremendo. Va, el hit seleccionat per la Mar Puga per sortir del llit avui.
0: Avui a mi el hit no m'agrada. Què vol dir?
1: Ui,
0: que li agradarà a molta gent, no? Perquè, clar, si a mi no m'agrada... No, però aquí ha d'haver varietat.
1: Ja s'està fent la víctima.
0: I jo...
1: Mira, ja està, aviam, què?
0: No m'agrada aquest hit, però crec que l'he de
1: posar.
0: Tu quin
1: hauries posat avui?
0: Home, jo avui hagués posat una rumba xula amb aquest bon temps que fa, no?
1: Bon temps, avui ha de ploure i el pla Inuncat activat,
0: bueno,
1: eh?
0: És igual, una rumba sempre entra bé. De pescadors, com plou, els de Calella, els Manolos, una cosa així.
1: Bé,
0: però no us poso això,
1: la
0: no posem
1: això. Demà, aquesta, tria-la bé.
0: Vale, demà poso Manolos.
1: Demà posem Manolos perquè és divendres.
0: Com fa anys del concert benèfic aquest de l'Ariana Grande, i l'Ariana Grande li agrada molta gent, i us posaré una cançó en anglès, perquè si no hi ha oients que em diuen que només poso cançons en castellà,
1: sí.
0: Doncs us posaré un clàssic de l'Ariana Grande, que es titula Break Free.

0: Aquesta, més que per fer zumba, seria per fer spinning, per poder...
1: Exacte, hòstia. Spinning, sí, una altra classe que vaig a fer.
0: Tota l'energia se m'ha anat als bessons. Tu podria fer ara mateix el Tour de França. 6 i 54 minuts.
2: Matina Codina. Abans de les 7.
3: Quin truc ara, tio?
2: L'Arnau Mulet.
0: Això és la ràdio en directe, és la ràdio viva. Ei. Catalunya està en moviment i la prova d'això és que tenim un treballador d'aquí de RAC 105 que ja està venint cap a la ràdio i li fem fer una secció gratuïtament aquí al Matina.
4: Efectivament.
0: Bon dia,
4: està bé que recalquis això de gratuïtament. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Osona. Què tal, com esteu? Família!
0: Molt bé, home. Amb ganes de juernes. Sí, home, el fet que la facis gratis redueix una mica la pressió d'allò que expliques aquí, no?
4: Sí, com, també és veritat.
0: És com, puc fer qualsevol
4: però
0: merda.
4: Però també la faig a gust, sí. T'ho dic, perquè és un motiu pel qual llevar-me al matí, a les 5 del matí, dir, vale, va, avui he d'anar puntual perquè he de fer la secció, saps? Perquè si no arribaria cada dia tard. Vull dir, és una manera d'autoobligar-me a mi mateix a arribar a l'hora a la feina.
0: No, jo crec que la gent d'aquesta hora ja t'estima una mica, perquè els expliques unes collonades, a vegades, Mulet, que jo crec que la gent...
4: De fet, l'altre dia t'ho deia, a mi ningú em diu que m'escolta a partir de les 11. Tothom em diu, et sento abans de les 7 del matí a Codina. Dic, ja, però és que jo a la ràdio surto a partir de les 11 i fins a les 2 del migdia.
0: Escolta,
4: per tant, tens 3 hores per escoltar-lo.
0: La temporada que ve podem canviar el nom de la secció i és abans de les 7, la merda del Mulet.
1: Exacte.
4: Ja està,
0: Va, de què ens parles avui, Arnau?
4: Doncs mira, d'una bona merda, perquè vosaltres sou de mirallar-vos o no?
0: Sí, home,
1: de
0: molt.
1: De mirallar-nos, sí.
0: Fins i tot en llocs que no són miralls. És a dir, jo vaig per una... Qualsevol objecte reflectant, m'hi acosto i em miro.
1: Jo aquí, per exemple, tinc l'Ernest, ens divideix una mampara, jo a vegades em miro més a mi, a veure quina
4: una
1: cara
4: mampara.
1: Faig. Sí, o sigui, entre ell i jo hi ha com una...
0: No és gens una mampara.
1: Com es diu això, un vidre?
0: Això és una peixera un de ràdio, un vidre de tota la vida. La gent ara s'ha pensat que estem a les dutxes del gimnàs, carinyo.
4: La cuina de RAC 105.
0: Tremendo personatge.
1: És igual, que em veig bueno, doncs,
0: Digues.
4: Va, escolta'm, en el meu afany d'informar Catalunya avui us porto 4 dades sobre els miralls. Que
0: endavant.
4: Que no coneixíeu.
0: Endavant, escoltem. Va, ja.
5: A ver lengua paja que no te enteras. La cara que ve en el espejo no es la misma que ven los demás. Te ves invertido, como si fuera un espejo. Por eso cuando te ves en tu foto te sueles ver raro. No es que la foto sea mala, es que estás viendo tu cara real y tu cerebro está tan acostumbrado a la imagen del espejo que la real pues le da como cosilla. El segundo dato, y un poco acojonante, es que si te miras en el espejo en una habitación con muy poca luz, tu cara empezará a deformarse al cabo de los 10 minutos. Esto se llama ilusión de Troxler. Tu cerebro se cansa de estar mirando siempre la misma imagen estática y empieza a rellenar huecos con distorsiones. El tercer dato es que los cuervos, los delfines, los elefantes y los grandes simios se reconocen en el espejo. Y el cuarto dato es que en la Europa medieval los espejos eran tan sumamente caros que solo los tenía la nobleza.
0: Hostia.
4: La espejo.
0: La espejo. ¿De dónde te chaval? ¿De dónde te chaval?
4: Vale. Pues no lo tengo muy claro, pero supongo que de por Murcia, ¿no? Por ahí.
0: Mulet, gracias por aquestes curiositats sobre els miralls. Ho hem de deixar aquí, carinyo.
4: Gràcies,
0: no us miralleu
4: gaire estona, que us deformeu la cara.
0: Jo avui, avui tinc el guapo pujat. M'he mirat aquest matí i he pensat, hòstia, avui estàs guapet.
1: 100%.
0: Sí. Ahir vaig anar a la barberia.
6: Que volem un te a Londres. Un tuk-tuk a Tailàndia. Una entrada per a un concert a Austràlia. Aquí teniu. Un souvenir per la mare.
7: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
6: Taxi, on sigui.
7: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
8: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
9: Tuya.
8: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
9: Sí, tu prima.
10: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
11: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
12: Una experiència autèntica per a tota la família.
11: Los 6 de juny a la Ràpita i los 7 de juny a Amposta, vine a descobrir la plantada de l'arròs.
12: Us hi esperem.
11: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
12: Terres de l'Ebre.
11: Reserva de la biosfera.
12: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
13: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
12: No, m'ha entrat això.
13: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900 351 351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
3: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
14: I els frescos d'Aldi!
3: Al!
14: Estalviem les cireres a 1,99 els 250 grams. La segona unitat al 50%.
3: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé.
15: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
16: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
17: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: Matina Codina. El programa matinal de RAC 105 que presenta l'Ernest Codina.
18: El locutor més perfumat.
19: El turisme en família de Rosa dels Vents. Aquest Sant Joan patrocina aquest espai.
0: Va, bon dia, Catalunya. Són les 7 del matí. Fem una ronda ràpida de salutacions. Bon dia, Sergi Ferrer.
20: Hola, Ernest.
0: Bon dia, Lalillo.
21: Hola, què tal?
0: Bon dia, Marc Puga.
1: Bon dia.
0: I bon dia, Xavi Cazorla. Ara ens estic mirant i segurament som dels equips radiofònics més atractius físicament.
21: Ui, no, que guai.
22: Sí. Molta diferència.
1: Bé. El que més... No dels més, el que
0: tu
1: més.
0: Tu ja has comparat, has fet una comparativa de tots els matinals que es fan ara mateix.
1: Sí, m'han vingut al cap de cop i sí.
0: No. No, però és allò que a vegades ens miro i penso, hòstia, podríem fer tele nosaltres.
23: Home, és que sí. També el panorama de la ràdio, si t'hi fixes, hi ha cada orco que...
22: Si la gent fa ràdio i no li han donat mai oportunitat a la tele, em pares per alguna cosa. No, però... Sent grans comunicadors, però tenint grans cares de cul.
0: Ja sabeu que hi ha una frase que no és meva, que causa fortuna en aquest sentit, que és que normalment, si el locutor t'enamora, no vagis a l'emissora.
22: Exacte.
0: En el nostre cas pots venir tranquil·lament.
1: Sí, sí, i tant.
22: Que ens ho digui la gent, si creu que som guapos.
1: Oh. Clar, que entrin a arroba no. RAC105 i ens
0: també és veritat, cara. També és veritat que les fotos... Jo, per exemple, jo, em fa trencant un auto llança a favor meu.
22: Això.
0: Vale. S'ha entès, eh?
22: Sí, sí, sí. Sí. Tot, ni una consonant era la que tocava, però
0: sóc la persona menys fotogènica de la història, probablement.
21: Sí, sí, sí. Però si fas uns morritos a les fotos, què fas?
1: No,
0: quan és selfie surto bé, però sí, quan em fa la foto una altra no sé com posar-me.
22: Però les fotos que et fan d'estudi, a tu quedes bé. Les fotos que tenim de temporada, les professionals...
0: Saps quantes en fan, Sergi? Unes 3.400. Ja. Si no són capaços de treure'n 3 o 4, hòstia, malament rai. No? Però és veritat que sempre vaig amb les butxaques plenes de coses. Per exemple, no sé on fotre les mans. No, poso cara, no poso cara d'autenticitat. Ja. Estic com forçat tota l'estona. En fi...
22: És que no ens ensenyen a ser famosos.
0: Xavi Cazorla ja està especialment guapo perquè ahir va passar per perruqueria, veig.
21: Vaig a la pelo, sí.
0: Vols saludar sí, sí. La teva barberia de capçalera? On vas tu, a la perruqueria?
22: Vaig a una empresa de desforestació, va.
21: Sí, més o menys. Vas a Sabadell a una perruqueria que vaig, després de molt... Jo, a mi se'm va jubilar el meu perruquer, llavors vaig passar una època de travessa pel desert de 10 anys, vull dir que anava un, anava l'altre, me'l vaig estar tallant jo 3 o 4 anys.
0: Què dius, animal?
1: Sí, sí, sí, sí. A la travessa.
22: A fer de Déu.
21: Sí, em vaig estar rapant el cap, llavors li deia a la meva dona, ajuda'm tu, un drama, fins que vaig trobar una perruqueria que podia reservar online, que és el que jo volia, perquè a mi em va estressar molt trucar un lloc. Tinc hora per demà a les 5, no em va bé. Doncs per divendres a les 10, no em va bé. Llavors vaig trobar un lloc que feia reserva online.
0: És igual si et tallen els cabells com el Barragán, saps què vull dir?
21: Sí,
0: però
21: això
0: l'important és que puguis fer la reserva online.
21: Jo el que no vull és interactuar per telèfon amb ningú.
1: Però el Xavi, quan es talla el cabell, no ho recorda a mi sempre des que el conec. No, però és maco, és tendre. Com un nen de col·le, saps? En plan com un nen petit, no?
21: Com si li posessis un filtre d'intel·ligència artificial.
1: Sí.
22: Li falta un parche d'aquest d'estigmatisme i pantaló curt.
1: Sí, i unes ulleres així, rodones. Sí.
21: Ja.
1: Que és mono.
0: Deixarem aquí aquesta qüestió avui més estètica. Hem començat avui, no se sap mai per on començarà el programa.
21: Sí.
0: Jo només volia donar una dada, que queden 35 programes per anar a vacances.
1: Oh, ostres! Això no és res.
0: Jo dono aquesta dada i que la Mar Puga ens expliqui el de cada dia.
1: Vinga, endavant. Flipant. Hi ha un oient, per cert, que ens ha confirmat, sou molt, molt guapos. Gràcies.
21: Ai, moltíssima gràcies.
1: Una notícia avui, Alberto, que a tu t'interessa. Escolta atentament.
21: Bon dia, Maria.
1: Bon dia, carinyo. Una família d'Anglaterra ha publicat una oferta de feina poc habitual, que és que es busca una persona per tenir cura del seu gos en una finca privada a canvi d'un salari.
21: Ah, mira, molt
1: de
21: bé.
1: De quin salari? Ara heu d'adivinar quin salari és. L'oferta inclou habitatge independent dins la propietat i totes les despeses pagades.
0: Carai,
1: i a banda del sou, molt bé, molt bé. És que igual us interessa i marxeu d'aquí en un moment.
22: Que normalment això és, a l'oferta acaba aquí.
1: Clar, no, normalment l'oferta acaba aquí, però aquí no, hi ha més. Les
0: quan
1: funcions...
0: aquest cos és un rottweiler d'aquests agressius, saps què vull dir?
1: Les funcions principals consisteixen a garantir el benestar de l'animal, bàsicament, l'alimentació, la higiene, els passejos, seguiment de la salut, coordinació amb els veterinaris i manteniment de les seves rutines.
0: Que delicat, ells ho paguen tot, aquest xutxo és molt delicat.
1: Tu simplement has de fer càrrec. I també s'espera que la persona seleccionada dongui suport ocasional a petites tasques de la finca.
0: Ui,
1: com...
0: aquí està la lletra petita.
1: Clar, una presència de confiança a la propietat i dir, mira, avui necessito que em planxis això,
0: ara
1: saps?
0: Que no, ara que no fa res, que el gos està al jazz, fes-me els vidres de la finca.
22: Ara, joder!
0: Ara. La merda, home.
1: Però que a l'horari, a més, és de diumenge a dijous,
0: vale.
1: Sí. De 9 a 6 de la tarda.
0: Hòstia.
1: O sigui, un horari normal.
0: Jornadote. El salari l'hem dit, no, eh?
1: Ara diem el salari. Quan quin salari anual creieu que és l'oferta?
22: Anual.
1: Anual.
4: Anual?
0: 50.000 pounds.
21: Sí, jo t'ho diré en euros perquè la gent ho entengui. Sí. 50.000, sí. Val.
22: Jo hagués dit molt més baix. 20-25.000.
21: Però és de fora, és Regne Unit, es paga millor.
22: Bueno, però és igual, en pals, però això és sou de becari, això, 20-22.000
21: sí,
22: màxim.
21: 30-40.
1: El salari per anar a vigilar el gos a Anglaterra és de 69.000 euros.
0: Toma,
1: anuals.
0: Que rico. Que rico.
1: Sí.
0: Que rico.
1: 70.000 eurets, vas a Anglaterra,
0: cobra
1: cuides un gos.
0: Cobra bastant més que tots nosaltres.
21: Ja veus.
1: Dos anyets allà i vida solucionada. Per tant, ja ho sabeu.
0: I no cal parlar anglès, només cal parlar xutxo.
22: Clar,
1: exacte.
0: Gràcies, Marc.
1: No, a tu.
5: Aquest any amb Rosa dels Vents, viu la màgica nit de Sant Joan en família. Reserva a turismenfamilia.com i gaudeix de la festa més esperada de l'estiu amb activitats d'aventura, animacions especials i una revetlla de traca en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismenfamilia.com, tot allò que realment importa.

0: aquest paio, que és una mica desconegut, perquè és un disc australià que ens queda molt lluny, doncs ha fet una bona aposta aquí, eh? Jo crec que s'ha lluit amb aquesta remescla de clàssic de Madonna, Like a Prayer, Josh Fawab, 7 i 7 minuts.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
2: El Matina Codina és l'hora de fer zàping.
0: Aquest és el so de l'actualitat amb els talls del Xavi Cazorla.
3: Oh, el hormiguero.
4: Qué bueno.
3: ¿Qué ha pasado? Olé.
4: El mundo habla de nosotros hoy.
3: Y ayer tuvimos a Riquelme.
5: Oh, qué rico.
6: Doncs sí, van tenir a Enrique Riquelme, el candidat a la presidència del Real Madrid, que ja havia dit que quan anés a l'Hormiguero faria un anunci del seu gran fitxatge i a fe de Déu que el va fer. Després jutgem si serà o no serà.
7: Amigos, uf, uf. Esta es la nueva camiseta del Real Madrid y si Enrique Riquelme es presidente del Real Madrid, se compromete a que venga...
3: ¡Guajardo! ¡Oh! La promesa...
8: Si yo incumplo alguna de mis promesas,
9: ¿sí?
8: Yo he firmado una garantía notarial, personal, mía, donde cualquier incumplimiento por mi lado, yo pago el 100% de toda la cuota de los 100.000 socios del
3: Venga,
8: Real Madrid.
3: Hola,
8: la
3: próxima.
10: Venga,
3: abono completo. Mucho
10: dinero. Bueno.
0: Ara, amb dos pebrots. Jo crec que es passa tot el dia a la notaria firmant coses, no? Aquest senyor Enrique Riquelme. Què creieu, que és veritat o no, aquesta promesa de Haaland? També ha promès Rodri. Diu que qualsevol promesa que incompleixi, doncs
6: paga.
0: Sí, ho pagarà ell, pagarà la quota de tots els socis, de 100.000 socis durant tot l'any.
6: Sí, a veure, fa pinta de que si no es compleix després dirà, mira, ha passat una cosa, però té, aquí teniu la pasta, aquest senyor li sobra la pasta.
11: Clar, no, ja tens tants diners, 18, no sé si són 18 milions, el tema dels abonaments, no res.
12: Això. És un tio que va comprar una empresa per 3.400 milions d'euros i ara, com deia el Jordi fa una estona, si incompleix la promesa li costaria 18. Que això és com si tu ens convides un dia a esmorzar perquè no sé què, saps? Vull dir, que aprofitant la vinentesa, si ens vols...
0: Sí, home, això ho mirarem.
13: Convida'ns.
14: A més, em sembla que en el mateix moment de l'anunci es va desmentir per part de...
12: Del pare.
14: Sí. O sigui.
0: Però es veu que aquesta conversa es va produir, allà. Es veu que van quedar a Marbella, el pare de Haaland i l'Enrique Riquelme. Sí.
14: Això sap el Minguella, no?
11: No em fa gols el Haaland.
14: Sí, no t'agrada tu el Haaland?
11: No m'agrada, no. Marca Alemanya, això no té mèrit.
14: Anglaterra.
11: A Anglaterra, també.
12: Sí. Ah, sí, sí que xuta fort.
11: Sí.
0: Bé, veurem si va de farol o si realment compleix les seves promeses, però ho té molt complicat de guanyar Florentino Pérez aquest cap de setmana en les eleccions del Real Madrid.
6: Tot i que alguna mica de por deu estar fent, perquè Florentino Pérez es deia que havia vetat o havia intentat vetar l'entrevista d'Enrique Riquelme a l'Hormiguero, sí, i com al final l'entrevista es va fer, què va optar, quina va ser l'estratègia de Florentino Pérez? Doncs en quan va acabar l'Hormiguero, va plantar un anunci a Antena 3...
0: I a Telecinco.
6: I a Telecinco, però clar, la gràcia és que estaves mirant a Enrique Riquelme, sí. Pues mira molt bé l'Enrique, i de cop, pa, t'apareixia un anunci de Florentino Pérez amb el seu gran anunci de campanya. Podem sentir ara, hi ha un moment en què se sent en blanc perquè hi ha unes imatges a la pantalla.
7: Gracias, Enrique, de nuevo.
8: Muchísimas gracias.
7: Gracias también a Rosy de Palma y a todos los que nos visteis ayer. Fuimos el programa más visto del día. Volvemos mañana.
4: Adiós. Tiene el pino torcido.

0: I ara aquí apareix un: queridos socios, este mensaje os interesa.
1: Oh. Sí.
0: I aquest és José Mourinho. En pantalla. La
2: na, na, na, na, na, na, na, na, na.
0: Amb la samarreta del Madrid i diu: vota 2026 Florentino Pérez.
3: Que ja fort.
0: I mucha història per a fer.
3: I cantat per la Mar Puga.
4: Sí, és que em van contractar.
5: I que no me dé por comprar Antena 3 entera.
0: Ui.
5: Me da igual, puedo comprar Antena 3 y poner todos los programas hablando de Florentino Pérez.
1: En canvi, de moment, Enrique Riquelme...

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
1: De Mango, entre elles el registre de missatges i trucades del dispositiu que duia l'acusat el dia de l'excursió. Sempre ha dit que li havien robat en un viatge a l'Equador. La jutgessa considera rellevant que li sostreguessin just quan s'havia reobert el cas. També incideix que no té sentit que Jonathan truqués a la parella del seu pare perquè el recollís després de l'accident mortal abans de fer-ho al 112.
2: Això és fortíssim. També s'ha sabut, es veu que no quedaven per fer un passeig així habitual de muntanya, com si diguéssim, des de filla 10 anys.
3: Bueno, sempre hi ha una primera vegada.
2: Tot això fot una pudor de crim.
3: És més fàcil que te'n sopeguis si fa 10 anys que no ho practiques que si ho fas cada setmana.
4: De tot això, presumptament, m'agrada molt la psicòloga que el veia tan malament perquè volia tota la pasta ja de l'imperi Mango, que li va dir, tu, mata'l.
3: Fes-ho ja.
4: La psicòloga, no?
3: Tu què vols sentir? Que ell
5: deixa bastar.
4: Això el ChatGPT també ho fa, eh? Es veu que si et veu molt apurat et diu, treu-te la vida.
6: Si tu li vas induir una mica la resposta, t'acaba dient el que tu vols.
3: Diu, jo també m'apagaria, si pogués, no?
4: En fi, ho seguirem atentament des d'aquí, des del Matina Codina, i Carles Porta, ja estàs preparant el capítol. Que serà un capítol o serà una sèrie de capítols?
6: Que si van sortint nous personatges fa pinta que serà una trilogia de temporades, serà ara molt llarg.
7: Serà més llarg que les mans,
4: serà més llarg que Lost, això, eh?
6: És veritat, amb realitats paral·leles i coses d'aquestes.
4: 7 i 14, gràcies Xavi Cazorla.
6: Adéu.
8: Tenim carn.
9: I també peix.
8: Tenim fruita.
9: I tenim verdura.
8: Tenim amplis horaris.
9: I botigues al teu costat.
8: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
9: I estem molt a prop teu.
8: T'esperem! Condis, molt de barri, molt d'aquí.
10: Si escoltes el Matina, se te'n va l'olla. Tot i que de matinant estiguis fins la... fins al capdamunt. Matina Codina, a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
11: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
12: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
13: Amics.
12: Rialles.
13: Llops. Moments.
12: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa, Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
15: Perquè puc. Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
16: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
17: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
18: Del 31 de juliol al 12 d'agost, viu l'experiència Festival Terramar CaixaBank de Sitges amb els concerts de Joan Dausat. El doble concert dels Amics de les Arts, 20 anys, i Ginestar. La gira de grans èxits, 40 aniversari, del Sopa de Cabra. L'espectacle Bona Gent, de Quim Masferrer, i molts més.
19: Sou molt bona gent.
18: Venda d'entrades al web oficial festivalterramarcaixabank.com.
20: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se.
21: I els frescos d'Aldi! Estalviem les cireres a 1,91 als 250 grams. La segona unitat al 50%.
20: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
21: Que poc que costa comprar bé.
22: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través

0: teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: La felicitat matinal és només a un clic. Encendre la ràdio, RAC 105 i... Matina Codina.

0: banyant-nos en aquests moments en l'elegància, l'amor, l'estil de dues divas que s'han unit i no sabeu com de feliços ens ha fet que Madonna i Sabrina Carpenter firmessin aquest Bring Your Love. Anem a trucar a una persona.
1: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada. Felicitació.
0: La Laura. Ja em si l'agafa. Fa 41, de part de la seva amiga Sara.
2: Hola.
0: Hola, Laura. Bon dia. Què tal? Com estàs? Oh. Bonica, com anem?
2: Bé. Bé, estic una mica adormida, sí. però bé.
3: Sí. Fa veu de saber qui som.
0: Sí, exacte, t'anem a dir, però ens coneixem o no?
2: Sí, una mica, ens coneixem una miqueta.
0: Però personalment, vaig...
2: no,
0: eh?
2: No, no, perquè vaig anar als Premis d'Accent 5, sí. Que us volia felicitar perquè no havia anat mai i em va encantar. Vaig passar una estona molt, molt agradable. Sí. I molt, ho heu fet superbé.
0: Moltes gràcies.
2: I ella... Jo ja vaig reconèixer a la dona del Xavi, que, ah, sí. Que tenim una amiga en comú,
3: sí?
2: Que és la Sílvia, que els nens van juntar a Ona i al Max.
3: Bueno, ah, sí, home.
2: A l'escola.
4: Sí, sí. Doneu-li records a tota aquesta gent de la que feu.
3: Que no saps qui és.
5: Ah, molt bé.
2: No.
0: Molt bé.
2: I...
4: Bueno, pues ja estaríem hores.
3: Oh, sí. Va venir als Premis Accent 5 i bàsicament el que més il·lusió la seva ser la meva dona.
0: Sí, sí, sí.
3: A mi em va passar el mateix.
0: Escolta, Laura, per molts anys, carinyo.
5: Sí, ale!
0: 41, de part de la Sara. La Sara ens ha encarregat aquesta trucada aquí a RAC 105 al matí a Codina. Diu, la vaig conèixer com una mare més de l'escola ja fa 4 anys, ja fa temps, que va deixar de ser la mare de... per convertir-se en la meva gran amiga Laura.
3: Durant
0: tot aquest temps m'ha ajudat molt en tot el que he necessitat, fins i tot amb la feina, i li vull agrair públicament. També dir-li que passi el que passi amb l'amistat de les nostres filles, que tenen 6 i 7 anys, 6 i 7 anys, la nostra amistat seguirà per sempre.
4: Que maco.
0: Bueno, això serà si tu vols i no et fa una putada, que això també passa.
3: No vol res. Senyor, que es quedi amb aquest missatge.
0: Que maco. No es pot mai donar res per fet a la vida, això ho heu de saber.
3: És veritat.
0: Diu, i també li vull donar les gràcies perquè sempre que pot es deixa liar per mi. Diu que m'acompanya els esdeveniments que li proposo i, com has explicat, suposo que devíeu venir juntes als Premis RAC 105, no?
2: Exacte, sí, sí.
0: Molt bé. Doncs escolta'm, acaba de despertar, que noto encara que tens aquell to de persona que està mitja endormiscada. No sé si ets a casa al llit, has saltat del llit ja, ets al lavabo, estàs a punt d'entrar a la dutxa. Explica'm una mica quin és el context.
3: Ara.
2: Doncs mira, he saltat del llit i estic aquí al menjador.
0: Sí,
2: sí. Bastant dormida, la veritat. I res.
0: Asseguda.
2: I ara m'aturaré a treballar. Sí, estic assegut.
4: La bona notícia és que no fa calor en aquest matí del 4 de juny. Què vol dir que no ho sé? Si sóc meteoròleg.
3: No t'enfadis, Francesc.
4: És que m'estan dient que no em sé la meva feina.
0: Però tu no saps la temperatura que té la Laura, no? La Laura, no? O sigui, el menjador de casa seva.
2: Sí.
0: Laura, que tinguis un feliç aniversari, carinyo.
2: Gràcies, que vagi molt bé.
0: Adéu. La Laura, que ha guanyat 50 euros per bescanviar a Montse Interiors, 27 botigues i una web, montseinteriors.com. Montse
6: Interiors!
7: L'any 1934, el nostre besavi va començar la fabricació i venda de roba per metres. Després s'hi van afegir el fill, el Francisco, i el net, el Paco. El Paco es va casar amb la Montse i varen obrir a Sant Vicenç de Castellet la primera botiga d'articles per la llar el 1972. Era la botiga de la Montse. Avui continuem amb la mateixa il·lusió amb la que van començar el Paco i la Montse. Montse.

0: Vinga, Oriol de Ramon i Xavier Coca són els tiets des de la capital del Maresme, des de Mataró, amb la morrutxa catalana i aquesta cançó, que és una oda a l'amistat i que es diu Tàndem. Per cert, ja hi ha els horaris del Cabró Rock. Els tindreu el divendres, dia 12 de juny, a les 9 del vespre, a Vic, al Cabró Rock, un any més. Bon dia, Mònica Usart.
1: Hola, bon dia.
2: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Ui, avui el temps.
1: Ui.
0: Què? No, perquè hi ha un pla, hi ha el pla inuncat, sí. Activat, tempestes fortes... Sí. I el Pardo ja fa que no amb el cap, perquè avui ell se'n va al Primavera Sound. Hola. I pot ser que perilli, no? Bueno. El Primavera Sound.
3: Hi haurà un xàfec, però ja, sí. Ja porto el xubasquero a la bossa, per si el cas.
1: A veure.
0: I un parellamps també portarà.
3: Hi haurà un xàfec... Sí.
4: Polin, quina punteria, Pardo.
1: Sí, de moment els mapes no pinten molt bé, ja sabeu, per això que els, les tempestes de tarda a vegades són una mica...
5: punyeteres.
1: I fan el que volen. Però en principi pinta que el Primavera Sound podria començar a ploure cap a les 7-8 del vespre i s'anirien repetint els ruixats fins a les 11-12 de la nit.
5: Hola.
1: Perquè aquests ruixats quedarien concentrats sobretot a les comarques de Girona i Barcelona de cara al vespre. Però durant la tarda anirà plovent en punts del Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, comarques de Girona...
0: Ai, la Patum.
1: ...de Tarragona. Sí, la Patum també. Pinta que durant la tarda aniran caient xàfecs i cap a les 9-10 de la nit hauria de parar de ploure. Hi ha avisos del Meteocat. Per primer cop s'activa l'avís de 60 litres per metre quadrat en 3 hores a Osona, el Lluçanès, el Ripollès i també la Garrotxa. Hi ha avisos de més de 20 litres en 30 minuts a pràcticament tot Catalunya. Això serà durant la tarda. Ara al matí, com a molt, algun plogim, 4 gotes. Temperatures com les d'ahir, entre els 25 i els 30 graus. I demà baixa temperatura a tot arreu, de manera més accentuada a les comarques gironines i encara amb algunes restes de ruixats en punts de les comarques de Girona. La resta, en canvi, s'obren més clarianes. I a partir del cap de setmana, a poc tornen a pujar les temperatures i la setmana que ve farà més calor. I ara mateix, entre 18 i 22 graus a Barcelona, 22 també a Tarragona, 18 a Lleida, 13 a Girona, 10 a Planoles i 20 a Igualada.
0: Doncs vinga, aquest avís per tempestes està activat, que tothom vagi seguint el radar del Meteocat.
1: I alguna calamarsada fins i tot,
0: correcte.
1: També.
0: I si plou, us foteu a sota cobert i potser lligueu i tot.
5: Ara,
0: i
5: la Patum que la facin al pavelló.
1: Això.
0: Un minut i mig i dos quarts de vuit del matí.
2: Aquí ens mou la sostenibilitat. Per això ens anticipem als reptes del futur amb solucions com l'aigua regenerada. És a dir, aigua depurada que rep un tractament addicional perquè es pugui reutilitzar. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: La primera mala notícia del dia, Pardo, és que potser et perds algun concert, no?
5: Ostres.
3: No, aviam, si no cau el diluvi universal i amb unes ventades que fan que les pantalles es belluguin, etc, en principi els concerts tiren endavant.
5: Això must go on, no?
0: Depèn del vent, perquè si el vent va cap a l'escenari és perillós pels músics, també. Clar,
3: depèn. Jo recordo, no sé si fa 2 anys, el concert de la PJ Harvey, al Primavera també va caure un bon xàfec, que vam veure...
0: Va caure un bon Harvey.
6: Només el recordes tu, aquest concert de la
3: jo i els milers de persones que hi érem, sí.
6: A veure si us ho electrocutareu tots.
3: Segurament el recordem tots els milers de persones que hi érem i ens ho vam passar molt bé. Va tenir el seu encant veure'l sota la pluja.
0: I avui, qui tenies previst anar a veure?
3: Avui, sobretot Massive Attack, és el meu cap de cartell del dia. Començarem el dia amb Cameron Winter, que és el projecte en solitari del líder de Kiss.
5: Sí.
3: Després veurem Men I Trust, Blood Orange... I acabarem, doncs, això amb Massive Attack, amb Father John Misty, que també m'agrada molt Father John Misty.
5: Conec cap, eh?
3: I avui retirarem una mica d'hora, avui cap a...
5: Home, és un clàssic, això.
0: Això és Massive Attack, pels qui no el coneixeu, que són la immensa majoria.
3: Mira, pèls de punta.
0: Està, hi queda bé la pluja, aquí.
5: Però Massive Attack és nom de grup de power metal. M'imaginava algú molt
3: no,
5: més...
3: No, és trip hop. A més, assistir a un concert de Massive Attack és com anar a un meeting polític, perquè és un grup molt políticament molt significat, que fan... són molt conseqüents, també, amb les seves creences polítiques.
5: És d'extrema dreta, t'imagines?
3: Just al contrari. Denuncien les tecnologies de reconeixement facial que estan aplicades a tots els carrers sense que ho sapiguem. I ens ho demostren durant el concert, ensenyant a les càmeres.
6: Vaya xapa que ens està fotent.
5: Que a mi m'interessa, calla.
6: És que encara no ha començat l'informatiu. Sí,
3: durant el concert, de cop i volta et veus a tu mateix a l'escenari, pantalles de l'escenari, i et reconeixen, et fan el reconeixement facial en directe.
0: Vols que no fem les notícies avui i ens expliquem això?
3: A mi m'és igual.
7: És la Kisscam, això, i t'has de fer un petó amb el del costat.
5: No és això.
7: Ja sé el que és.
3: No és la Kisscam.
0: Bé,
3: no és la Kisscam.
0: Escolteu bé el Pardo perquè demà no vindrà. I avui ets expliqués les notícies encara. No. tot
3: cas, si ha de ploure un sol dia, que sigui avui, i si a un concert li queda bé la pluja, crec que és massa fatal.
0: Doncs
3: per tant,
0: doncs ja està.
3: Benvinguda a seguir.
0: Dit va. Això, anem a un lloc on sí que estan sortint bolets de corrupció tota l'estona, que és el PSOE, que tot i així es desmarca del cas Leire 10.
3: Sí, ahir va començar a sortir el sumari, parcialment, perquè hi ha una part del sumari que encara és secreta, però van començar a sortir ja informes policials a desclassificar-se, i la UCO assenyala doncs, que hi havia una estructura criminal dins del PSOE dedicada a fer descarrilar les investigacions judicials que podrien perjudicar el PSOE o Pedro Sánchez, bàsicament doncs, obtenint draps bruts de jutges, de fiscals, de policies, per després fer-los xantatge.
0: Muntem una trama corrupta per desmuntar les trames corruptes.
3: Ara,
0: seria això, no?
3: Perquè no ens busquin les pessigolles. El que fa el PSOE aquí és desmarcar-se i atribuir aquesta trama a comportaments individuals. O sigui, un parell de pomes podrides, perquè el sumari de moment situa Santos Cerdán com a líder d'aquesta trama, que tindria Leire Díez com a mà dreta, i de moment el PSOE diu que van actuar per lliure, pel seu compte, i que, en fi, que caigui tot el pes de la justícia sobre ells.
0: Gaire Santo no és el Santos.
8: A les 11:30, Dojacate en Primavera Sound. Podemos hablar de esto.
5: No canvies de tema.
3: El que passa que a mi Dojacate no m'interessa, perquè no em trobaràs.
8: A mi m'interessa qualsevol cosa menos hablar de este tema.
3: Va, més coses. Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El Vaticà encara no ho confirma, però vaja, diu que s'imposarà el sentit comú, que es pot interpretar com que sí, que evidentment parlarà en català. Per mi, que vingui, que parli Sant Gili i que foti el camp, o sigui, estic prou ja.
5: La columna d'en Pardo.
3: Tinc la visita del papa ja atrevessadíssima, se m'està fent etern i encara falten dies perquè vingui. Oi, ja està.
9: Tu eres un faltón.
3: Que vingui i foti el camp ja.
9: Tu sí, ja de creient.
3: I que parli el que vulgui.
0: Tu, Herrera, no fas editorials en el teu programa, no?
9: És un faltón.
0: Ni molt menys.
9: Oye, no m'imites.
5: Sembla la fàbrica d'en Espresso, això.
3: Va, hi ha una notícia molt important d'avui, perquè els mestres tenen fins a les 12 del migdia per votar si estan d'acord o no amb el preacord que van signar els sindicats majoritaris de l'educació amb la conselleria. Ho sabrem bastant, o sigui, minuts després, perquè és bastant automàtic.
8: No és tan automàtic, ho estic comptant jo personalment.
5: Ho està fent la Marta.
3: Com va això? Doncs
8: pues mira, m'han enviat un vot, vaig a voler-lo.
0: Només un.
5: Però si és online, Marta.
8: És online? Pues no s'ha imprès llavors.
3: Doncs,
5: si posa Florentino Pérez aquí.
3: Han votat més de la meitat dels professors ja, eh? Vull dir que, no sé, veurem què passa, perquè en funció del que surti, si surt que no s'accepta el preacord, doncs a les barricades es manté la vaga general que hi ha convocada demà a tot Catalunya. Si surt que sí que s'accepta, veurem si els sindicats minoritaris mantenen el seu propi calendari de mobilitzacions o no.
8: Actualitzar JavaScript. No sé com es recompta.
3: És important actualitzar, sí. Sempre.
8: Actualitzar Java. No sé qui és Java.
5: És un personatge de Star Wars.
0: Oh. Xavi Pardo, moltes gràcies.
3: A vosaltres, guapos.
10: La felicitat matinal és només a un clic. Encendre la ràdio, RAC 105 i Matina Codina.
11: RAC 105 Barcelona. Una ciutat designada Capital Europea del Comerç Local 2026, Barcelona. Més de 200 activitats i fires programades durant tot l'any? Som-hi! El Comerç Local de Barcelona és un referent a Europa i ho volem celebrar amb vosaltres. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kiesta Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca tu. QuadisBritish.es.
12: Sents el rugit de les brases? Torna Meat and Fire a Barcelona. El Festival Internacional de la Gastronomia del Foc. 3 dies de brases enceses, música en directe i amb més de 30 mestres de la brasa de tot el món. Del 12 al 14 de juny, al Moll de la Fusta. Més info i entrades a meatandfire.org.
13: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
14: Césped Solución.
15: Més informació a céspedsolucion.es. Aprofita només aquesta setmana el Red Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% en tota la teva compra. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Troba els mobles que encaixen amb tu amb un 21% de descompte. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
16: El teu cotxe ara més a prop que mai. El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, Parc de Baix Amar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat. Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
17: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal una vaporera de vidre, un llibre de receptes i tres utensilis de l'EQE valorats en 60 euros. Truca al 933 481 482 i cuina de manera saludable amb La Vanguardia i l'EQE.
18: No podràs canviar d'emissora.

0: Continuem aquí a la ràdio més desperta. No retrocedim a la nostra lluita diària contra la son i ara us expliquem que utilitzar l'electricitat com a forma d'energia és clau per aconseguir un model energètic més net i sostenible, tant en la llar com en la indústria o en la mobilitat, Francesc.
1: I tant, sempre lluitant contra el canvi climàtic,
0: sí.
1: Hem de fer ús amb molta cura.
0: Consisteix a substituir progressivament tecnologies basades en combustibles fòssils, com el gas natural, el gasoil o la benzina, per solucions elèctriques eficients alimentades amb energia renovable. A la llar, això inclou la substitució de calderes i escalfadors de gas o gasoil per bombes de calor, que ja sabeu que són l'aerotèrmia, fins i tot sistemes elèctrics eficients i de cuines de gas per inducció elèctrica. És un consell de la Generalitat. 7:38.
2: Cada dia de 6 a 11 a RAC 106.

0: Festival que comença més aviat és cada dia a la ràdio. Aquí a RAC 105 al matí acudirem cançons com aquesta de la Bebe Rexha versionant Faithless i el seu clàssic Insomnia. Per cert, que Faithless serà aquest any al Cruïlla, precisament, eh? 4 minuts i 3 quarts de 8 del matí. Sergi Ferrer, bon dia.
1: Bon dia.
0: Volem escoltar el titular d'impacte del dia.
1: Ja esteu bevent aigua, companys? Ja esteu bevent aigua
2: molta,
1: tots?
2: Molta, molta,
1: sí,
2: molta.
1: Sí? Quants litres d'aigua beveu en un dia?
3: No, poc. Jo mig litre, com a molt.
2: L'Alan pot dir que jo
4: un litro,
2: no...
4: Més
2: jo
4: o menys.
2: Infinit.
1: Vale, entre infinit. El mig litre de l'Alan i els 6 litres de la Mar, més o menys.
0: Home, dins del cafè hi ha aigua, no?
1: Sí, és infusió. Es costa, no? Ja considera infusió.
2: Jo crec que no compta.
4: I hasta la orina.
2: Què dices?
4: No, estarà por dar un dato.
3: Ara t'ha sorpresa que et fem tant cas, eh?
1: Sí, sí, sí. En qualsevol cas, companys, per molta aigua que beveu, no en veureu mai tanta com la intel·ligència artificial.
4: Ai, ja hi som.
2: Va, home, va.
1: Hi ha un estudi que diu que d'aquí més o menys 4 anys l'aigua que consumirà la intel·ligència artificial pujarà fins als 1.300 milions.
0: Què dius, oh,
1: eh? És a dir, 1.300 milions no de litres, sinó de persones totes juntes consumint aigua. Hòstia. Serà com si 1.300 persones, 1.300 milions de persones, tinguessin... Sí, 1.300 milions de persones bevent l'aigua que beuen cada dia, fent-se les banyeres, les rentadores, rentant els plats... Tot
5: això, quantos Bernabéus són?
1: Tot això, molts. Té un consum d'aigua, això, no? Doncs serà com si sumessin 1.300 milions de persones.
0: Ja pot ploure, eh, m'acago l'ou.
1: Tot això perquè no només és la intel·ligència artificial, les consultes que fas al ChatGPT de qual és la capital d'Angola, que ho pots buscar a Google normal, sinó perquè hi ha també uns centres de dades que també necessiten electricitat i no sé què. Mare
0: de Déu.
1: De moment, els centres de dades que sostenen la IA ja consumeixen tanta electricitat com... França.
0: Ostres.
1: Com si estiguéssim sumant països i a sobre dels dolents.
0: Doncs, escolta, si un dia d'aquests teniu set, llepeu el ChatGPT. Ja està. I estareu hidratats al moment.
1: Ara.
0: Gràcies, Sergi. Marc Puga.
6: Hello.
0: Bad Bunny finalment ha rectificat amb el tema de la casita i inclourà més diversitat corporal després de les crítiques a les xarxes socials. És que se l'ha encarregat per tot arreu, eh?
6: Sí, la casita és aquest escenari VIP, com van famosos els concerts de Bad Bunny que s'està comentant aquests dies, i s'ha convertit en una de les parts doncs, més viral de la seva gira. I aquests últims primers concerts que ha fet a Madrid el 30 i 31 de maig, molta gent l'ha criticat per dient que només pujava cossos normatius, de noies primes, guapes, amb els típics estàndards i cànons de bellesa que tots coneixem. Doncs després de dies de debat i d'una metralla de crítiques a xarxes socials, aquest tercer i quart concert que ha fet a Madrid aquests dies, s'han vist canvis evidents que, segons testimonis dels concerts i vídeos de xarxes socials, han dit que hi ha persones ja de diferents edats, amb diferents talles corporals, d'orígens diferents, també hi ha més homes a la casita, no hi ha tanta dona allò que és real amb el Bad Bunny, i s'han vist també parelles, grups d'amics i perfils molt diversos, més diversos que els primers dies de concerts.
0: Doncs ja no caldrà ser ric, ni famós, ni guapo per estar allà a la casita, i sobretot el que és important és que t'agradi Bad Bunny, perquè ja hi ha molta gent que va fer la foto i el postureo.
4: O sea, que si ara te cogen en la casita es porque eres feo y gordo.
6: No, eso tampoco.
4: Vamos, gracias. Gracias por llamarme feo, Bad Bunny.
0: Ara potser per compensar, saps, ficaran gent molt rara,
4: Claro, si te cogen, tu dices, pues me está cogiendo por gordo y por feo.
6: Ara, per exemple, aquesta última casita s'han vist cares com la Penélope la Mònica Cruz, que a veure, que també són guapes i tal, però sí. El Luis Tosar, la Lola Lolita, aquesta influencer que sortia a l'Hormiguero i tal.
0: Sí.
1: Però els ràndoms no seran tots.
6: Sí, són ràndoms.
1: Ties de bandera.
6: En teoria.
0: Hi haurà el repartiment de Torrente.
1: Tots els cossos són macos. Tothom és molt guapo.
6: Exacte.
0: Perfecte.
6: Buboni.
0: Alguna cosa més sobre la casita?
6: Ah, no, res. Que
0: la
6: seguirem
0: frita,
6: de prop.
4: La Carmen Lomana va dir que l'havien convidat.
0: Sí.
4: Però que no va voler anar-hi perquè no volia exposar-se.
1: Sí. No li agrada ella.
0: Yo quiero estar dentro de la casita desayunando.
6: Jo arribo a un punt que em perdo, eh? En tantes casites que no saps...
0: I aquesta és la cançó de Plens de la Patum, que té a veure avui amb l'àudio viral del Cazorla.
4: Sí, perquè és dia de Corpus, avui és dia gros de la Patum a Berga. Aquesta nit arriben els primers salts de Plens, molts dies de festa, i com sempre que arriba la Patum, doncs una mica d'obligat compliment recordar una de les persones que més bé s'ho ha passat a les festes de la Patum.
7: T'explico, és hasta aquí de anís. Hasta aquí de moscatell. Hasta aquí
8: De conyac.
9: I entonces es un pòssim de M i festa, noi.
8: Què és M?
9: M és M de M de M de M de M de M de M de M de M de M de A.
8: Però això no és legal.
9: Sí que lo és, tio, en la farmàcia sí, pa caballos.
10: Correcte, compte, perquè aquesta nit hi haurà patum d'aigua.
0: Ui, sí. Bueno, li baixarà la col·locada amb aquest noi, eh? Déu-n'hi-do quin personatge. És que li veig la cara, eh? Amb aquelles ulleres, eh?
1: Sí, i la mirada perdudíssima.
0: Sí, i la mandíbula estava a Manresa. Sí, els ulls estaven a la plaça de Plens.
11: Sí, senyor, jo també tinc els ulls de vegades una mica perduts quan parlo, perquè els obro molt, m'agrada molt fixar-me en l'interlocutor i també tinc la mirada de vegades perduda quan estic parlant amb vosaltres.
6: Fas un mal rotllo, Lluís, que tu no ho saps.
11: També porto ulleres, també.
1: Sí, sí, sí que em porto.
12: Les colònies de Rosa dels Vents t'ofereixen aquest espai.
0: Perdoneu, en algun moment he de tirar les colònies, perquè si no...
12: Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
0: Teníem hores, parlant de la mirada perduda de Lluís Canut.
6: Sí, sí, sí.
3: I aquelles ulleres de soldador. Va haver una època que portava unes ulleres que eren de soldador, directament.
0: 13 minuts i les 8 del matí, moment de, bueno, de la nostàlgia musical amb l'Alan Lillo.
3: Sí, de la secció més emocionant del programa, ho pots dir. Oh. Emoció en estat pur. Ahir una persona em deia que no baixa del cotxe tot i arribar tard a la feina fins que no escolta la cançó boomer del matí a Codina.
0: Jo crec que 100 veus. El Lillo, jo crec que, no, que li parlen veus imaginàries.
1: Muchos me habéis preguntado y ningú li ha preguntat.
3: Però això passa perquè sonen temes com aquest d'avui.
0: Oh!
3: Que clar, no és per menys, perquè en aquest espai recuperem temes com aquest de 1990. Ells eren els London Beat. Us en recordeu d'això?
0: Sí!
3: I això es deia

0: Conecta't a l'aventura. Conecta't al motor. Conecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Conecta't al mar. Conecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
1: M'agrada molt aquesta secció de les pífies perquè es veu on hem relliscat, on l'hem cagat. No? Sempre fa gràcia, no?, veure que no som perfectes, tot i que molta gent s'ho pensa.
2: Habéis quedado retratados.
3: Ara!
1: Vale. Xavi Cazorla, endavant amb les cagades de la setmana.
3: A veure, aquesta setmana anem, comencem per tu, perquè tens molta verborrea, Ernest. Tens molta facilitat per dir coses, a vegades masses, sobretot per despresentar les cançons. Tu no et conformes amb dir el nom de l'artista i la cançó. Tu vols donar dades, més dades, moltes dades! I a vegades passa això.
1: Fantàstica de Doctor Prats per donar el tret de sortida al Tour de França que el 6 de juliol es farà a Barcelona. Totes les metàfores que han escrit en la lletra d'aquesta cançó que es diu Energia ens serveixen també a nosaltres els matineros perquè som resistents, perquè som valents, perquè som resilients i perquè cada dia ens esforcem per intentar doncs, anar superant tots els esculls de la vida laboral.
4: Sobretot. Mare de Déu, quantes coses saps dir, eh? És com una enciclopèdia, de veritat.
1: Quants
4: adjectius
1: Albert,
4: has fet servir?
5: Perdoneu, però algú ho havia de dir.
1: Això, és veritat que això ho faig per passar-m'ho bé jo mateix, perquè estic ja una mica fart de presentar bastant sempre moltes cançons que sonen molt aquí a l'accent. Llavors busco alternatives. I això a vegades fa que m'embranqui, em foti pel bosc, imagina d'haver de buscar els bombers.
3: Te'n vas sols, i si tu busco sol a passejar, com un senyor gran parlant. Ojo l'altre dia amb la Marc que ens va explicar, o potser vas confessar, un tema gros, però sí, fins i tot un punt punible i tot.
1: Ai.
6: Sí. Una cosa molt interessant, i és que a la Universitat de León s'està organitzant un curset titulat Besos con lengua.
4: Ay, qué bien.
6: Sí.
7: Estén muy atentos, por favor, yo creo que merece la pena.
6: A la universitat, sí, que perquè és veritat que a la uni no t'ensenyen a fer petons ni a una, no, tenir conductes sexuals.
1: Bueno, això és una mica autodidacta, no? Clar, jo, a les festes universitàries de Vic em fotia unes morrejades, jo.
8: Fantasma!
6: Hi ha el típic profe que t'ho ensenya, el típic profe trapella que t'ho ensenya, diguéssim, fora de l'aula, no?
1: Epa!
6: Però això no és
1: pedagògic.
4: Què diu, ara? Què diu?
3: T'ho ensenyarien a tu,
6: perdona.
1: Tant de bo jo m'hagués pogut embolicar amb una profe meva.
9: Me estoy poniendo duro y tenso.
6: Que aquest curset que s'està fent a León el fa la directora... És igual. Una professora... Que no.
1: Va calenta com el pal d'un xulero.
10: Dios, está muy salida.
6: Quina imatge, que no he dit res.
1: No.
6: He dit que sempre hi ha el típic profe... A totes les universitats hi ha profes trapelles que es lien amb alumnes i alumnes que es lien amb profes, i això és així.
1: Això és un abús de poder i una red flag amb tota regla.
6: Aquí entraríem a un debat que potser no cal, però no entraré en aquest debat, però jo opino que...
1: No, sempre va ser consentit per part teva, ja està.
6: Però què dius? Perquè jo no estic parlant de mi.
1: Per això és tan intel·ligent, perquè va aprendre molt amb tots aquests professors.
6: Jo no estic parlant de mi, jo estic dient que a totes les unis hi ha profes i alumnes que es lien, igual que als hospitals, igual que a les ràdios. I aquí no anem de... No, això no passa. Sí que passa.
3: El dia
6: la
3: que
6: gent
3: la
6: no ho diu perquè queda bé el discurs de que és abús de poder i està mal vist.
3: El dia que la mare es faci Twitter, cauran tantes indústries.
1: Sí, exacte. Professors casats, professors casats en la immensa majoria que es lien amb alumnes de 19 anys.
3: Això és horrible.
1: Jo, a mi el titular em impacta una mica.
6: És que jo no he dit aquest titular, jo no he dit ni casats ni edats, jo he dit que això passa.
1: Escolta'm, en qualsevol cas, la teva secció, a Marc Puga, l'hauria de patrocinar a Jardiland, perquè tu sola et fots en uns jardins realment increïble.
3: Has de fer com ell i dir resilient i valent, i que és menys polèmic.
11: No deixem la música aquesta de fons, perquè amb aquest mateix rotllo que la Mar menjant-se la boca amb un profe, el Canut li va tirar la canya a la mare de l'Ernest.
1: Això és molt gros.
3: Hosti, sí.
12: Fes una forta abraçada a la teva mare, a la senyora Pilar, quan
1: puc. Ja n'hi acostumo a fer quan la veig, que és pràcticament cada cap de setmana, i no sap qui ets, però bueno.
13: Ai, pobrecito.
1: Però aquesta la presentaré, home.
12: Sí, clar, quan abans millor.
3: Què vols
11: per què? Abans millor.
6: Per què?
3: Ha sonat fatal, Lluís. Te vols ser el papi de l'Ernest o aquell?
14: Carai, esa sí que és la gran pregunta.
12: Em faria molta il·lusió poder-la conèixer perquè em sembla que és una persona amb la que a mi podria atendre molt bé.
6: Et mola la Pilar, Lluís.
3: Que, Ernest, que t'hagis hagut de posar tu mateix la música romàntica, així sexy, parlant de la teva mare.
1: Ja saps que la ràdio està per davant de tot.
6: Del Canut. Sí, és un...
1: A més, et sorprendrà positivament.
6: Què?
1: És molt espavilada, està ben conservada, és una dona divertida.
3: Sí, senyor.
8: Què fas?
6: Sí. Ai, m'agrada per tu, Lluís.
1: Bueno, escolta, perdoneu.
3: Si no hi vas tu,
1: mare,
3: hi aniré jo.
1: La mare és feliçment casada amb el meu pare.
3: Menos mal!
12: I és com un fill per mi. De veritat. Vols un dia et portaré al Tibidabo?
1: Pots fer...
12: Jo
8: Sóc el teu pare.
4: Ostres!
8: Efectivament.
15: És es que la tiene toda. Este parece una película de Hico.
1: Quantes capes, quantes capes estem realment en un punt de la temporada que necessitem teràpia.
16: Hi ha dies que el Lluís Canut no dorm les seves hores i arriba el programa bastant nanat.
8: Se m'havia escapat el comentari, no el vaig escoltar en el seu moment, que estava molt ben conservada.
11: És que hi ha un moment en què l'Ernest comença a vendre BSMA.
15: Sí,
11: que és una cosa que és el que a mi més em pena, que està molt ben conservada.
1: Perquè no està al mercat, perquè si no ho petaria la meva mare.
15: I tant.
8: Perquè no vol.
1: Prou ja. De posar la meva mare a subhasta.
11: Anem amb tota la resta de pifes.
16: Ai, ai, ai.
1: Potser ens ha tingut un mort, hi ha una persona en cony... Ai, en cony, anava a dir. En coma.
16: Està en conya induït.
17: Ei, no sé si sou fans de la Natza Ferrer.
16: Home, i tant.
17: Però, doncs mira, això us interessa, perquè aquest tall, el Peyu va convidar la Natza. M'estic embolicant, oi?
16: Sí, torna a començar.
17: No em contesteu a la pregunta. No sé si sou fans de la Natza Ferrer.
18: Una col·laboració amb un tal Gavito Ballesteros.
11: Ostres, el Gavito, ni més ni menys.
18: Sálvame hoy.
16: Camins de victòria gravats a la nostra memòria. Alexa, llegenda blaugrana. Alexia, he dit Alexa. Merda!
15: És com que el cap se't queda així com congelat.
1: O sigui, et pot agafar un... Bueno, és com una mejunge, una petxusca d'aquells.
15: Exacte.
1: De sortir de l'època de festivals i n'hi ha un que em té especialment el cor robat. L'Alter.
16: I
15: la cantant Susi Cuarto en fa 76.
1: Susi Cuarto no, Susi 4.
15: Ai, 4.
1: Vol ser pilot d'avió comercial.
15: Ah, que guai.
19: Sí.
15: I per què això?
19: Per què no?
15: Bueno, no, però... I per què li agrada? Li estic preguntant. No està enrere la pregunta, Roger. Bueno,
11: tranquil·la, Marta, però no entenguis ara.
20: Que dice que saquem la pistola.
19: Hòstia.
15: Sempre la pistola.
17: Els de l'Eclipse, eh?
15: Sempre va quan parlo jo.
16: És perquè ets molt agressiva amb els oients.
15: Ai, demano disculpes, no. Ara, escoltat, sí que vaig ser agressiva, ho sento, Roger. A vegades... No, ho sabia, no sé.
1: Xavi Cazorra, moltíssimes gràcies.
11: No, res.
1: Aquest programa és una festa.
21: Matina Codina. Una festa cada matí amb l'Ernest Codina.
22: Matina Codina.
23: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
24: Palpicant?
23: Què havia de ser, si no?
24: Però què va ser?
23: Apendicitis. Operat d'urgència.
24: Ostres.
23: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
25: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatge amb tota la tranquil·litat. RAC, i som per ajudar.
26: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 130 milions,
27: amics,
26: rialles,
27: llocs,
26: moments, 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
28: Imagina-t'ho! Bryan Adams, Amaya, Antonio Orozco, Ana Torroja i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caprotsfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
29: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
30: A cada partit juguem tots i ens estalviem l'IVA en televisors, amb un cupó que et dona per molt, tant com ara l'import de l'IVA. Fins al 8 de juny.
29: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
31: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge de cabra, anxoves de l'escala, cargols a la llauna...
32: Un moment. Si no hi ha l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
33: És l'Espanyola, una aceituna como ninguna, como ninguna, como ninguna.
34: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
35: Jo tinc al cap tota l'estona això.
36: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
37: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
38: Una experiència autèntica per a tota la família.
37: Los 6 de juny a la Ràpita i los 7 de juny a Amposta, vine a descobrir la plantada de l'arròs.
38: Us hi esperem.
37: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
38: Terres de l'Ebre.
37: Reserva de la biosfera.
38: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
39: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
38: Merda. Verisure.
0: Hi ha moltes maneres de llevar-se, però les altres potser són més avorrides.

0: una cançó que l'haurien de prohibir perquè contribueix clarament a l'escalfament global, eh? I també augmenta el ritme cardíac aquesta hora al matí. Lady Gaga, ens encanta aquesta dona, una de les preferides de Rack 105, amb el seu nou hit cinematogràfic Shape of a Woman. Això apareix a la segona part de El Diablo Viste de Prada.
1: Boníssima.
2: El Diablo!
1: Viste de Prada.
0: 8 i 3 minuts d'aquest dijous 4 de juny. Bon dia, Catalunya. Peu a terra, matineros.
3: Si estàs escoltant aquest missatge, ja has fet el més complicat del dia. Llevar-te. A partir d'aquí, deixa'ns-ho a nosaltres. Únic, inimitable, irrepetible, incorregible, inigualable, inintel·ligible. Benvingut a l'epicentre del terratrèmol de la ràdio matinal. Benvinguts al Matina Codina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
0: El programa més despert i simpàtic de la radiodifusió matinera a Catalunya, que t'acompanya camí del Matadero. Gràcies per triar-nos. Estem actius avui, estem contents.
1: Sí, estem contents, eh?
4: Lo mejor de la profesión, como sí. los Kikos TV en YouTube. Claro.
0: Escolta'm una cosa, endavant amb la setmana, que ja s'acaba. Per cert, avui el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avisos per pluges fortes a pràcticament tot el país.
1: Que bé.
0: Males notícies per la gent que volia anar al Primavera Sound, on diuen que plourà a les 11-12 de la nit. Amb bastanta contundència i també perilla una mica els plens de la Patum de Berga. Xavi Cazorla, bon dia!
5: Hola!
0: Què has ensenyat a les teves filles?
5: Que quan van néixer les podria haver fet sòcies del Madrid, tu! I ara s'ho estaríem passant de conya, sí. Podent triar entre dos candidats que menteixen. O bé Florentino Pérez, que va prometre que els concerts tornarien al Bernabéu perquè li farien unes normes especials. I ha hagut de sortir la Comunitat de Madrid a dir que... Nada de nada.
0: Això de les lleis a mida no es fan, eh?
5: Sí, en principi
6: bueno,
5: no.
6: Que es fan, però no ens en assabentem.
5: Es fan, però no en aquesta, almenys pel Florentino, perquè sempre li han fet molta
4: cosa. Llegarà.
0: Mira.
5: O triar entre Enrique Riquelme, que ahir va anunciar a l'Hormiguero el fitxatge de Haaland, i que si no el fitxava, que pagaria les quotes dels socis ell de la seva butxaca.
0: Ai, que els tira cara, això.
5: I en una estona va sortir el pare del propi Haaland a desmentir que el seu fill fitxaria per aquest senyor.
0: Sí, però Luis Figo en el seu moment també va desmentir que fitxaria pel Real Madrid, i mira
6: on
0: va acabar, eh?
6: Sí, però que en dues hores t'han desmentit els dos candidats, és que és una vergonya.
7: Clar, però és veritat que és el que diu ell, no? Que si ets soci del Madrid, està supercontent, perquè dius, mira, o ve Haaland, que és collonut, sí. O em paguen la quota, no?
6: Clar.
0: Sí, sí. A tot això, Xavi Cazorla, les teves filles són sòcies d'algun club de futbol?
5: No. I no fa la pinta que ho hagin de ser.
0: Ui, les pots fer del Madrid, Cazorla.
6: Sí, senyor.
0: Seria una calamitat per la teva família.
5: Que maco seria.
6: L'Adriana fa una pinta d'acabar sent de l'Espanyol.
0: Joder.
1: Segur.
0: Sergi Ferrer, bon dia,
8: pues què passa? Pues molt, eh?
6: I què?
8: No, la tirem a la nena.
6: Si acabin d'insultar-me un moment, Ernest, perdona.
4: Sinvergüenza. Quina broma més...
8: Falta d'aspecte.
4: Espera, que m'estic buscant en la
8: tots els nens que són de l'Espanyol.
4: Mateixa afortunada.
8: Exacte.
1: Molt bé, ja l'ha trobat.
0: Vinga, 8 i 6 minuts. A qui dediquem el Matina Codina d'avui, Sergi?
6: Doncs a tots els que anireu avui al Primavera Sound.
8: Ostres.
9: El Pardo.
6: Això és Massive Attack, que actuaran avui com a caps de cartell, amb gent com la Doja Cat o la Bad Gyal, vale? I això durarà doncs, 3 dies al fòrum amb 150 artistes i 300.000 assistents que es preveu que hi aniran.
0: 150 artistes? Hi ha més artistes que assistents?
6: Sí, també tindrem noms com Chicken in the Kitchen, Banana Remix, Kung Fu Panda Association, Waterhouse Milhouse, Pedete Sandwich o Mapache Cachivache. Coneixeu algun d'aquests o no?
7: No sé, però Pedete Sandwich fa molt bona pinta.
6: No els coneixeu? Perquè me'ls he inventat! Primavera Sound, perquè no existeix ni un dels grups en petit que hi ha al cartell.
4: Depèn, perquè Pedete Sandwich era bonic.
6: Podent portar els Iron Maiden o els Figaflowers, decideixen portar gent que no, ni ells mateixos saben que tenen un grup.
5: Sí, perquè
0: els Figaflowers no els porten enlloc, tampoc, eh? No els porten enlloc, els Figaflowers.
6: També pot ser que Figaflowers, ara mateix a Anglaterra, estiguin dient, això és un nom inventat.
0: Sí, senyor.
5: Bé, estava buscant entrades.
0: Sí, van buscades les entrades, Marta. Ahir vaig anar al barber i em va dir... és que el meu anglès, el meu barber és un expat. M'ha dit, do you have tickets for Primavera Sound?
6: Li vas dir, aprèn català o emigra.
0: Exacte, li vaig dir això, exactament. Bon dia, Marc Puga.
1: Bon dia.
0: Has trobat per motiu, per llevar-te
1: avui
0: que queden 35 programes per acabar la temporada?
1: Avui el motiu és super heavy, perquè és la notícia que he llegit, només llevar-me, i té relació amb això. Posa.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: jo us dic, ei, ei, vosaltres què em contesteu?
1: Yeah, yeah.
2: L'Alan ha respost tu. Té una cançó que va directa a les plantes dels peus, eh? Ganes de ballar amb Memories de David Guetta i Kid Cudi. Per cert, família, bones notícies, va. Bones notícies, que falta que ens fan. Omplint el dipòsit a Repsol, estalvies més durant més temps, perquè fins al 31 de maig donaven el doble... Espera, que em sembla que m'estic equivocant de menció, eh? No, és això.
3: Vale. Espera.
2: Et donaven el doble. Aconsegueixes 10 cèntims per litre de saldo posant benzina a totes les estacions de servei i pagant amb Wilet, l'aplicació de Repsol. I a partir del 31 de maig, ara ve lo bo, perquè em sembla que ja estem a 4 de juny, no ja?
3: Sí.
2: Correcte. Confirmo. Doncs pots mantenir aquests 10 cèntims per litre d'estalvi contractant la tarifa tranquil·líssima. Tranquil·líssima. De llum, de Repsol. Tindràs un preu estable durant 5 anys a la teva factura sense compromís de permanència i amb la confiança i la seguretat que et dona doncs, una marca líder com és Repsol, clar que sí. Tota la informació a repsol.es/otraener Repsol, amb tota l'energia com la que té el Xavi Cazorla per explicar-nos ara alguna de les seves mandangues.
3: Sí, us porto un tall d'un metge argentí a qui un pacient li ha fet una consulta amb la que segurament algun oient se sentirà identificat. Li pregunta si és normal que li facin una mica de mal les cames després d'haver fet esport.
4: Això passa a mi molt. Faig molt poquet esport i a mi li va agafar una mica d'esport i dic, mare de Déu, quin mal. Vull dir, només per això ja no val la pena.
3: Val, doncs ara sentiràs la resposta del metge.
5: Juliado, ¿cómo no te van a doler las rodillas si te haces el running, huevón? ¿No tenés espejo en tu casa? ¿No ves que lo que corren son los africanos, huevón, los etíopes, huevón? ¿No tenés? Vos te haces el running y después me llamás porque te doy la rodilla. Y obvio, juliado, ¿cómo no te van a doler las rodillas? Más bien, si no es un deporte, huevón, ¿cuántas veces en la Olimpiada gordo corriendo? Ninguno, huevón, si no es un deporte para gordo, huevón. Para gordo tenés que hacer pileta, bicicleta fija, tenés que hacer sumo, hay un montón de deportes para gordo, pero no el running, huevón. ¿Cuándo has visto un gordo corriendo? ¿Cómo no te van a doler las rodillas, culiado? El lunes o jueves estoy en Palmares, después de las 5.
3: Oh! Això últim era un encàrrec. Sí, des d'aquí, encoratjar tothom a sortir a córrer, sí, amb més o menys intensitat. No feu cas d'aquest metge.
2: Però és veritat que si tens molt sobrepès, potser hi ha esports que t'aniran millor.
3: Sí, has de començar a caminar, per començar, sobretot.
2: Sí, potser no cal aquest to.
3: No,
2: una mica d'empatia. El to és desagradable.
4: Sí, no, però és verdad que a veces la gente te hace una consulta que piensa, pero bueno, tú eres un huevón. Yeah. O sea, si eres una bola de sebo, no puedes salir a correr.
3: Bueno,
4: una
3: mica de tacte, saps? Li diu culiado, li diu 45 vegades al pobre senyor.
2: Molt bé, jo vull fer un comentari amb això, ja acabem. Ja acabem.
3: No te'l creguis.
2: No, vaig veure un TikTok l'altre dia.
4: TikTok.
2: Què diu?
3: TikTok!
2: Diu, si em fa mal la panxa em poden fer una ecografia, no?
3: Mm-hmm. Sí.
2: Si m'han de mirar el cervell em faran doncs, una ressonància magnètica.
3: Clar. Sí.
2: Per què per mirar-me la pròstata m'han de ficar el dit al cul? amb aquesta reflexió anem a publicitat. Gràcies, Xavi.
3: No, gràcies.
2: No sé si anava aquí aquesta reflexió, però...
6: Sí. Tu que ets tan espavilat, quina és la manera més intel·ligent d'anar a Randarock? Facilíssim, amb Drac, a veure tu. I per anar a 15 destinacions com Madrid i Màlaga des de només 9 euros. Amb Ouigo, amb seients XL i bar a bord els seus trens de dos pisos. No cal ser gaire espavilat, eh? Entra a

0: Només a Fotocasa trobaràs el nostre segell de qualitat. Descarrega't l'app i busca amb confiança i moltes cases.
1: Per tu, que l'estiu és un no parar, i per tu, que prefereixes descansar. Gaudeix d'aquesta ofertassa a Caprabo. La bossa de patates Rufles amb gust de pernil de 243 grams, ara amb un 15% de descompte per 2,54 €. Aquest estiu, vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
3: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
4: Del 31 de juliol al 12 d'agost, torna al Festival Terramar CaixaBank de Sitges. Amb l'únic concert dels Earth, Wind & Fire a Catalunya. Les actuacions de Sergio Dalma amb Ritorno a Via Dalma, Sílvia Pérez Cruz, Sopa de Cabra. L'estrena del nou treball de Joan Dausà, l'espectacle This is Michael i molts més. Venda d'entrades al web oficial festivalterramarcaixabank.com.
5: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
6: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
7: I pot ser tot això sent professional.
8: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
9: Hey guys, this is Bruno Mars.
10: A RAC 105.

0: dia d'aquests la cantaré al karaoke, aquesta cançó, que ha posat una mica de pausa, pulsacions baixes, romanticisme i intimitat. Risk It All, quan acabin els 800 concerts de Bad Bunny al Metropolitano,
1: ai, sí,
0: arribarà el Bruno Mars allà, 10 i 11 de juliol. Aquest any passa de nosaltres, de Barcelona.
2: I per què no passem nosaltres d'elles, eh?
3: Ah?
0: No ho sé.
1: 10 i 11 de juliol, eh?
0: Sí.
1: Vaja.
0: Què passa?
1: No, que coincideix amb el Cruïlla aquí, mm-hmm, i amb el Matt Cool allà. Mm. Vull dir, allà hi ha un
3: nou concert. I amb el concert d'Operació sí, sí, Triunfo i amb la final de Tu Cara Me Suena.
0: Mora meva.
3: Hòstia.
1: Bueno, cadascú a lo seu.
0: Hi ha demanda per tanta oferta?
1: Sí, sí, perquè estan plens tots els...
4: Les notícies, Pere.
5: Pere, Pere.
0: 6 minuts i 2 quarts de 9 d'aquest matí de dijous, marcat per les següents notícies pardes. El PSOE es desmarca del cas Leire Díez, com o no, i el redueix a comportaments individuals.
1: Què han de dir, no? Els informes sí, que s'han fet públics de moment, que és una part, formen una part del sumari, que és informes de la UCO, parlen d'una estructura criminal dissenyada amb l'objectiu exprés de protegir Pedro Sánchez i la cúpula del partit i també el govern espanyol. Els socialistes ho neguen i acusen Leire Díez i Santos Cerdán, que són els dos noms que surten assenyalats com a líders d'aquesta trama en els informes de la UCO, els acusen d'anar pel seu compte i d'haver muntat aquesta estructura paral·lela una mica sense anar a la seva.
0: Això eren suborns a jutges, fiscals i policies, no?
1: Suborns no, o sigui, no, xantatges. Sí.
0: Xantatges,
1: era una operació per aconseguir informació, draps bruts de policies, jutges i fiscals per després fer-los xantatge i aconseguir que desviessin o que fessin descarrilar les investigacions judicials que podien perjudicar el PSOE.
0: I ahir Pedro Sánchez al Cercle d'Economia dient, parlant dels pressupostos del 2027,
1: sí,
0: clar, cap comentari al respecte.
1: També no dubtem que els timings de la justícia mai són casuals i el sumari va començar a sortir, totes aquestes informacions, minuts abans que Pedro Sánchez hagués de fer la seva intervenció al Cercle d'Economia. Per tant, va quedar com acorralat de n'hauré de parlar, sí o sí. Doncs no, ell ni es va despentinar, va arribar al Cercle, va fer el seu discurset, va deixar clar que la vida sigui igual.
2: Els pressupostos, vinga.
1: Pressupostos, tal, sí, 2027, parlant de 2027, com si hagués no, com si res no hagués passat.
2: La vida continua, el país avança, pressupostos, vinga, qui en vota sí, a favor?
0: Mira, parlant de votar, hi ha nervis, hi ha expectació i suspens. Aquest migdia sabrem si el professorat avala el preacord amb el govern per aturar les protestes.
1: Si la consulta tanca a les 12, Marta Massip, com van les coses?
6: Estic entrant ara a la web de controlar els resultats.
2: Però hauries d'haver entrat ja fa estona.
1: Sí, si estàs entrant ara, anem tard ja,
0: Està molt liada.
1: Veient això, no sé quina hora sabrem els resultats. Igual els sabrem demà passat, no sé. En tot cas, ja han votat més de la meitat dels docents. Si guanya el no, demà tots els sindicats aniran a la vaga general. Demà hi ha una vaga convocada a tot Catalunya. Avui la vaga territorial, que de moment recordeu que només hi donen suport als sindicats minoritaris, avui és a Lleida, Pirineu i l'Aran.
2: Ànim!
7: Es posin d'acord, perquè si no també vindrà el papa, s'aturarà la ciutat, tots els carrers tallats, i a sobre tenim vaga de mes.
1: Doncs que no vingui.
6: Rosa Melano, ha votat que no.
0: Se l'estan colant. El 2025 va ser l'any en què s'han registrat més delictes d'odi a tot l'estat. Molt mala notícia.
1: És molt mala notícia. Van pujar un 23%, apropant-se per primer cop als 2.500. Pugen els delictes per xenofòbia, també contra els discapacitats i contra els jueus. A Catalunya, si volem tenir un punt d'esperança en aquesta notícia negativa, és un dels territoris amb la taxa més baixa de delictes.
0: Perquè som la Suïssa d'Espanya.
1: Sí, som gent civilitzada.
0: Bé, misteri resolt, aquesta és la notícia absurda del dia, misteri resolt pel caos... És que tinc miopia i no... Ara estava confonent una O per una P.
1: Ostres.
0: Tinc molta miopia.
1: Però això, miopia és de lluny.
0: Sí,
1: no?
0: Per això.
1: On tens el A?
0: Tinc la pantalla aquí, aquesta lletra del WhatsApp. És Arial 3. A veure. Misteri resolt pel caos dels semàfors a Alemanya.
1: Sí, això va passar en un poblet d'Alemanya, a Karlsruhe, que van tenir un problema amb els semàfors d'una carretera, important, de diversos carrils, que van fallar de forma repetida i van provocar un autèntic caos amb conductors, provocant fins i tot diversos accidents, amb ferits lleus, això perquè els semàfors van començar a fer el que els rotava. A canviar de color indiscriminadament, ara tu, ara jo, vull dir que allò era impossible de circular-hi. Doncs el Departament d'Enginyeria Civil de la ciutat ja ha sabut, ja ha esbrinat què va passar.
0: Puc dir la meva teoria?
1: Vinga.
0: Hi havia un gatet allà als botons.
1: T'hi acostes, però no. O sigui, hi va haver, sí que hi va haver uns agents sabotejadors, però van ser unes formigues.
4: Ostres, fixa't. Sembla mentida que una cosa tan petita pot provocar un problema tan gran.
0: És l'efecte papallona, eh? L'efecte papallona.
1: Doncs sí, són unes formigues que van entrar a la caixa de control del semàfor i van provocar tot aquest desgavell en cadena.
8: Formigues anarquistes, les típiques.
4: Quan es posa el semàfor en ambre, s'ha de frenar.
8: En ambre?
0: Ambre.
4: No, és ambre.
0: És àmbar.
8: Són l'alhambra.
0: És àmbra.
8: Molt bonita l'alhambra.
0: És àmbra en català.
4: Veus? Sí? Fixa't, tuixé.
0: Plego.
8: És que aquesta hora estem tots amb un àmbra que tenim problemes. Només volem esmorzar.
1: Porta el teu quadrat.
4: Uf, bitch, mira't the way, t'he fet un thug life.
9: Això que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets.

0: Han canviat una mica la lletra, fins i tot el ritme, i han integrat els Figaflowers en aquesta col·laboració fantàstica per renovar la Jennifer, que sona superbé, fins i tot amb una mica de drum and bass al tram final,
1: Ai, és verdad.
0: Molt potent, molt potent. Per cert, Figaflowers el dissabte 13 de juny al Cabró Rock, a les 3 de la matinada, amb RAC 105 d'emissora oficial, no us els perdeu. Encara queden entrades per dissabte, si voleu.
2: Visca.
0: Cabrorock.cat.
3: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Avui tenim titular gros del temps, Mònica Usar, perquè ha de ploure i molt a Catalunya. Oh! On, quan i amb quina intensitat ho farà?
4: Doncs mira, de moment, ara al matí, com a molt, quatre gotes, i a partir de mig matí, migdia, primer ruixats en punts del Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, comarques de Girona, cap al Pla de Lleida, sectors del prelitoral de Tarragona, i després a la tarda vespre, sobretot concentrats a les comarques de Barcelona i de Girona. Hi ha avisos del Meteocat per intensitat de pluja, i a més avui estrenem un avís, que és el de 60 litres per metre quadrat en 3 hores.
0: Estrena.
4: Estrena. Són pluges que van ser torrencials, sobretot a les comarques d'Osona, el Lluçanès, el Ripollès i la Garrotxa. I els avisos de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. A bona part del país queden al marge només punts del Pirineu més occidental o de les Terres de l'Ebre. El perill més elevat el tenim al Berguedà, Osona, Lluçanès, Ripollès, Garrotxa i també l'Alt Empordà. Per tant, molta precaució en general aquesta tarda a tot arreu. Tenim dues coses, podríem dir, dos actes importants, no? El Primavera Sound per una banda, sembla que començaria a ploure cap a les 7-8 del vespre i ho faria fins a les 11-12 de la nit. Sí, ja sabeu que els pronòstics depèn dels models, diuen una cosa o una altra, però de moment, si voleu...
0: Et deu estar trucant tothom avui, no?
4: Així.
0: Pot ser que notes avui que hi ha més demanda de pronòstic.
4: Sí. I la Patum, durant la tarda, estarà plovent i després pinta que a l'hora de sopar, que és una hora doncs, que pot ser o les 7 o les 10, depèn de l'hora que sopi...
0: Sí, a quina hora serien els plens allà a la plaça Grossos?
4: Ostres, no sé quina hora exactament coneix i comença. Jo vaig anar a la Patum, però infantil, l'any passat, i clar, era molt d'hora... Bueno, però no sabria. Ara trucarem a la Gemma Puig.
0: Que ens ho digui algú de Berga, si no.
4: Truquem a la Gemma Puig, que es dona el temps i és de Berga.
2: Molt bé, i la tenim al grup de WhatsApp de meteorologia.
4: I avui estarà fregida ella, perquè ser de Berga i que plogui durant la Patum, o sigui, t'explota el cap. I, per tant, molta precaució aquesta tarda a tot arreu i, a més, fins i tot amb alguna calamarsada. Temperatura si fa o no fa com les d'ahir, però a partir de demà més calma, sí que demà encara quedarà algun ruixat a les comarques de Girona i baixa la temperatura. Demà no farà tanta calor, afluixa molt la calor i al cap de setmana, a poc, pujaran els termòmetres.
0: Mònica, moltes gràcies, baby. 8:34 minuts. Per cert, si teniu entre 3 i 10 anys, per tant, sou oients minimatiners del Matí a Codina i voleu guanyar un pack d'entrades... 4 entrades per anar a l'Aquàrium de Barcelona doncs a conèixer ben a prop la biodiversitat marina, com per exemple els nostres pingüins pesadíssims. Truqueu ara al 902-477-105. Només hi ha una condició, has de tenir entre 3 i 10 anys, els pares fent de nens petits, com si fóssiu el José Luis Moreno. No compten,
5: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
0: Ja tenim concursant!
6: Epa!
0: Hola, bon dia!
6: Ràpid!
0: Hola?
1: Oh. Se desvia una llamada.
0: No,
6: això, perquè havia sigut ràpid.
0: Sí, això passa sempre, que quan hi ha moltes trucades a la vegada, la línia s'encalla.
6: Mentre truqueu, sapigueu que també teniu el concurs a l'Instagram.
0: Ah, mira.
6: Sí, un sorteig per guanyar també un pack familiar.
0: Molt bé. Mira, ja tenim algú per aquí. Hola, bon dia.
7: Hola.
0: Com et dius?
7: May.
0: May, des d'on truques? Quants anys tens, carinyo?
7: 8.
0: Tens ganes d'anar al col·le avui?
7: No.
0: S'entén perfectament.
6: Ja.
0: Quina és la pregunta, Marc Puga, avui?
6: Mira, May, la pregunta és com mengen les estrelles de mar. Vinga, les opcions. A. Treuen part del seu estómac per la boca i fan la digestió a fora.
8: Que asco.
6: B. Truquen perquè els portin menjar a casa seva. O ser amb una forquilla i gabinet, com tothom ho fa. Quina és la correcta?
9: El gabinet d'advocats.
2: Marcamos-la. I atenció, perquè May ha dado con la respuesta correcta.
0: May, moltes felicitats. Estàs contenta? Oh, i nosaltres també, eh? Sí. Doncs vinga, amb tota la família cap a l'aquàrium. No pengeu. Guapos.
1: No pengeu. Adéu.
8: Branqui, notes això? El nostre món s'ha tornat més emocionant.
9: Ostres, Coralleta, què està passant?
8: El nou aquàrium. Espais impressionants plens de sorpreses, experiències immersives que t'envolten, realitat augmentada que et farà vibrar i jocs que t'enganxaran per entendre i protegir el mar.
9: Brutal, segur que els encantarà.
8: I tant. A més, hi ha promocions irresistibles esperant-te a aquariumbsn.com perquè ningú es quedi sense viure-ho. Coneix el nou aquàrium, més emocionant que mai.
10: Matina Codina! El que necessites perquè no es noti que vas adormit al matadero.

0: Sí, un artista conservador, jo crec que va arriscar molt fent aquesta cançó espectacular i enèrgica que es diu Where is my husband? És la britànica Ray al matí, acudint a Drac 105. Marc Puga!
1: Hola!
0: A tu t'agrada la Fórmula 1, eh?
1: Sí, sí, m'agrada, que què? Me flipa! A més, ara el juny venen a Montmeló.
2: Guaya, chaval. Si se llega de los monoplazas, Fórmula 1, les estan quitando las pegatinas.
1: Ojalá em convidi algú. Uau!
0: Amb el que cobres al matí a Codina et pots comprar l'entrada, carinyo.
3: Bueno, no sé si esteu al corrent, però l'Alonso té una creuada amb la gent de Dazón, que es veu que no els hi concedeix ni una sola entrevista.
0: Per què?
3: Bueno, perquè està picat amb tot el personal, amb l'Antonio Lobato, que abans eren, vamos, carn i ungla, ara ni se suporten, i ja em sembla que està amb la Melissa Pinto, una d'aquestes d'allà del Dazón.
4: Jiménez.
3: Jiménez, fins que no torni aquesta, l'Alonso no dona una entrevista.
4: Vaya xapa, no, Toni?
1: És que sap molt bé, Toni.
0: Està bé. Era una menció simple i directa, però al final s'ha convertit en la secció del cor del Toni
1: Clapés. És que ens interessa molt.
0: Ens agrada, aviam. Com deia la mare, el mes de juny, del 9 al 13 de juny, la Fórmula 1 al centre de Barcelona. Pots gaudir gratis del Fan Village de... Molt molest. Aquest Fórmula 1 és molt molest.
3: És un circuit molt curt perquè no para de passar.
4: Jo no ho sé fer.
1: A veure. Que a mi m'interessa, en sèrio.
0: El Fan Village de Plaça Catalunya, amb activacions de Fórmula 1, activitats familiars, gastronomia, música en viu i molta diversió.
4: Ole, dilo, poderosa.
0: Registra't a circuitcat.com. Circuitcat.com.
1: Ara em registro.
0: T'hi esperem.
5: Hi ha moltes coses que no entenc.
0: Sergi Ferrer.
4: Hola.
0: Barcelona és el Far West.
5: Qué miedo.
4: Segur que ho sabeu. És al carrer. L'augment dels tirotejos s'ha convertit en una de les principals preocupacions de seguretat a Barcelona i a Catalunya.
3: Sí,
4: els Mossos, el 2025, van registrar no un, ni dos, ni tres, ni quatre, 93!
0: Joder!
4: 93 incidents amb armes de foc. Han pujat un 45% més que l'any anterior. El 2026 ja en portem una trentena. S'han produït a llocs com Badalona, l'Hospitalet, Sant Adrià, la mateixa ciutat de Barcelona. Fins aquí, res que no sapigueu. La notícia, però, és que la situació està sent molt bèstia. Tant que s'està plantejant fer una pel·lícula...
0: Què dius?
4: Espagueti western de les bones, d'aquestes de l'oeste.
0: Sí, Hollywood ja s'està inspirant en el que està passant a Catalunya. Eh?
4: Exactament. En el que tres herois, que us seran molt familiars, intentaran posar ordre a una ciutat totalment descontrolada per les pistoles.
1: Uau!
6: 2026. Barcelona. Catalunya. Salvatge oest. Tres homes sense escrúpols preparats per fer complir la llei a una Barcelona descontrolada. El bueno, aquí major trapero, preparat. El feo...
7: No estic d'acord amb el nom.
6: I el racista.
8: M'agrada més dir ordenado, però vale.
7: A veure, què passa aquí?
8: Us parlen els xèrifs del condado.
6: Barcelona no és prou gran per tanta pistola. Tres homes controlant 1.000 tirotejos.
7: Això està ple de forajidos.
8: Exacte, perquè són tots de fora.
6: Com ets, Xavi? Duels de matinada.
8: Ala, un ocupa menys. De nada, senyor del fondo buitre.
6: Aquest any a Barcelona, desenfundeu les armes. El bueno, el feo i el racista. Acabarem amb això vius o morts?
7: A mi, en principi, si pot ser viu, millor.
6: Ja als cinemes.
9: 20% de descompte si portes una pistola al cinema.
0: Quina, quina oferta més random, eh?
4: 20% està molt bé. Sí.
2: Jo aniré a veure-la, eh?
4: Sí, és xula.
0: Ai, Sergi Ferrer, moltíssimes gràcies. Gairebé 9:15 del matí. Ara tornem a RAC 105!
10: Matina Codina.
11: La meitat de Catalunya ja ens escolta a nosaltres. I l'altra meitat no té criteri.
10: Matina Codina, amb Ernest Codina.
11: RAC 105 Barcelona.
12: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família, volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
13: Arriba l'estiu i ja no tens excuses per canviar de cotxe. Els dies 4, 5 i 6 de juny vine al Quadis Autocentre de Sant Boi a la Fira del Vehicle d'Ocasió i trobaràs les millors ofertes al nostre outlet de quilòmetre zero i ocasió. T'ho posem molt fàcil, finançament a mida i acceptem el teu cotxe a canvi. 4, 5 i 6 de juny a Quadis Autocentre, al carrer Riera Roja de Sant Boi.
14: Aprofita només aquesta setmana el Red Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% en tota la teva compra. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Troba els mobles que encaixen amb tu amb un 21% de descompte. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
15: Busques una experiència estiuenca, divertida i plena d'aventures? El Baliscamp és el teu lloc. Aquest estiu apunta't al Baliscamp. Del 29 de juny al 4 de setembre vine a gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure per a infants i joves de 4 a 17 anys. Inscriu-t'hi ara amb el codi a Ràdio Balis i gaudeix d'un descompte. Informa-te'n a cnalbalis.com. Aquest estiu viu el Baliscamp, l'aventura de navegar.
16: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge. Ara, diumenge. L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
17: Càtering per a events d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
0: Ei, vaig a proposar a tots els oients del Matí Rocodina una experiència que no oblidareu mai de la vida. Quina? Salvatge, silvestre, alliberadora. No sé si us heu imaginat mai nedar amb centenars de tonyines roges amb lots del mar Mediterrani. És espectacular. Això és el que viuràs si contractes el Tunatur. Tunatur, a l'Ametlla de Mar. És una experiència única que pots viure fent snorkel, diving o fins i tot amb el teu primer bateig de mar. Mar, adrenalina i un record que no s'oblida. Aquest estiu entra a l'aigua i deixa que el món canviï. Reserva ja a tunaguiotour.com, tunaguiotour.com. Es pot produir també una matriosca de mars. La mar banyant-se a la mar.
1: Oh,
0: això estaria bé, això estaria bé.
3: Molt bona.
0: 12 minuts i les 9. Oh.
18: Movento Garage MG, nou concessionari a Barcelona, patrocina aquest espai.
0: Anem a resseguir els embussos de la xarxa viària amb el Ferran Aràndiga. Bon dia, guapo.
19: Bon dia, doncs. Continuem la jornada avui dijous amb l'accident actiu des d'ahir a la nit arran d'aquest accident produït a la GI-552 d'Arbúcies. Doncs continua tallada la calçada en sentit Hostalric i encara s'obliguen a obrir desviaments senyalitzats. Per altra banda, encara parem atenció a aquestes retencions que continuen amb força intensitat als accessos i voltants de Barcelona amb tot el nus de la Trinitat de retruc, amb afectacions intenses a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. També, precisament, l'entrada des del Llobregat continua amb moltes retencions des de Pallejà i Molins de Rei per la A2 i la B23. De moment, això seria tot des del RAC. Molt bon dia.
18: Arriba Movento Mazda a Terrassa, el teu concessionari Mazda, al carrer Colom 390. Descobreix vehicles nous d'ocasió i servei de taller oficial amb tota la garantia Mazda. I ara, promoció especial de taller. 15% de descompte en la mà d'obra del teu manteniment, reservant cita fins al 31 de maig. Movento Mazda a Terrassa. T'hi esperem?

0: Aquesta és la versió per celebrar els 25 anys de la cançó Camins de sopa de cabra amb la Su, una veu dolça espectacular, i Mondis i els teclats. Camins, somnis i promeses. Per cert, sabeu on estaran aquest estiu actuant el sopa de cabra?
1: On?
0: Per celebrar els 40 anys d'èxits.
1: A on?
0: Doncs al Festival Terramar CaixaBank de Sitges.
2: Home, meravella, m'encanta.
0: Ja és aquí, ja és aquí, el Festival Terramar CaixaBank de Sitges del 31 de juliol al 12 d'agost. Bueno, ja és aquí, ja és aquí. 31 de juliol, però, bueno, però heu de comprar les entrades, heu de comprar les entrades. Viu el festival amb els concerts de Joan Dausà, el doble concert dels Amics de les Arts, 20 anys i Ginestà, la gira de grans èxits, com deia, de Sopa de Cabra, l'únic concert Darwin and Fire.
1: Oh!
0: A Catalunya.
2: Estos son buenos, estos son de mi época.
3: Exacte, son boníssims, Darwin and Fire.
1: Què?
3: És Wind and Fire, m'encanta. Sí.
0: No, no, com tu dius, són ben bequets.
1: Sí, sí, sí.
0: I també l'espectacle This is Michael, del Michael Jackson.
4: Michael Jackson.
0: Aquest t'agrada molt a tu, Marc, que és el Sergio Dalma, que també estarà, també estarà a l'Estadi Olímpic amb el Papa, i els Escolaners de Montserrat, i la Sílvia Pérez Cruz i molts més. Compreu entrades ja al web del festival, festivalterramarcaixabank.com, festivalterramarcaixabank.com.
5: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: La tele, que repassem amb Alan Lillo.
6: Sí, senyor, sí, senyor. Bueno. Comencem amb l'Hormiguero, perquè ahir van tenir el candidat a les eleccions del Madrid, Enrique Riquelme.
0: Ui.
6: Per si no ho sabeu encara, Riquelme va aprofitar aquest programa de màxima audiència per dir que portarà a Haaland, que ja el té lligat.
3: Sí, con favor, no Haaland.
6: El davanter, bueno, diuen que que sí que és molt bo.
0: Sí, el representant i el pare han dit que molt entretingut el programa, però que és mentida.
6: Sí, mentida. Bueno, no sabem si és mentida o no, però això no va ser tot, perquè Riquelme, clar, va anar a l'Hormiguero. Ui. També es va sotmetre a les divertides preguntes de les formigues.
0: Bueno. Són pesadíssimes.
7: Bueno, yeah. Vamos!
8: Siguiente pregunta, atención, una pregunta polémica, una pregunta de tiempo de huevo, que vamos con el dedo allá, vamos ahí. Te dicen que te dan la presidencia del Barça gratis, sin hipoteca, sin elecciones, mañana lo tienes, lo pillas, lo tomas o lo dejas. Ahora mismo.
9: Ahora mismo,
8: toma,
9: todo nada.
8: Toma, te lo doy.
10: Eso que se la damos a Negreira, que a lo mejor tiene más vínculos.
9: ¡Oh! ¡Exclusiva! ¡Exclusiva!
8: ¿Te han invitado a la casita de Bad Bunny?
10: Pues sí.
8: ¡Anda, ¿eh?
9: ¡Hala!
10: Pues toma, esta ya. Semana sí, pero creo que no era...
8: No es el momento, a lo mejor. No.
10: Igual, hemos tenido que... Es todo el tiempo que tenemos es para que le llegue al socio los mensajes.
8: Pero sí. ¿Tienes algún plato estrella? Aunque cocinero...
10: Ah, sí.
8: Que digas, esto me sale da guti.
10: Hago los crepes con Nutella, espectacular.
8: Bueno, oye.
9: Crepes con Nutella, bueno, está muy bien. Muy bien.
8: Mientras te lavas los dientes, ¿te estás quieto frente al espejo o te vas dando un paseito por la casa y haciendo cosas?
10: Quieto.
8: Quieto, ¿eh? Concentrado.
10: Concentrado.
8: O para que queden blancos, ¿no? ¡Como el Real Madrid!
2: ¡Qué bueno!
0: Les formigues del matí a Codina són tontes, pesades, i fan unes preguntes de merda, però les originals són pitjors,
1: Un horror.
9: Oye, cuando tienes muchos paluegos entre los dientes, se te convierte la boca en un piano.
0: Barranques, com s'us acudeixen aquestes preguntes?
11: Barranques es el otro. Yo soy el que no es Barranques.
9: Eres Trancas.
11: Soy Trancas, son muy graciosos.
1: Y soy Trancas torcidas.
0: Es igual, Trancas.
11: Si hay un derrape en el lavabo, cuando vas a hacer pipi, intentas sacarlo con la orina.
0: Com s'us acudeixen aquestes preguntes?
11: Ya lo pasemos.
1: ¿Cuántos guionistas son a l'Hormiguero?
9: Somos uno.
1: ¿Uno solo?
9: Sí.
1: ¿Cómo se llama?
9: Javier. Estamos mucho rato debajo la mesa.
0: Escolta, per cert, que automàticament, quan es va acabar el programa, recordeu que va sortir un anunci de Florentino Pérez anunciant el fitxatge de Mourinho.
1: Sí, i també va sortir a Telecinco que estaven fent la Isla de las Tentaciones.
2: Sí, això.
1: Segons després que una noia veiés com el seu nòvio estava zumbant-se un tio, apareix a l'anunci de Florentino Pérez i Mourinho dient, sí. És molt inquietant.
3: Sí, porque nos vamos a zumbar a Riquelme.
0: Bueno, la guerra està oberta i veurem si realment hi ha aquest assalt a la Casa Blanca per part d'Enrique Riquelme, cosa que no creiem.
6: Sí.
0: Què més?
6: Bueno, molt bon rotllo, parlant de futbol a l'Hormiguero, tot el contrari que el Chiringuito, que és un programa de futbol, però que estan de mal rotllo.
1: Ui, què passa?
6: Ha tornat a passar, sí.
1: Què?
6: Sí. Pique entre Pedrerol i un col·laborador.
1: Ai.
6: I a més, en aquest cas, una primera espasa, Cristóbal Soria.
1: Ostres!
6: Sí, un clàssic que porta tota la vida al Chiringuito. Es veu que Soria, estaven parlant del Mundial, volia intervenir, i també del Sevilla,
0: sí.
6: I anava demanant pas, però no entrava.
1: Ai.
6: No sé, anava com tímidament intentant entrar, però no anava demanant permís.
0: És que allò és la jungla,
6: Clar, llavors Pedrerol li crida l'atenció dient, escolta, això és una tertúlia, no em vagis demanant pas i entra com puguis, no et quedis callat.
1: Clar.
6: Cosa que no li va sentar gens bé a Cristóbal Soria.
4: Me gustaría hablar como sevillista, si me da, si me da parte en parte, me gustaría
7: hablar. ¿Este problema que es la clave o qué? Sí, ¿eh? Aquí interrumpe todo el mundo, estar aquí, no hablas, digo, tendrá un problema para poder hablar de este tema. Aquí no le matamos la mano para nada.
4: Bueno, yo estoy esperando que me des paso y entonces como soy disciplinado...
7: Parece nuevo.
12: Yo también hablo y no se le sevilla.
7: Adelante, señor Soria, cuando usted quiera.
4: Eso de señor Soria creo que sobra, ¿eh?
7: Soria,
4: no, es que creo que sobra. Es que creo que sobra.
7: Si quieres hablar, habla, pero perdamos tiempo.
4: No, yo perder tiempo no. Yo quiero hablar como sevillista, si tú me lo permites. Ni señor Soria ni cuando usted quiera, si me lo permites.
7: Tenemos aquí a dos periodistas.
4: ¿Sabes qué pasa? Que me trata siempre como me trata.
7: Almanza con información.
4: Es muy difícil trabajar contigo así, de esa manera. Sí, ahora te ríes, pero creo que no me lo
7: permites.
4: Ni como persona, ni como profesional me merezco el trato que recibo de ti. No lo merezco.
7: Vamos, ¿qué hacemos, Soria? ¿Has creado un mal ambiente aquí?
4: No, no, no, yo no creo mal ambiente. Todos, ¿cómo que yo creo mal ambiente? No, no, no.
7: Soria.
4: No, no.
7: Bueno, Soria.
4: Yo no creo mal ambiente. No, no, no.
7: Pues buscas, viralidad.
4: No.
7: Está bien.
4: No.
7: Adelante, Soria, ¿quieres decir algo?
4: No, gracias.
7: No, venga. Yo creo que la gente lo agradecerá. Estamos en.
4: Reacción.
7: A ver, en. Redacción hay más. A ver qué pasa en redacción.
0: Dinos. Ya está, no pasa en redes. El otro día hay más en redacción.
13: Vale, ya vamos lo que estés.
7: ¿Quieres hablar? ¿No quieres hablar? Vale, pues perfecto. La gente lo agradece. Vale, venga, vamos.
13: No, no, no. Se me va la Marta.
0: Está bien, ¿eh? Molt mal... Molt mal rotllo, també. Ja dic, la pell molt fina tots dos aquí, eh? És aquesta cosa testosterònica de, no? De l'ego, de qui té raó, de qui mano jo. De...
13: No.
7: És igual el què? ¿Te da igual mi programa?
0: No.
7: Es que no es importante.
0: No.
7: Ah, no, pues entonces que hable el señor Codina, ¿vale?
13: Sí.
7: Adelante, señor Codina, ¿qué tienes que opinar?
13: Estás generando un mal ambiente, Ernest, ara.
0: Sí, sí, discúlpame, va.
7: ¿Quieres hacer viral? Pues muy bien.
0: Va, un minut i les 9 del matí. Acabem al Cielo con ella, que és el nou programa de la Inara Álvarez a Televisió Espanyola.
6: Sí, sí, sí, sí, que s'ha fet viral no només per la crítica a la cosificació de les dones, sinó sobretot per com acaba Inara el monòleg que estava fent.
0: Sí.
6: És molt visual, també ho explica.
0: Sí, perquè es veu que rep moltes crítiques, mm-hmm, perquè sempre apareix vestida amb americana, amb corbata, val? Mm-hmm. Amb trajo, com si...
6: Diuen que
0: és un home. Sí. Això és el que li diu la gent.
6: No.
0: I ella ha protestat. Protestant.
14: Sí. Ir de traje no me hace ir de hombre, igual que una Biblia en la mano de Dani Alves no le convierte en un santo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro. Te digo yo que vengo en vestido y falda y si la llevo muy larga voy de monja, si la llevo muy corta voy muy fresca y me estoy cosificando, si voy de negro voy sosa, si voy de rosa voy infantil, si voy de leopardo, es que eso lo sabe todo el mundo. Mira, se acabó. Es que estoy harta. Y a partir de ahora, para que nadie se fije en mi ropa. Y si es lo que digo, voy a presentar el programa en pelotas. Moraleja, da igual cómo te vistas, lo que les molesta es que seas la protagonista.
13: Toma ya, sí señor.
6: Se la dedica van pixelada.
13: No se ve nada. ¿Por qué con ella esto no se ve?
6: No,
13: Santiago, tens la oportunitat d'aprendre alguna cosa del missatge. No et quedis amb el nut.
15: No, pues no sé nada de lo que has dicho. Estoy pensando en la muchacha esta,
13: ¿no? No, no,
0: no. Ja estàs entès, no?
16: Pues copia una mica de la Ana Morgade, que es va fer viral la setmana passada, també, al Cielo con ella, justament.
7: Ah, sí?
16: Ensenyant la seva panxa, dient perquè havia estat embarassada, i ensenyant com que les dones, el cos, tot.
7: ¿Qué quieres decir? Que bueno, no tiene personalidad.
16: Va fer viral.
0: La Inara és molt performàtica, es passa el dia fent no sé, sembla la Fura dels Baus, el seu programa. Tot el dia està fent performances, que em sembla perfecte.
16: Bueno, perdoneu,
17: quan dieu que s'ha tret de la màniga l'acudit o que estava enfadada i tal...
0: Què passa?
17: Jo que és un equip de guionistes...
13: Clar, evidentment.
17: Des del Buenas Noches hasta l'hasta mañana...
13: Però sí, ho sabem.
0: Pot ser que,
17: no és res,
0: pot ser que sortís a la reunió no de dir estoy harta de que me critiquen i tal. Ah, sí, pues... Tens algun problema en despullar-te aquí?
16: Fem el discurs que sabem que es farà viral i en funcionarà.
13: Ernest, tu et despullaries per aquest programa si t'ho demanessin des de direcció?
16: Que despulli!
0: Perfectament que faig el que faci falta. El que faci falta.
13: Sí que ho sabem, sí.
0: Ho faré.
16: Oh,
0: passa que
16: rico.
0: No serà tan viral, perquè la gent, al contrari, no voldrà veure.
13: Sí, la gent dirà, posa't les americanes que vulguis.
0: Vine amb faldilla escocesa.
13: Que rico.
0: Gràcies, Lillo.
6: A vosaltres.
18: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
12: Matina Codina.
19: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
20: Costellarro va bé. Gràcies.
21: Tria, no tria. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
19: Costellarro, senyor?
22: Volkswagen. A foto.

0: Només a Fotocasa trobaràs el nostre segell de qualitat. Descarrega't l'app i busca amb confiança i moltes cases.
1: Hola, família, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
2: Des d'aquest dilluns, un quilo d'arròs llarg per 0,89. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
3: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
4: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
5: Ei, que s'acosta el Cabró Rock! I encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà! Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
6: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo, i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
7: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
6: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
7: Que bé!
6: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
8: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
10: Peugeot. Encara no saps per què ens escoltes cada dia.
11: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
12: Però ens encanta que ho facis.
13: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.

0: ídol nord-americana de molts adolescents de Catalunya i no tan adolescents també, eh? És l'Olivia Rodrigo, amb aquesta cançó, que és una de les novetats que millor s'ha fiançat a la nostra programació aquí a RAC 105. Som els del matí, acudint a Despertant Catalunya en aquest 4 de juny, en què vull fer una felicitació, perquè hem...
1: Sí.
0: Hem rebut el missatge d'un oient, la Rosa, a l'Instagram del programa.
2: Rosa.
3: Que l'amor s'hi posa.
0: Sí. Que ens ha demanat, sisplau, que felicitem les noies de waterpolo del Club Natació Catalunya que ahir van guanyar la Copa d'Europa.
2: Sí, senyora!
4: Sí, senyora!
2: Sí, senyora!
4: Sí, senyora!
2: Sí, senyora. Home, i tant! Enhorabona!
0: Per mi és més important això que la visita del Papa.
2: Però és veritat, absolutament.
0: Però és veritat que tots els mitjans i absolutament tot Catalunya està pendent de l'arribada de Lleó 14 a Catalunya. Queda menys d'una setmana perquè el Papa de Roma arribi a Barcelona.
2: Com sabeu, porto mesos pendent de la visita del Papa, nerviosa, tinc ganes de que arribi el Papa a Barcelona, i he sortit al carrer a veure com està l'ambient del Papa, i concretament m'he colat a un edifici davant de la Casa de les Punxes.
0: Com si fossis una lladrona.
2: Sí, més o menys. Justo.
1: Una lladra, volies dir.
0: Una lladrona.
2: Davant de la Casa de les Punxes, que és el lloc exacte d'on surt el Papa mòbil.
0: Eh?
2: O sigui, he anat al balcó més sol·licitat de Barcelona en aquests moments a parlar amb les famílies que veuran com surt el Papa mòbil des d'allà. Aleshores, anem a escoltar coses que em diuen, que a mi em van deixar bastant bocabadada. Començarem escoltant a la Cris. Mireu què em diu.
5: Home, jo la veritat és que és la primera vegada que viuré un esdeveniment amb el Papa de Roma. Jo no l'he vist mai, ni amb ell, ni els d'abans, ni res.
2: Però tu imagina que està el Papa de Roma aquí baix. Tu què li diràs?
5: Ui, guapo, pibó.
0: Hala.
5: Tot això, guapo, pibó, el Papa. Home, no, perquè estarà la meva àvia. Bueno, per ella és l'esdeveniment de l'any. M'han comentat que heu de decorar tot això amb banderes del Vaticà, però les trobeu. És que ens està costant moltíssim. Al final, el que m'han recomanat és anar a algunes parròquies que estan venent aquí de Barcelona, i doncs hauré de passar per alguna parròquia perquè no hi ha manera.
1: Però és obligatori, Mar, se sap si és obligatori que penjar la bandereta, no?
2: No, però volen fer-ho, ja que estan allà, volen fer entrar en l'ambient. Hi havia banderes ja penjades, als balcons.
0: Com són aquestes banderes?
2: Són del Vaticà, són...
1: Groc i blanc, és el color del Vaticà.
2: Groga i blanca.
1: Són d'Hermeti.
2: I aquesta pobra família no troba la bandera, des d'aquí fem una crida, perquè han mirat, m'han dit tot temo a Amazon. Clar, Amazon no els hi arriba, llavors estan desesperats amb les banderes del Vaticà.
0: Agafin un cartonet i pintin, home, això és igual.
1: Ara.
2: A més, és un pis que té més d'un balcó, vull dir que dona, pots veure realment molta part del recorregut.
0: Tu imagina't que el Papa veu que no tens la bandera i et fot 10 anys de mala sort.
1: Sí, perquè té aquest poder, no? I també vola.
6: És un bruixot.
2: Escoltem el Pablo.
1: A l'Ojomora.
2: Escoltem el Pablo, que també té molt bones vistes, però no hi és el dia del Papa mòbil a casa. Clar.
0: Aviam.
2: Tenim el gos aquí bordant, que està nerviós, també.
7: Està molt nerviós, està pendent a veure quan arriba el Papa, també.
2: On estaràs tu el dia del Papa mòbil aquí davant de casa teva?
7: Just passa davant de casa meva, no hi seré, a casa meva.
2: Què?
7: I seré a la Sagrada Família.
2: Tu l'estaràs esperant al destí, eh?
7: Sí. Bueno, estaré cobrint una mica l'existència del Papa a Barcelona.
2: Compte, no et fitxem a RAC 105, eh?
7: Espero que em tingueu en compte.
2: I com veus l'ambient al barri aquests dies?
7: Estan a flor de piel, los nervios. Jo li diré... Guapo!
0: Guapo.
7: Diré, te quiero, segur.
2: I love you, no? Que és americà.
7: Bueno, millor guapo, perquè com ha estat bastant anys a Perú i tal, que estic ben informat.
0: Avui en dia es fa servir el guapo molt alegrement. Sí.
2: Guapo, papa, guapo!
8: Bon giorno a tutti.
2: Bon giorno.
8: Cari fratelli, hermana de Barcelona.
9: Guapo!
8: Grazie. È per me un grande allegria estar qui, in esta città meravigliosa.
9: Tio bueno!
8: Dove si magia bene, si vive bene. Gente que va y que viene.
2: Amb això anem a escoltar una història que a mi m'agrada molt.
0: Marc, tens el Papa aquí i el fots fora d'aquesta manera.
2: Sí, no, és que... Hola, Papa, com estàs?
8: Buongiorno,
2: Marpuga. A tu, telepatina, guapi. Veus, és que clar, jo li parlo una mica a aquest senyor i es posa erecta.
9: Marc, que s'ha sentat.
8: Heu grunyito.
1: Entre fer-lo callar i això has de trobar el punt bé.
0: Escolta'm, pels que acabeu d'arribar a RAC 105, estem parlant de la gent que té balcó amb vistes al Papa mòbil.
2: Sí, anem a parlava
0: d'això. Amb qui has parlat?
2: Amb la Titina.
0: És broma, això, no?
8: Tutto va al mismo per questo, la Titina, la Lecciola.
2: Que no, que diu Cristina, també, però li diem Titina, perquè és més italiano, no? I m'explica una història que m'agrada molt, perquè ara aquesta història continuarà al Matina Codina.
3: La meva mare té 96 anys i bueno, la tindríeu que veure, o sigui, guapa. Està superactiva i està emocionadíssima. Per suposat la vaig a buscar, ja viu en un poblet a 25 minuts de Manresa i l'anem a buscar única i exclusivament per veure el papa. No podia perdre-s'ho, això.
5: Escolta, però això és una meravella.
3: Vamos, el dia abans ha d'estar concentrada. Ja m'ho va dir, no, no, no, vinem a buscar, sisplau, el dia abans, que després ho trobem lius perquè ens tanquen aquí la circulació. I ha de ser, vamos, té que estar sí o sí.
5: Com es diu la teva mare?
3: Pues mira, Maria Rosa.
5: Podem dir avui que estarem complint el somni de la Maria Rosa. Aviam, els del Matina Codina, el nostre somni és el mateix que el de la teva mare.
3: Tu estàs convidada sempre, mare.
5: Ah, molt bé, els de la Quino, els nois que no vinguin.
3: Si són amics teus, també ho som.
2: Opa! Antena 3 pagant 1.000 euros i nosaltres tenim la vista VIP.
0: Sí, senyora.
2: Ah, no, clar.
0: És que la mare ho aconsegueix tot, clar, és increïble. És
2: jo m'he compromès amb aquesta família que aniria a parlar amb la Maria Rosa el dia sí. que el papa mòbil estipa. Jo veure l'emoció d'aquesta senyora que ve de 80 quilòmetres fins a Barcelona.
0: Home,
2: per veure
0: i quants
2: el papa.
0: Anys em vas dir que tenia?
2: 96
0: anys. 96 anys,
1: oh, eh? Això, un quilòmetre per 96 anys són com quilòmetres d'agost, no?
2: Imagina't.
0: Bé, una senyora molt, molt catòlica, apostòlica
2: una
0: i romàntica.
2: Una senyora de bandera meravellosa. Sí.
0: Amb qui més vas parlar?
2: No, vaig seguir aquí perquè aquesta família, els mitjans de comunicació, els estan trucant perquè volen anar a aquest balcó.
0: Veus? Yeah.
3: Sí, sí, sí, han vingut a l'Antena 3, ens han donat un telèfon de contacte perquè truquéssim i tal, sí. A veure si estàvem interessats per cobrir la notícia des del balcó.
2: Home, i què?
3: Bueno, de moment diuen que, bueno, que no paguen res, però que es podia negociar.
2: Ah, la pela, nena, clar. M'ha trucat Telecinco i TV3. Ah, i vindran o heu negociat? Com està el tema?
5: Bueno, estem en negociacions. Què ofereixen?

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
1: Molt bones i privilegiadíssimes, llavors, tipo 800, 1.000... Jo que no sóc gaire experta de res, et diria que ho pugis a 1.000, 2.000, perquè teniu angles de carrer Bruc, carrer Rosselló...
2: Home, no, i més d'un balcó. Igual podíem fer no una exclusiva, no?, i fer diverses teles, llavors, depèn de com, doncs mira, cada balcó amb una tele.
3: Realment, Mar, és tan bon balcó aquest,
1: no? No, de veritat que sí, que no és cap conya,
3: però, Què es veu des d'allà?
1: És una cantonada, és cantonada, el Bruc, Rosselló, i d'allà surt el Papa Mòbil. Aleshores, clar, hi ha més d'un balcó, surt, i és tota la cantonada. Que pots veure com Bruc i Rosselló, o sigui, tot.
4: Però si tenen un pis amb un balcó que dona a Bruc i a Rosselló, aquesta gent no necessiten els 300 euros. Aquesta gent ja els hi va bé la vida des d'abans.
1: No, però la pela és la pela.
3: Com més en tens, més en vols.
4: Clar.
1: Parlo també amb el Pablo, que el Pablo és aquest que no estarà al balcó, però la seva família sí, i ell és més, té més caritat, ell.
5: No, a mi no m'ha contactat ningú, però tothom és...
3: Que ha pesat el gos, per cert. Seguim.
1: Pobre. O sigui, tu, que vingui qui vulgui?
5: Qui vingui qui vulgui.
1: El del Matina Codina ens deixaries venir a veure el papa com surt.
5: Home, tot l'equip del Matina Codina, gratis i amb tot el que vulgueu. Pica-pica, tot.
1: Abans he entrevistat una persona que m'ha dit que Antena 3 l'ha trucat, per exemple. Si Antena 3 et truca a tu m'estàs dient que no li cobres.
5: No li cobro. Aquí qui vingui qui vulgui, perquè al final tenim una vista privilegiada i des d'aquí es pot cobrir molt bé la notícia.
1: Home, i és un acte de caritat. Que el papa és això.
5: Home, clar, es tracta d'això, no? De ser bones persones.
3: Home, al papa allò 14 no li ha d'agradar que es faci negoci amb la seva visita.
1: No.
3: Només si el fa l'església, això sí.
4: Tampoc és barat que vingui aquest senyor.
3: Si el fa l'església, sí.
1: Jo em comprometo...
3: Això no està bé, el que fa aquest noi, per l'altra noia que vol cobrar, perquè això és la llei de...
1: Clar,
3: no, és
1: com... Correcte, perquè ara em tenen tres trucades al Pablo, clar.
6: Dirà, és competència deslleial.
3: Ara! Això ho estava buscant.
6: Si tu no cobres i l'altre en cobra, fas que l'altre hagi de cobrar molt menys.
1: Jo em comprometo a anar a veure el Papa Mòbil i des de RAC 105 tindrem les millors imatges, no ho dubteu.
3: Si tu estaràs allà, aniràs al balcó.
1: Aniré a parlar amb la iaia de 96 anys.
3: Jo vull la Mar cridant-li coses al papa, allò.
1: Sí. No,
3: això serà guapo.
1: La Mar cridant-li coses. Jo ja vaig estar assajant una mica quin càntic fer-li al papa, sí. Et proposo que assagem un càntic pel papa.
7: Ai, per favor, vale.
1: Que és papa, león, te quiero mogollón. Canta, papa, león, te quiero mogollón. Papa, león, te quiero mogollón. Ole, el dia 10 vindré, a cantar-li al papa.
7: Aquí t'esperem, Mar.
1: Un petó recensi.
7: T'esperem un petonet.
1: Vinga, ja ho tenim assajat, ja tenim l'àvia, ja tenim la família, faltant les banderes.
3: Te'l vas preparar tu, és teu aquest, o ja l'has vist?
1: El vaig improvisar, no? Va ser aquell moment, vaig dir, què rima con león? Mogollón, no? Volia posar papa pibón, te quiero mogollón, però vaig dir, fes papa león.
3: Papa cabrón, saluda el campió.
4: No! També, aquest senyor porta dues setmanes barallant-se amb mitja Catalunya perquè parli en català i arribarà allà i dirà, ostres, som molt conscients aquí amb la llengua. I el primer balcó estarà la Mar. Papa león, te quiero mogollón.
1: Home, i m'escoltarà per el tindre ben a prop.
6: També me puedes cantar papa león. Saluda al balcó.
1: Ah, molt bé, et canteixo.
3: Saluda al balcó, està bé.
1: Papa León, amb aquest ritme.
8: En català també reima. En català també reima.
1: Papa Lleó, saluda aquest balcó.
8: M'agrada. De respecte.
3: Anem-ho depurant. Però Mar Puga, un reportatge extraordinari.
1: Que maco, no?
3: Moltíssimes felicitats.
1: Sou extraordinaris.
3: Perquè ha agafat la visita del papa com un tema molt seu, la Mar.
6: Claro, és com...
1: M'interessa molt, m'agrada molt. He de dir que a mi m'han convidat a... M'han acreditat a Montserrat i a l'Estadi Olímpic, però en principi no tinc intenció d'anar. Perquè jo volia anar a la Sagrada Família. I l'única cosa que demano i m'envien a Montserrat i a l'Estadi.
3: Has d'anar a l'Estadi també per veure el Sergio Dalma.
1: Mira, és l'única cosa per la que estic plantejant la visita a l'Estadi, pel Sergio Dalma.
8: Que se cae la gente en Montserrat, no vaya.
1: Ah, vale.
3: Bueno, no se cae todo el mundo.
4: No vagis amb el teu pare.
8: No sé que se cae la gente.
9: Si tu ets multimilionària, pots passejar bastant tranquil.
4: Passeja el que vulguis.
1: Visca el papa! Visca! Visca! Papa! Visca!

0: Va ser la millor cançó guardonada als Premis RAC 105, sisena edició. És tu cuerpo en braille del millor artista RAC 105 de Vic, és el Nil Moliner. 9 i 21 minuts, Sergi Ferrer ha tocat la loteria, l'Euromillones a la Fuliola.
1: La Fuliola, que és una preciosa localitat lleidatana amb vistes a la carretera C53, és un municipi de 1.200 persones i allà l'Euromillones ha deixat un premi d'1 milió d'euros.
0: Bravo!
1: A qui li ha tocat? Doncs no se sap, i això és el que està portant de corcoll a tot el poble, perquè això ha tocat al bar del poble, però no saben aquí. Però tenim la sort de conèixer la futura alcaldessa de la ciutat, de la Fuliola, del poble de la Fuliola, que és la nostra amiga i germana, Alba Segarra, dels Taloners de RAC.
0: Bon dia, Alba!
2: Hola, guapíssims, com esteu?
1: Hola!
3: Molt bé.
0: Una de les dones més guapes d'aquesta casa
2: sí?
0: I que ens fa més riure del món.
2: També. Ara! I pobre, que no m'ha tocat a mi.
3: No em diguis.
0: De moment. A veure, què se sap a la Fuliola en aquests moments? O quin és el rumor, no?, de què es parla per les places i carrers de la Fuliola, Alba? Doncs
2: pues mira, jo us dic una cosa. O sigui, a la Fuliola ara mateix se segueix desconeixent la identitat de la persona que li ha tocat l'Euromillón. I jo us dic un tema. O sigui, a la Fuliola hi ha els fundadors del CSI. M'explico? De l'FBI. Que són les senyores de la Fuliola.
1: Ara.
2: Si elles no han sabut trobar qui és el guanyador de l'Euromillón, és que senyal que aquesta persona no existeix. O sigui, és de molt lluny.
1: Clar, Alba, podria ser, i fins i tot et pregunto, us faria ràbia si això fos una persona de fora, un pixapins com jo, que ha passat per allà per anar a dinar i ha comprat un número i s'han portat el premi fora del poble?
2: Bo. És que podria haver un assassinat.
1: Un altre.
2: O sigui, tu saps el que és ser notícia per una cosa que no sigui droga o cosa així? Que és lo normal, que és normalment notícia. Saps? I que de cop ningú se'n pugui beneficiar.
1: Què és l'última cosa bèstia que va passar a la Fuliola abans d'això? I tu?
2: Que jo fes pràctiques al Matina Codina.
4: La notícia.
0: Escolta, perquè vosaltres, és un poble petit, la Fuliola, quants habitants sou?
2: 1.270, que el Sergi n'ha matat 70 de cop.
1: Ah, bueno, és que hi ha una forquilla de gent allà que no saps ben bé si està aquí o allà.
0: No, jo sóc d'un poble de la mateixa envergadura, a Sant Miquel de Balenyà també som 1.200, més o menys. Jo el que esperaria, si toqués la loteria, 1 milió d'euros, el milió de l'Euromillón, és perquè els que jugueu, els que sou ludòpates com jo, ja sabeu que, a part de que us pot tocar el pot, també és jugar a les lletres, no els números, sinó
1: la matrícula.
0: La matrícula, llavors et toca el milió, que és el que ha tocat a la Fuliola. Jo esperaria que aquest senyor ho repartís, perquè si reparteixes un milió entre 1.200 persones, això quan surt?
1: Ara t'ho calculo, però no gaire.
2: A 1.200 euros per cap, o què?
1: Una cosa així. Hauríem de saber-ho de memòria.
4: Jo t'anava a preguntar això, Alba, repartiria o no allà, si sou tan poquet?
0: Què esperaríeu?
1: 800 euros, és que per 800 ni t'hi poses.
0: Clar, què esperaríeu? La resta de ciutadans del poble, què esperaríeu rebre de la persona afortunada?
2: Jo us he de dir que porto més de 24 hores actualitzant la meva compte del banc cada 5 minuts. A veure si això ha passat. Però jo no he parlat amb tota la gent del poble, però sí que quan va saltar la notícia fa més de 24 hores, jo vaig escriure al grup de la família i vaig pensar, encara hi haurà algun, fill de puta, que haurà guanyat i no ho dirà.
0: Clar.
2: I jo vaig posar, quina llàstima que no hagi sigut jo perquè us donaria diners.
1: Perquè
2: si algun guanyador està bé en aquell grup de casa, que digués, ai, Alba, pobra desgraciada, té. Però no, per ara us puc assegurar que estem tots com sempre, pobres.
0: Saps quin és el problema de la Fuliola? Justament te la va dir el contrari. Aquí aneu tots amb cossetjadores, un dels motors econòmics de la Fuliola és l'agricultura, i aquí aneu tots amb cossetjadores de 300.000 euros. Vull dir que tampoc es notarà gaire.
2: Jo et diré una cosa, Codina. Aquí hi ha una cosa que enganya molt. Perquè el pagès porta traste per treballar molt gros. I llavors aparenta molt paquet. Però tu saps que el tamany no importa, Codina. Perquè després hi haurà un altre que anirà amb un USB petitíssim i serà el que remenarà les mandangues i els quartos. Què és l'intermediari que guanyarà diners d'aquesta fruita? M'explico? Que el tamany no t'enganyi, Codina, que el tamany no importa.
0: No, digue-m'ho a mi, que sempre li dic a la meva nòvia, li dic que el tamany no importa.
1: Sí, senyor.
5: I et diu, bueno, això ho decidiré jo, no?
0: Exacte, sí. Escolta, en qualsevol cas, entenc que com a ciutadana, com a vilatana de la Fuliola, estàs contenta, no?
2: Jo sempre que la Fuliola estigui posada al mapa, per mi és un honor i un regal.
0: Bueno, des que tu ets famosa i ja està posada al mapa, la població de la
2: Fuliola. Ja hi era.
0: Sí,
1: però això neteja
2: l'empremta... La Fuliola fa anys que...
1: Sí. I neteja l'empremta digital, perquè si la poses la Fuliola, el que deia l'Alba, ja no sortirà la Fuliola narcotràfic, la Fuliola assassinat.
0: Està molt bé.
3: Bueno, escolta, Sagarra, què...
0: Toni Clapés, bon dia.
3: Què tens preparat avui pels taloners? Perquè molt parlar d'això i la feina com la portes.
4: Tu a la feina, tu a casa teva.
2: Avui se n'encarreguen el Bala i l'Estadella.
1: Ah, sí?
3: Ah, molt bé.
2: Sí, jo he d'anar a gestionar una cosa d'uns impostos d'un premi.
1: Ui.
4: Ah! Bona!
3: Com vulguem dir.
1: Momentàs.
0: Alba Sagarra, t'escoltem aquesta tarda a RAC1, els taloners a les 3, un petonet i moltes gràcies.
2: Sou els millors, us estimo.
0: No,
4: guapa!
0: Guapa!
4: Poderosa! Reina, ole!
0: Però és veritat que ara les veïnes aquestes que deia l'Alba Sagarra han d'estar al tanto de qui es compra un terreny, qui es compra un cotxe bo.
4: Ja sortirà això, ja, durant el dia d'avui.
0: Se sabrà. 3 minuts i mig i 9:15. A tot això, Sergi Ferrer, moltes gràcies. I ara tornem amb la Mònica Usart parlant de les tempestes que arriben avui a Catalunya i que deixaran molts litres per metre quadrat.
6: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
7: Això és boníssim. D'on és?
8: És de Dia.
7: De debò?
8: Sí.
7: Molt bé.
8: Avui, a Dia, la banana per només 1,19 al quilo. De debò. Molt bé. Dia.
7: Descobrir. Compartir. Donar suport.
8: Temps.
7: 130 milions.
8: Amics.
7: Rialles.
8: Llocs. Moments.
7: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
10: Soc l'Aida de Carglass. Si al parabrisa hi tens un impacte, reparar-lo és molt senzill. Només necessites el mòbil, la tauleta o l'ordinador i entres directament a Carglass Punés. Demanes cita i nosaltres t'ho reparem on i quan vulguis.
11: Carglass canvia, Carglass repara.
12: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
15: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
16: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
17: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. Cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
18: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
21: Medishore.
22: Ens llevem a l'hora que surt el camió de les escombraries i fem el mateix soroll. Matina Codina, de 6 a 11 del matí a RAC 105. One more time.
23: Matina Codina, de 6 a 11 amb Ernest Codina.

0: himne clàssic de la música electrònica que afirma per mi un dels millors productors, dels millors duets de productors de la història d'aquest estil musical, Daft Punk des de França amb One More Time. Mònica Usar, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Una dona que per guapa i famosa podria estar tranquil·lament a la casita de Bad Bunny, tot i que ara ja ha dit que integrarà doncs, perfils diversos, però ja.
2: Ara em portarien no, a mi, per exemple,
1: clar,
2: a la casita.
1: Sí, fent l'helicòpter.
2: Correcte. Al·lucinaria el bo d'en Bad Bunny.
1: Sí, sí, passaries a la història, eh?
2: Sí. Déu-n'hi-do.
1: Sí.
3: Les vacances d'estiu en família, de Rosa dels Vents, us ofereixen aquest espai.
0: Entrem en matèria perquè avui hi ha coses a explicar. Tarda tempestuosa en molts indrets de Catalunya.
1: Sí, de fet s'ha activat el pla Inuncat, Protecció Civil ha activat aquest pla després de que el Servei Meteorològic de Catalunya hagi emès avisos per intensitat de pluja. Tenim aquest nou avís de 60 litres per metre quadrat en 3 hores, sobretot a Osona, Lluçanès, Ripollès i Garrotxa, i 20 litres en 30 minuts. A bona part de Catalunya només queda al marge d'aquests avisos, punt del Pirineu més occidental o de les Terres de l'Ebre.
0: Ara
1: en què es tradueix?
0: He avisat, ara no digues en què,
1: no,
0: en què es tradueix.
1: No, amb pluges que poden ser molt fortes, molt fortes. Aiguats i fins i tot calamarsades a qualsevol indret de Catalunya, però sobretot en aquestes comarques que comentàvem.
0: No, he enviat un àudio a la meva mare, de moment no ha contestat, però li he enviat això, mira.
4: Mama, bon dia, estigues al tanto que avui han de caure tempestes molt fortes, per aquí dalt?
5: I no t'ha respost?
0: De moment no m'ha contestat.
1: És el que m'agradaria fer a mi, perquè així arriba tothom i s'entén bé, saps? A vegades amb els avisos... Així,
0: és molt fort que li hagi de dir, sabent que no escolta el programa, saps què vull dir?
1: Bueno, ma mare sempre m'escolta i després no sap el temps que farà, Això, però sí que sap si estic trista, si estic contenta, si he dormit, si no, si tinc un pollo...
0: Un pollo? Hòstia, que...
2: Un pollo, que vaig, si tienes un pollo, pásalo.
0: Baix Llobregatenc, t'ha sortit això.
5: Per això treballa tantes hores, perquè entre pollo i pollo la tia... Cròniques!
6: Envia-li un petó a la teva mare, Ernest. També en el següent
0: I a la de la Mònica, no? A la Juanita?
1: A la Juani.
6: Ara mateix estic focalitzat amb la Pilar.
5: Ho saps, això? Que el Lluís està intentant festejar amb la mare de l'Ernest.
1: No ho sabia.
6: Sí, tenim un tema
0: agafat. No l'ha vist mai en persona, però s'ha enamorat.
5: És platònic.
6: De moment ara tots són missatges, només.
1: Sí?
5: Unidireccional, sobretot.
1: I què li dius?
6: Com està, senyora? Per cert, que sàpiga que és una senyora de bandera.
0: A mi m'inquieta una mica que Lluís no tiri la canya a la meva mare.
5: El sopar de Nadal serà molt raro, Ernest.
0: I joder.
2: Mirant-te fixament.
6: És com un fill per mi, l'Ernest.
5: Et tallarà la carn, ell.
6: Va, escolta, li donaré 5 euros, diré, va, que no et deixi la teva mare.
0: El problema és que, en el fons, em vindria com de gust passar un Nadal amb el Lluís.
5: Va, i tant.
0: Que...
1: Amb aquest, eh?
0: Sí, no, perquè... Sí,
5: cantant Nadales.
0: De tant en tant em portaria una ampolla de cunyà que diria, va, estira't una mica.
6: Sí, senyor,
0: no?
6: La primera amb el teu pare.
0: I el meu pare flipant, qui és aquest tio, saps?
5: Qui és aquest desgraciat?
0: Bueno, escolta'm, alguna cosa més, Mònica, o no?
1: No.
0: Doncs escoltem l'èxit de l'estiu.
7: Una samarreta més curta com d'estiu i que una mica m'apreta. Ostres. No sembla que transpiri millor.
0: És la Mònica, per si no ho sabeu.
7: I jo sé...
5: Sí,

0: Que sapigueu que aquest any Mònica Usart ha volgut tornar a jugar amb nosaltres, cosa que li agraïm moltíssim. I teniu el videoclip d'aquest èxit que es diu Amb su a l'aixella, pensat per dies de molta calor, que no és el cas d'avui.
1: No.
0: Però el videoclip el trobareu a l'Instagram de RAC105, @RAC105, en què veureu Mònica Usart amb una interpretació d'autèntica diva del pop.
1: Brutal. La setmana que ve la podem tornar a cantar fort.
2: Sí, avui no venia molt. No?
0: Tornaran a pujar els termòmetres la setmana que ve.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Usart, moltíssimes gràcies.
1: Que vagi bé i fins demà.
0: Aquest estiu ja saps on has d'anar, no? Amb família a Rosa dels Vents.
1: Rosa dels Vents.
3: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa. Hey, it's Taylor Swift. Estàs escoltant

0: Bé, portem tants temazos acumulats avui aquí al matí, a Codina Rex, sí. I tan moguts que, sabeu, aquests anells de fitness del mòbil, que et diuen si t'has mogut o no, m'acaba de dir, fa un minut, diu... Continua així, Ernest. El teu anell en moviment està molt avançat per l'hora que és.
1: És molt fuerte. És que la música, sí, que... la música es todo. No sé, nos hace vivir mejor y movernos y hacer cosas.
0: Sí, senyor David.
2: Muy bien dicho, David.
3: Está controlando el anillo del fitness, te controla y te va a hacer chip con la... con la vacuna.
4: Ah, qué pasat, qué.
3: Entonces, sí, para que te controlen también lo que estás consumiendo.
2: Pot ser que ningú sàpiga el que està dient fa una estona?
3: Puede ser, sí.
0: Bé, en qualsevol cas, que sapigueu que la Taylor Swift, que hem escoltat ara a Mopalite, demà estrena cançó nova, eh?
2: Epa!
0: Demà,
1: Ah,
0: es diu I Knew It, I Knew You, i és la cançó que ha fet Ad Doc per la pel·lícula Toy Story 5, que serà un blockbuster d'aquest estiu, que s'estrena el dia 19 de juny, per veure amb tota la família. Lillo, podem trucar ja a l'Helena?
4: I tant que sí.
0: Anem a trucar a l'Helena, que fa 50 anys
2: no,
0: i entrarà al sorteig d'un lot de Llet Nostra.
5: Llet Nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada. Felicitació.
0: 30 litres de llet amb totes les seves varietats i diversos packs de 4 potents de làctics, entre altres coses. Helena, bon dia, soc... Ah, no, espera.
4: Per trucar-la m'he posat el fix a l'auricular i m'he donat un cop jo mateix.
0: És tontíssim.
6: Digui?
0: Hola, Helena.
6: Hola.
0: Soc l'Ernest Codina, el locutor amb més malena.
6: Bon dia. Bon dia.
0: Truco des de RAC 105, des del Matina Codina. És un gust parlar amb tu, conèixer-te i celebrar aquests 50 anys, aquest mig segle de vida que compleixes ja, eh?
6: Yes.
0: Com ho portes? Passant ja del 4 al 5? Bé, no?
6: Bé, sí.
0: Sí?
6: Sí, sí. Si em veiessis ara, estic aquí muntant exàmens de recuperacions, o sigui que...
2: Ostres! Pots suspendre algú en directe?
0: Què tal el nivell d'aquests cicles que imparteixes tu de professora a un institut de Sabadell, diuen per aquí, eh?
6: Sí, el Ribot i Serra.
0: Molt bé. I de què són aquests cicles?
6: Jo estic a la part més social. Faig educació infantil, animació sociocultural i turística. És, diguéssim, la família professional de serveis a la comunitat.
0: Val. Estàs corregint exàmens, ens dius, eh?
6: No, ara estic muntant.
0: Ah, muntant. Què vol dir muntar un examen?
6: Pel dia 10. Avui a la tarda, que és el meu aniversari, tinc exàmens de recuperacions amb un grup. Imagina't com ho celebraré.
4: Una bona festa farem.
0: Què seria per tu una bona celebració avui?
6: Estar amb la meva família passejant, fent un gelat, no sé.
2: Hola.
0: I no, tocarà...
6: Hola, Marta.
0: Et tocarà pringar.
2: Hola, nena, hola.
4: M'encanta.
3: No. Suspèn algú.
2: Que us coneixeu, Marta.
3: No, però...
6: Ai, no sé si suspendre, perquè no sé si voldria veure segons quines persones... No, que és broma. No.
2: Ja sense filtres, aquestes alçades de la temporada, eh?
6: No, és bona gent, però mira, quan patinen, pobres.
3: Escolta, que has debutat això dels profes de la vaga, avui o demà.
6: Sí.
2: I què votaràs, digue'm.
6: Què he votat?
0: No.
6: Doncs no.
2: Has votat que no, que és el que s'ha de votar, sí, senyor. Heu de cremar-ho tot.
6: S'ha de votar que no, fins que no donin el que han de donar, no.
2: Ara, i que dimiteixi gent, també.
0: És que és el Sergi Ferrer, sembla ell, el professor.
7: Sí, professor.
0: S'enfada més ell que molts professors.
2: Em fa una ràbia no ser profe per no estar fent la vaga.
3: Però, perdó, què és el que falta, diguéssim?
0: Sí, què falta? No ja, explica'ns-ho, això.
6: Bé, sobretot més recursos. Els recursos és el que cal. O sigui que a vegades pensen que els profes només volem el sou més alt, però no. No, és que no...
3: Ara.
6: Menys persones a les classes, que a vegades, sobretot a l'estiu, que amb la calor que fot, et trobes amb 30 persones...
0: Mira, podríem començar per aquí, no? Per fotre aire condicionat a les classes, per exemple.
2: Sí, ara. Tanta pantalla i tanta pissarra digital.
0: Sí.
6: Això mateix.
0: Bueno, molt bé. Doncs escolta'm, sí. De part del Ferran, els teus pares, la teva germana, tots els amics, per molts anys, feliços 50, tens dues filles també, per si no te'n recordes, que es diuen Núria i Judit, perquè passes el dia treballant.
6: Sí.
0: I què més? Ah, no, sí, que et diuen una gran persona, i això ho hem notat ja els del Matina Codina.
4: Sí, molt divertida.
0: Una bona companya de vida, una bona mare, t'estima molt tothom. No canvis, carinyo, ja està, és això, eh?
6: Ai, moltes gràcies, Ernest.
2: Tot això no ho ha improvisat l'Ernest, ho ha dit la teva família al mail, eh?
0: Jo he afegit alguna cosa,
2: t'he dit. Sí, perquè ets un gran orador.
6: Ah, sí?
0: Sí, mira, obrim una ampolla de cava per tu.
2: Ara.
6: Oh, que bé, moltes gràcies.
0: No ho faig amb tothom, eh? No obro cava, si ho fixeu, no amb totes les trucades obro cava, eh?
2: No, exacte.
4: És la primera de la setmana amb la que obres un cava, eh?
0: Ara no t'ho sé dir,
6: però... Honorada.
0: Un petonet i...
6: Jo us escolto cada dia, eh?
2: Clar.
6: No sé si el Ferran us ho ha dit, això. Cada dia us escolto, eh?
4: Oi que t'agrada molt la cançó, Boomer?
2: Joder.
6: Sí. Quina poses, avui?
4: No, ja l'he posat, ja l'he posat.
6: Quina poses? Acoy, avui... no l'he volgut sentir.
4: Ah, avui hem posat aquella de... Ara t'ho dic, eh?
0: I've been thinking about you de London Beach. És que la veritat, eh?
2: Que
6: guai.
0: Sí, sí.
7: Segueix-lo a Instagram.
4: Sí, alan.lillo.
2: Adam.lillo.
4: No, amb ella.
6: Ah, doncs et buscaré i et seguiré, sí.
4: Vale, fes-me likes.
6: I tant.
0: Ens fa sentir molt orgullosos que gent amb estudis, gent intel·ligent i bones persones escoltin aquest programa. Perquè jo a vegades penso, amb el nivell que oferim,
4: és veritat,
0: saps? Sembla que només ens pugui escoltar gent...
2: Com nosaltres.
0: Justeta, saps? No. Com nosaltres.
3: Els tontets.
0: Els tontets, sí, sí.
6: No, bueno, que va. Si feu un programa molt xulo, a mi m'alegreu el dia cada dia.
0: Doncs recomana'ns per Sabadell. Un petonet.
6: Vale.
0: Que vagi molt bé.
6: Ho faré.
0: Adéu, amore.
6: Moltes felicitats al programa.
2: Igualment. Gràcies. Ànim amb la recuperació.
0: Agafo confiança i dic amore a la gent. Un, ja dia, un dia vendrà un marit d'una d'aquestes persones aquí a la ràdio i trencar-me la cara.
4: O un fill.
0: Un fill.
2: Per què un fill?
4: Home, perquè els fills també tenim les nostres coses, no?, com a fills.
0: Què vol dir, que sou uns garrulos, a vegades, els fills?
7: A tu no t'agradaria, per exemple, que algun personatge d'aquest programa li tirés la canya a la teva mare?
2: A la senyora Pinya?
4: No.
2: Que es diu com la meva gata.
4: Vaig tenir un episodi que explicaré una altra dia.
7: A veure, si me la presenta a tu madre, ara.
4: No, Santiago, no vayas por aquí.
2: La dona de bandera, si m'ho preguntes, eh?
4: Bueno, tampoc cal afegir res.
0: Va. Passen dos minuts de les curses del matí. Cada dia em costa més governar aquest programa, de veritat.
2: Ara, ingovernable com la mare de...
0: Sí, senyora. Ara, quan tornem de la publi, posarem una cançó molt bona i després el Pedrol ve amb tota la teca de les eleccions del Madrid, entre altres coses.
2: Doncs si ve el Pedrol, vigila la teva mare, Alan, que aquest és un guard.
4: Podeu callar.
5: A llet nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet nostra és la llet de casa nostra, la de tots. REC 105 Barcelona.
8: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família, volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
9: Els dies 6 i 7 de juny, vine a Sant Pere de Ribes. Viu una experiència única amb el retorn dels indians i celebra els 20 anys d'Agromercat. Música en viu, rutes teatralitzades, gastronomia i molt més. Consulta el programa complet a santperederibes.cat. Organitza l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes amb el suport de la Diputació de Barcelona, la Xarxa de Municipis Indians i el Museu del Ferrocarril de Catalunya.
10: El Ballet Clàssic Internacional presenta El Llac dels Cignes.
11: La companyia de dansa clàssica reconeguda amb el premi al millor espectacle de dansa en 4 ocasions reuneix a ballarins de trajectòria internacional en una gran producció i una cuidada posada en escena.
10: El Llac dels Cignes, 2 úniques setmanes, des del 17 de juny al Teatre Apolo. Entrada ja a la venda a teatreapolo.com.
12: Aprofita només aquesta setmana el Red Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% en tota la teva compra. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Troba els mobles que encaixen amb tu amb un 21% de descompte. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
13: Busques una experiència estiuenca, divertida i plena d'aventures? El Baliscamp és el teu lloc. Aquest estiu apunta't al Baliscamp. Del 29 de juny al 4 de setembre vine a gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure per a infants i joves de 4 a 17 anys. Inscriu-t'hi ara amb el codi a Ràdio Balis i gaudeix d'un descompte. Informa-te'n a cnalbalis.com. Aquest estiu viu el Baliscamp, l'aventura de navegar.
14: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!

0: Gràcies, Ernest. Aquí no sabeu el que aixequeu. Aixequeu la moral a molts treballadors, a molts treballadors. Aquesta setmana ha sigut molt, molt, molt agradable estar al vostre costat. Gràcies, nanos. Seguiu així, no canvieu mai. No canvieu mai, eh? No canvieu mai. Gràcies.
1: Escoltes el programa que més i millor desperta Catalunya.
2: A RAC 105.
1: Això és el Matina Codina, amb Ernest Codina.

0: Boníssima com el Tour de França, del qual n'és l'himne de la sortida el dia 6 de juliol, eh? Doctor Prats Energia.
1: M'encanta aquesta cançó.
0: Per cert, president, un moment, que estàs convidat a la festa major d'Esparreguera d'aquest any, del 9 al 13 de juliol, que és el poble, la ciutat de l'Albert Pedrol.
2: Sí, bon dia, què tal? I tu hi actues, Ernest, eh?
0: Home, em fot una il·lusió terrible.
2: Home, cap de cartell de la festa major, Ernest Codina.
0: No és veritat.
2: És el dissabte 11 de juliol, no?
0: Correcte.
2: Increïble.
0: Boníssim, m'apunto. El cartell d'aquest any, Doctor Prats, Mont DJ, Sabor de Gràcia, que són els reis de la rumba, els Popos, que no els conec, però dius que són mítics, no?
2: El millor grup de la història, sí. Grup d'Esparreguera imperdible.
0: L'Orquestra Meravella, que sempre agrada.
3: Aquesta és una meravella.
2: Sí.
0: Òbviament, els Diables d'Esparreguera.
2: I tant.
4: El Diablo
5: d'Esparreguera.
2: Que no falti de res, però escolta, Ernest Codina és el titular, punxa la festa major d'Esparreguera, per tant, tothom del Matina Codina Esparreguera l'11 de juliol.
0: Ho anirem anunciant gratuïtament aquí al Matina Codina, vull dir que l'Ajuntament a veure si s'estira una mica i em posa un bon camerino, amb una mica de teca de la bona, jo que sé, amb un filet, un entrecot,
5: fruita fresca,
0: un bon xampany.
5: Fruita fresca, és molt d'estrella.
6: Teniu a pregoner ja a la festa major, això?
2: Mira, ahir van treure el programa i no consta el pregoner.
0: Deu ser sorpresa.
6: Sí, ja hi anem nosaltres.
2: Mira, seria una bona idea.
5: Que guapo.
0: Això ho hem de començar a comercialitzar.
2: Sí.
0: Ho farem l'estiu següent.
5: Sí, fa tota la pinta.
0: No, sí, per què no?
5: Sí, ens ho deixaran fer. No, home, no.
0: Sí, home, sí.
5: Sí? Tu creus?
0: Home, serà la meva arma de negociació.
2: Esa és.
0: Pensa que l'any que ve farem record d'audiència.
5: Ah, ja, no el contemplava jo.
6: Pues ja m'espero.
0: 5 minuts i les 10 del matí. A veure, posem el focus on toca, que és en el terratrèmol que s'està vivint a les eleccions del Real Madrid, amb Erling Haaland.
2: Sí, a veure, ho expliquem perquè tenim una última hora.
0: No fotis.
5: Sí, de fet,
2: dues últimes hores que anirem explicant, vale? A veure, el Manchester City estudia emprendre accions legals contra el candidat de les eleccions del Madrid, Enrique Riquelme, per fer servir Haaland pel seu benefici electoral. El club anglès nega que el davanter hagi arribat a cap acord amb el candidat del Madrid, tal com ell mateix va anunciar ahir a El Hormiguero.
1: Ellos que saben si hay acuerdo o no, es una cosa de jugador.
2: De fet, bé, ell no ho va anunciar, qui ho va anunciar és Pablo Motos, perquè és el nom que hi havia darrere de la samarreta que li havia portat Enrique Riquelme.
7: Si Enrique Riquelme es presidente del Real Madrid, se compromete a que venga...
1: ¡Qué bueno!
2: Doncs bé, tothom va embogir en aquest moment. Doncs el City i també el pare i la gent del futbolista ho ha negat de totes. Diuen que és mentida. I atenció, perquè si finalment Riquelme, que no passarà, guanya les eleccions i Haaland es queda al City, Riquelme s'haurà de gratar la butxaca, s'haurà de deixar uns 18 milions d'euros perquè ahir va prometre que pagaria les quotes de tots els socis durant una temporada.
0: Hòstia, però quan val una quota, tio? És molt, no? 18 milions. Són 100.000 socis.
2: Sí, 18 milions. També et dic que aquest tio ve de firmar un acord amb Iberdrola a Mèxic per 3.000 milions. Vull dir, 18 milions...
0: A part, ja, són 180 euros l'any.
1: Pegat a minuts.
2: La xocolata al lloro, com t'agrada a tu, Basté.
0: Què volia dir? Ah, no, vull pensar que Guardiola està al darrere una mica també, com a bon antimadridista, dient, escolta, emprenguem accions legals contra aquest bulo que s'ha tret de la màniga a Riquelme, no?
8: El meu últim servei va ser veure l'Hormiguero per veure què deien del Manchester City. Res, vaig parlar amb la gent, amb el pare del Haaland. Vaig dir, mira el que diuen les maleïdes formigues aquestes.
5: Cállate, calvo! Mira, la colònia!
8: Calva tu.
0: Durant l'entrevista de Riquelme a l'Hormiguero, Florentino Pérez va anunciar, per cert, molt murriell, el fitxatge de José Mourinho, un fitxatge que, d'altra banda, t'he dit que el trobo molt poc original.
2: Sí, l'anunci va agafar Riquelme a mitja entrevista, no ho sabia, i Pablo Motos va ser l'encarregat d'informar-lo en directe. El va agafar absolutament a contrapeu. Prova d'això és la reacció del candidat.
7: Florentino ha anunciado que ficha a Mourinho.
9: ¿Ya lo ha anunciado?
7: Sí.
9: Vaya. Bueno, ya lo tuvo en su momento. Creo que es un buen entrenador. En nuestro proyecto, pues, es un estilo totalmente diferente, con mucha experiencia en la competición europea, por nuestro lado.
7: ¿Te gusta o no te gusta Mourinho?
9: Para nuestro proyecto, no. Es totalmente otro tipo de proyecto.
0: ¡Hola!
5: Sí, que el fotria fora, no? Si guanya Riquelme les eleccions.
6: Sí.
2: Doncs atenció, perquè també tenim una última hora en aquest sentit. I és que, si heu vist el vídeo d'anunci de Mourinho, que no us l'he posat perquè simplement surt Mourinho amb la samarreta del Madrid i diu sí. Vale? Mourinho ha dit a un mitjà portuguès, José,
5: sí,
2: que el vídeo està fet amb intel·ligència artificial.
5: Olé.
2: i que tu encara no has dit res al Benfica.
5: Oh, he avisado a nadie de Benfica i Florentino se ha tirado.
0: S'està fent tot malament, sí. En aquests fitxatges.
5: Però, a part, no és estrany que qui diu el nom de Haaland sigui Pablo Motos?
2: Sí. Molt raro.
5: No, no hauria de dir-ho ell, Enrique Riquelme.
1: Uah, Haaland!
8: Sí. Protagonista és Pablo
0: Motos. S'ha d'investigar una cosa, que és quan ha pagat Florentino Pérez per aquest anunci a les teles. Això no crec, sí, que hagi transcendit. Però...
2: No, però a més, és però una molt bona calés, pregunta. Això val calés, és una bona pregunta, perquè quan s'acaba l'entrevista... És a dir, el vídeo de Mourinho és un vídeo que ell llença a les xarxes socials. Però el guai és que després, quan s'acaba el programa,
0: sí,
2: quan s'acaba l'entrevista a Enrique Riquelme, el primer anunci que surt a Antena 3 és el de Mourinho.
0: És de puto amo, eh?
2: Sí.
0: Ben assessorat, tot i que vostè està decrèpit,
5: sí,
0: es nota que té un bon equip al darrere.
5: Sí, és de puto amo i de persona que igual té una mica de por, també, eh? Perquè sí, és com, ostres, anem a anunciar-ho això al final de l'Hormiga.
8: Bueno, les televisiones son mías. De hecho, me llaman Florentino Teles.
0: És bona! En quin percentatge li dones opcions de guanyar al Riquelme?
2: Cap,
0: eh? Un 0%. Eh? Sí.
2: 85-15, si vols.
0: 85-15.
4: No està confirmat que aquest anunci hagi costat això, però més o menys un anunci després d'un programa de màxima audiència de l'Hormiguero se situa entre els 19 i els 22.000 euros. Bueno, no em sembla tant.
2: Ets un pou de coneixements, Sergi. Sense mirar res, eh?
4: Sense mirar res. Tot això són dades que jo tinc a una llibreta.
0: Bé,
8: Claro.
4: Gràcies, oso jo.
0: No.
5: Nada, güey.
0: Què més va dir el Riquelme ahir a l'Hormiguero?
2: Doncs mira, ens ha servit l'entrevista per conèixer-lo una miqueta millor.
0: Sí, perquè jo tenia unes ganes de conèixer el Riquelme. Fot una cara de peix bullit.
2: Li van preguntar, tranques i barranques, li van preguntar això sobre els concerts de Bad Bunny. Una
10: pregunta que no tiene que ver de fútbol, pero... Eso. ¿Te han invitado a la casita de Bad Bunny?
5: ¿Te han avisado?
10: Pues sí. ¡Anda, ven!
1: ¡Hala!
10: Pues esta semana sí, pero creo que no era...
0: No es el momento, a lo mejor.
10: No, igual, hemos tenido que... Todo el tiempo que tenemos es para que le llegue al socio los mensajes.
2: Imagineu-vos Enrique Riquelme ballant al costat d'Ester Expósito. És una imatge que em faria bastanta gràcia.
5: Sí.
2: Escolta, a Enrique Riquelme també li van preguntar calçotets amples o ajustats?
0: Joder. És el que vol saber la gent.
1: Joder, què és més favorable? Calzoncillo suelto o calzoncillo apretado? Como lo...
10: Esto también define mucho a una persona. Sí, es súper importante. Sí. No me fío de los que van suelto, yo apretado.
1: Apretado, no?
0: A veure, jo t'he de dir que per error vaig comprar uns slip al Zara.
2: Ui, fatal.
0: Que se'm fiquen per la ratlla del cul, em molesten aquí a l'engonal.
5: Sí, o sigui, anem amb aquells de...
0: Jo vaig comprar un slip sense voler, és allò que va ràpid i tal.
2: Però perquè tu calces bé.
0: Jo calço bé.
2: Llavors necessites una mica d'amplitud.
0: Tinc un cul de cubano que flipes.
1: Oye, ¿tú eres de los que te compras el calzotillo de color marrón porque así con la mancha de caca ya no se nota?
4: Tot això és la secció d'esport, és el guió del Pedrol.
0: Feu-li alguna pregunta, tranques i barranques, al Pedrol, per conèixer millor el Pedrol.
2: Ui, no cal.
4: Ara.
1: Pedrol,
5: sí.
1: Oye, ¿tú cuando te sacas un moco te lo comes o lo guardas en un pañuelo en el bolsillo?
2: Doncs es veu que és proteïna, els mocs.
5: Jo los dejo.
2: Que quan un dia us falti proteïna...
5: Dejalos en la mesita de noche para el día siguiente y por la mañana lo vas a tirar y dices, que duro está, anoche era blandito. Oh.
2: Sí. S'ha fossilitzat. Digues.
1: Tienes una viruta de mierda pegada a un pelo del culo.
4: Joder, una viruta. Com si fos per Nil Ibèric. Què dius?
2: Escolta'm una cosa.
1: Te lo sacas con papel o con las uñas de...
4: Una viruta. Quin fàstic.
5: Joder, va de bascos, també hi està.
2: Mira, els Branques i Barranques també van preguntar, i acabo, si sabia cuinar i quin era el plat estrella d'Enrique Riquelme. Recordeu que Florentino Pérez un dia va dir que sabia fer només ous ferrats.
5: Sí. Ah, sí?
2: Què creieu que Enrique Riquelme sap cuinar?
1: ¿De qué eres más favorable? ¿Calzoncillo?
0: No, és que me'n falta un, eh? Vale.
10: Esto me sale la buti. Hago los crepes con Nutella espectacular. Bueno, oye.
0: És de persona que sap cuinar molt poc, eh?
4: Creps con Nutella.
2: Creps con Nutella.
4: Que és que la Nutella ja no és un ingrés. O sigui, no és part de la cuina.
0: Aquest tio amb la pasta que té no ha obert la vitroceràmica des de...
5: Terpanchito.
0: Jo no tinc molts diners i tampoc l'obro, eh?
5: Terpanchito, no?
4: No és panchito. I no es pot dir panchito. Santiago, tio.
2: És d'Alicante.
0: És d'Alicante.
2: És d'Alicante, sí.
5: Va ser d'Alicante, si era panchito.
0: Però aquest tio va comprar Iberdrola a México, no?
2: Sí.
0: Increïble, eh?
2: Aquest tio és un magnat increïble.
0: Sí. Ho deixem aquí, Pedrol.
2: Vale.
0: Quan són les eleccions?
2: El 7 de juny. Aquest diumenge 7 de juny. Sí.
0: Demà pots venir, no? També ens acabes d'explicar.
2: Sí, i tant.
0: Les últimes novetats de les eleccions de Real Madrid.
5: Vale. De virutas de caca.
1: Sí, no ha respondido a la pregunta. ¿Con las uñas o con el papel?
4: Quin fàstic, viruta, per favor. És la pitjor paraula per descriure

0: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105. El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
1: Qui m'hagués dit mai a mi que un dia acabaria tenint una Skoda? I mira ara.
2: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a skoda.es.
3: Skoda. Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
4: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
5: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
6: I els frescos d'Aldi!
5: Al!
6: Estalviem les cireres a 1,99 els 250 grams, la segona unitat al 50%.
7: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es.
5: Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
8: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
9: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
10: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
11: Matina!

0: Avui actua... Ui, perdoneu, pollastre material. Avui actua a Miami la Rosalía des del seu disc Lux, on sempre hi ha presents els violins que heu escoltat en aquesta cançó, que és una autèntica relíquia, i així es diu la cançó, la relíquia, eh? Les 10 i 12, 4 de juny, dijous, esgotant ja aquesta setmana, aquesta primera setmana del mes de juny. Bon dia, Marpuga.
1: Bon dia, Codina. Bon dia, matineros.
0: Últim batec ja d'aquest matí a Codina, edició 1067. Anem a repassar les efemèrides de commemoracions a l'hora tronera pels que ens escolteu tard. Què han de saber del dia d'avui?
1: Han de saber que Born in the USA és el setè àlbum del cantautor nord-americà Bruce Springsteen i es va publicar precisament un 4 de juny del 1984.
0: Ja queda lluny, és més vell que jo, aquest disc del Bruce Springsteen, un dels més emblemàtics, després n'han vingut 50.000 més. Maradona, miro al cielo, y Dios le... El Pelusa.
1: Maradona, Maradona, com diu Melendi, fa 44 anys s'anunciava el fitxatge de Maradona per 1.000 milions de pessetes al Barça, evidentment.
0: Un dels millors futbolistes de la història, també amb una trajectòria més descendent, meteòricament cap a la merda, se'n va anar el Diego Armando, pobret.
1: I estem escoltant Ariana Grande, perquè fa 9 anys se celebrava a Manchester el concert benèfic One Love Manchester, organitzat per la mateixa cantant després dels atemptats de Manchester el 2017.
0: 2:15.
1: I era un 4 de juny del 1952 quan s'inaugurava a Barcelona la factoria de l'empresa d'automòbils Seat.
0: I ara anem amb l'eclipsi més antic registrat a la història.
1: Uau, aquesta cançó, Ernest, aquesta cançó. És que és la cançó de la meva boda, ho he dit aquest matí.
0: Sí, però això, en quin moment del casament sonarà tot l'Eclipse of the Heart?
1: No ho sé, no ho sé.

0: Descobrir.
1: Compartir.
0: Donar suport.
1: Temps.
0: 130 milions.
1: Amics.
0: Rialles.
1: Llocs.
0: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Moro, que en fa 48.
3: Gin tònic. Gin tònic i Santa's Christmas. Gin tònic. Gin tònic.
4: Un dels millors actors i més divertits de Catalunya, que a veure si el veiem aquest estiu per Cadaqués, que sempre es mou per allà. Mar Puga, moltíssimes, moltíssimes gràcies. I felicitats també a tots els oients matineros que avui celebreu alguna cosa. Una bona cançó per celebrar seria aquesta.
2: Quina?
4: De temes que es diu I Like the Way You Kiss Me.

0: Un artista sensacional, una dona mundial. Lady Gaga, Bad Romance, una de les seves cançons més icòniques, acaba de sonar a RAC 105 a les 10:22 minuts d'aquest jueves. Estem trucant al Cesc, que és el seu aniversari, no sabem quants anys fa, però ara li ho preguntem a ell directament.
1: Hola, bon dia, senyors, moltes gràcies i felicitats pel programa.
0: Home, nano!
2: T'has deixat munts.
0: Hòstia, de veritat que...
1: Sí,
0: a veure, t'explico jo com va aquesta cosa de la trucada d'esperador. Normalment nosaltres fem la sorpresa, no ens la fan a nosaltres.
2: Ha sigut?
0: Saps?
1: Però bueno, jo soc molt sorpresiós, has vist, no?
0: Però això vol dir que ja
1: molt
0: sabies...
1: Molt sorprenent.
0: És a dir, com sabies que érem nosaltres?
1: Primer, perquè... el número d'estat que truqueu és una mica... Bueno, ja m'ho esperava.
2: Llarg.
0: Ja, però
1: com l'any passat...
0: Sí.
1: Digues. I l'any passat també em va trucar, doncs ja un s'ho espera. Sí, sí. Ah,
0: per tant, ja és una tradició, no?, que et truqui la ràdio, a RAC 105, en aquest cas.
1: Exacte. Sí. Ja tinc una mica preparat el guió, per si un cas.
0: Ah, i de què pensaves parlar?
1: Bueno,
2: pregunteu.
0: No, aviam, la Carla, qui és la Carla?
1: La meva parella.
0: Molt bé.
1: La meva meravellosa parella.
2: Doncs ho deu passar bé, la Carla, eh? Perquè sí. Amb aquesta energia, rei...
0: Sí, exacte, que esmorzes, tio. Sí. Que
1: pues mira, país de gran, perquè estic a dieta. Estic a dieta.
0: Mira'l. Carai.
1: Sí.
0: Això és que et fas gran i ja no metabolitzes igual. A mi també m'està passant, tio.
1: Sí? No, home, jo m'espero molt guapo a la presentació del llibre, eh?
0: Ah, sí? Vas venir a la presentació del llibre?
1: Sí, també vaig venir. Sí, ja et vaig preguntar.
0: A quina d'elles?
1: A la llibreria Ona.
0: A Barcelona, molt bé, fantàstic.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs escolta'm, Cesc, és un honor poder-te felicitar, un oient tan fidel. Quants en fas?
1: Ho tinc que dir per ràdio.
0: Home, si no t'és inconvenient, jo ara tinc la curiositat per saber amb quina
2: jo
0: persona...
2: Jo vull saber-ho.
0: Sí, clar.
1: Sí, 58.
2: Ah, perfecte.
0: Hòstia, però se't deu feliç, no? Un esperit molt juvenil, molt fiestero i tal. Sí.
1: Sí. No, la veritat és que si estem allò de sortir de festa i tot això, no soc d'això. Però sí, molt divertit, molt juhu, viva la vida, doncs això sí.
0: I tot això sense prendre drogues, eh, Cesc?
1: No, ni alcohol.
2: Molt bé.
0: Uau.
1: No, per agafar propaganda, només Coca-Cola, zero i aigua.
0: Quin és el teu secret de la felicitat? Què s'ha de fer per ser tan feliç?
1: Es ve de família. Jo crec que això és hereditari.
0: És genètic. Bueno,
2: jo també ho penso.
0: Molt bé,
1: és genètic. Sí.
0: Doncs la Carla ens ha dit que la fas molt feliç, no ens estranya. Diu que des que et coneix ha recuperat el somriure i que després, quan us veieu, diu que et farà molts estotxkovs. Què són estotxkovs?
1: Veus? Això m'ho esperava. Veus? Això ja tenia el guió. Sí.
0: Què són els estotxkovs?
1: Doncs són petons amb molt d'ímpetu.
0: Però com l'estoico.
2: Què vol dir això?
1: L'estoico.
0: Era un futbolista.
1: L'estoico era molt impetuós. Jo com soc del Barça a morir, doncs l'estoico era molt impetuós. I mira, vam agafar aquesta costum, aquesta cosa.
2: Però com és?
1: Que si...
2: Digues, perdó.
1: Bueno, un petó molt d'ímpet, o sigui, agafar i vinga, pum, hi ha un petó, així com ara l'estoico, explosiu, saps? Ah,
0: d'aquells que xoquen les dents amb les dents, no? Fins i tot, segons com.
1: Això mateix, sí. No, ara porto una ortodòncia, o sigui, perquè, clar.
0: Sí. De tant fer estotxkovs...
1: Tants petons d'ímpetu, ja.
0: Escolta, guapo, doncs, celebra-ho fort amb un bon esmorzar de Forquilla, perquè ja es veu que ets un cigalero com el Jan Laporta, eh?
1: Això és.
0: Cesc, una
1: abraçada. Moltes gràcies per la trucada.
0: Una abraçada, guapo.
2: Felicitats, bonic.
0: Que vagi molt bé. Adéu-siau. Tenim uns oients collonuts. Collonuts.
2: Déu-n'hi-do.
0: Escolta'm, si voleu encarregar una trucada, espavileu, perquè la temporada s'acaba d'aquí a 2 mesos. Menys de 2 mesos.
2: Menys, és que no té res.
0: El 24 de juliol tocarem el 2 de vacances.
2: Bye, bye.
0: Fins al 24 de juliol podeu encarregar trucades. I llavors ja tornarem el 31 d'agost. Vull dir que... Bueno, aneu enviant mails. Desperta@rac105.cat.

0: ràdio matinal.
1: Que voldries que en fossin més?
0: Matina Codina. De 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
2: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris. Perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
3: Que volem un te a Londres? Un tuk-tuk a Tailàndia? Una entrada per a un concert a Austràlia? Aquí teniu! Un souvenir per la mare?
4: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
3: Taxi? On sigui!
4: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
5: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu en efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
8: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
13: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
14: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
0: Estàs escoltant Matina Codina.
15: Doncs sí, noi, sí. Sou els tus amos, sou uns cracs. I cada cop us escolta més gent. Jo sóc un d'ells. I la veritat que jo vaig amb el camió amunt i avall i m'alegreu. O sigui, només desitjo no pujar el camió per escoltar-vos, perquè sou uns cracs. De veritat, que vagi bé, tingueu bon matí i patons estimades.
0: Cada dia més catalans i catalanes comparteixen aquesta manera de començar el dia. Llevar-se, RAC 105 i Matina Codina.

0: Toma! Moleta, tu això et posa cachondo, eh? Una mica,
1: m'encanta, home, sí. Una mica de ritme, música electrònica, com ha de ser, clar que sí.
0: Tu ara estàs, últimament estàs molt maquinero, però.
1: Sí?
0: No?
1: Estic tornant una mica maquinero. Això jo crec que és l'edat, és això una mica el síndrome de Peter Pan, no?
2: Sí, creure que ets més jove per escoltar màquina.
1: Correcte, perquè estic ja ratllant els 40 i començo a recuperar cançons de quan tenia jo edat de sortir.
2: Però tu sembles mega jove, eh, Bolet? Doncs l'edat que tens,
1: 38
2: és com un
1: anys,
2: nen.
1: Amics.
0: Sí, l'altre dia ens va dir que, bueno, que era molt fan d'aquesta.
1: Ah, sí, home, Bolet. Espera, però deixa-la pujar, no, ara? Clar.
0: Sí, ara tinc un problema, que és que no la puc avançar perquè l'he posat a un lloc.
2: Perfecte. Doncs ara hem d'escoltar.
1: Tota pensava, la pujada, eh?
0: Em pensava que era l'edit. Espera't un segon, eh? Ai, sí.
1: A veure. Ja comencem.
2: Ara arriba.
1: L'altre dia la vaig posar allà, l'era aquesta. Ho va celebrar moltíssim.
0: Sí, pensa que fins i tot n'ha fet una versió Dimitri Vega.
1: És que és la que vaig posar jo, sí senyor.
2: Ah, mira.
1: Es diu Màquina Time.
2: Que és,
1: és fort, eh?
0: Mare, en fi, meva. Anem al tema, Arnau Mulet, perquè va, sí, cada setmana ve a fer el seu concurset de pistes.
2: Ara!
0: Ell va llançant pistes com el Hansel i la Gretel, i llavors tu les has de recollir, estimant matinero, i encertar quina artista s'amaga darrere una mica aquesta informació que va desgranant mica a mica l'Arnau Mulet en relació a aquest artista del món de la música, eh? Haureu de marcar el 902-47-705 quan sapigueu qui s'amaga darrere aquestes informacions del Mulet. Si encerteu l'artista, guanyareu una meravellosa tote bag.
2: Home!
0: Del Matina Codena!
1: Buscadíssim! Per anar aquest estiu a la platja, per anar a fer la compra,
0: sí,
1: per anar, no ho sé, al gimnàs.
0: I per escampar amb orgull el nostre logo per Catalunya i per les platges, efectivament, eh? Per sentir-te un matinero dels de debò. Quan vulguis, Arnau, fot-li, va, dispara.
1: Ai, perdó. Una nena... Hòstia, ha començat molt accidentat, això. Una nena neix en una ciutat d'uns 100.000 habitants. El seu pare és terapeuta familiar i té arrels filipines.
0: Oh, epa.
1: La seva mare, amb ascendència alemanya i irlandesa, és profe. Ens hem mig situat, eh?
2: Mare meva.
1: La família viu en una zona tranquil·la on la nostra protagonista creix envoltada de música. Des de molt petita mostra interès per cantar. I ja fa classes de cant i comença a actuar en obres escolars. També aprèn a tocar el piano i més tard la guitarra. Els seus pares, que veuen que gaudeix actuant, i li donen suport des del
0: molt
1: primer
0: bé, molt bé aquests pares, supporters, clar que sí.
1: I li diuen que provi càstings. Quan té 12 anys aconsegueix el seu primer paper important en un anunci.
0: Hòstia, tio, et pots creure que ja està trucant gent?
2: A on? Dius? Però on el paper?
0: Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal?
0: Com et dius?
3: Gavi.
0: Xavi?
1: Gavi.
2: Gavi.
0: Gavi. Bé, tens un to com molt seriós, una veu molt greu, un tio que imposa, el Gavi. Des d'on truques, Gavi?
3: Des del paral·lel ara mateix.
0: Molt bé. Estàs treballant o t'has aturat amb el cotxe per trucar a la ràdio?
3: Treballant. Estem aquí amb l'autobús, al terminal.
0: Ah, hòstia. Pues és un autobús de TMB?
3: Yes.
0: Molt bé.
1: Doncs, perdona, portes RAC 105 als altaveus de l'autobús?
3: Sempre.
2: Molt bé, bravo, Gavi. Sí, autobús.
1: Visca TMB.
0: Gavi, fan de RAC 105 fins al punt que ja sap de quin artista estem parlant. A veure si l'encertes, va.
3: Bueno, la tiraré a veure si entra per l'esquadra, que no tinc massa clar.
0: A veure.
3: Pot ser la Bjorn?
2: No! No!
1: Simpàtic.
0: Sí. Gavi, t'agraïm l'escolta i també la participació. Un altre dia serà, entesos?
3: Merci, bon dia, felicitats pel programa.
0: Gràcies, rei.
2: Gràcies, maco.
0: Seguim, 902-47-705. Havia guanyat un càsting, aquesta noia, no?
1: Sí, havia fet un anunci poc després, seleccionada per protagonitzar una pel·li familiar. Per tant, la música li agrada, però primer comença sent actriu. El
0: Mulet,
1: gran canvi...
0: Mulet,
1: sí.
0: Espera't un segon. La gent està trucant repetidament i amb insistència. Bon dia.
1: No
0: hi ha més llamades. Seguim.
2: Ciao.
1: Val, total, que la fitxen per fer una sèrie juvenil que podem escoltar, si vols, la banda sonora. You could spend all day on a swing eating a baguette,
0: but why do boring things like that when there's the internet? Que es podria dir que ella ha seguit una mica aquest estil amb la seva carrera musical, eh?
1: Sí, té el mateix rotllo.
0: Ara, un moment, Arnau. Hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Hi ha algú que vol guanyar una tote bag per aquí, com et dius?
4: Marc.
0: Què fas, Marc, i on ets ara mateix?
4: Truco des d'Esplugues i teletreballant.
0: Molt bé. A què et dediques? A quin àmbit professional?
4: Bueno, treballo amb una empresa que ven equipaments de laboratori.
0: Meravellós. I tu creus que saps quin és l'artista del concurset del Mulet?
4: Crec, no ho sé segur, però miento.
0: Juguetela.
4: Olivia Rodrigo?
1: Sí, senyor! Sí!
0: Has encertat tu o el xat GPT?
4: Haig de reconèixer que el xat GPT.
2: Quina trampa! Jo ja estava flipant.
0: El tio anava apuntant tota la informació, no?
2: Home, té mèrit, també.
4: Bueno, sí. He posat el primer que heu dit, l'ascendència filipina i això, i ho ha trobat.
1: I patapam.
0: I llavors et anava comunicant fins que has pogut entrar, no, a RAC 105 i encertar-la.
4: Sí, no m'ha costat gaire, però haig de reconèixer,
0: sí,
4: que ja vaig guanyar una samarreta amb el concurs del Mulet, també.
0: Bueno, doncs ara la tu té, va.
4: Exacte, i la primera samarreta la vaig guanyar sense xac de GPT ni res.
1: Ah, sí? I qui era? Te'n recordes quin grup era?
4: Sí, el de Weekend.
1: Home, molt bé, The Weekend, molt bé.
4: I vaig fer la pista del cap de setmana, que vas dir que va deixar el col·legi el cap de setmana, i amb allò ja em vaig
1: llençar. Sí, hòstia, me'n recordo. Escolta,
0: moltes felicitats, gràcies per escoltar-nos, que tinguis un bon dia, i si no, tornem a parlar, bon estiu. I ara ja es pot començar a dir bon estiu, ja.
2: Ara ja sí.
4: Molt bé, sempre us escolto i és una alegria, eh? Amb molta companyia.
0: Doncs que sàpigues que tot això ho fem per gent com tu.
2: Sí.
0: Vinga, bon dia. No pengis, no pengis. Home, ja està. Va, escoltem una mica d'Olivia Rodrigo. Arnau Molet, moltes gràcies.
1: A vosaltres.

0: Hola, Sandra.
1: Hola, mare meva.
0: Doncs el protocol diu que toca felicitar-te.
1: Ai, perdoneu, estic emocionada. De veritat, no sabeu la tasca que feu. Sí, us agraeixo molt.
2: Matina Codina, de 6 a 11, a RAC 105.
3: RAC 105 Barcelona.
4: I acaba la carrera en un temps rècord, a la que estàs sens dubte...
5: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
6: Viu l'experiència del festival Les Nits Occident als jardins del Palau de Pedralbes.
7: Gaudeix d'artistes com Sting, Rafael, Il Bolo, Zaz, Vanessa Martín, Les Migues, Judith Nederman i molts més.
6: Aconsegueix ja les teves entrades a lesnitsoccident.com. Aquest juny i juliol viu nits inoblidables amb els millors artistes del moment.
8: Aprofita només aquesta setmana el Red Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% en tota la teva compra. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Troba els mobles que encaixen amb tu amb un 21% de descompte. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
9: Torna a Barcelona Michael's Legacy, el millor espectacle musical sobre el rei del pop. Un renovat tribut a Michael Jackson amb 8 ballarins i músics en directe. Michael's Legacy, del 10 al 21 de juny, dues úniques setmanes al Teatre Poliorama. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
10: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge. Ara, diumenge. L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
11: El teu cotxe ara més a prop que mai. El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, Parc de Baix Amar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
12: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
13: Ja som 100.000.
14: 100.000. Uneix-te a la comunitat RAC 105.
15: Instagram.
14: TikTok.
15: Facebook.
14: X.
15: YouTube.
14: I la nostra web.
15: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat RAC 105.
14: I tu? Què esperes?
15: Som a tot arreu.
14: 100.000.
16: I pujant.
14: RAC 105.
15: La teva música.
0: Matina Cunha!

0: Bon descobriment musical aquest any, de Joe, que ja sabeu que és un actoràs que surt a Stranger Things i també té el seu projecte musical amb aquest End of Beginning, l'hem conegut a RAC 105, una cançó que molta gent utilitza així com tendre per posar a Instagram, a TikTok, als stories,
1: sí,
0: entranyables i tal. 11 minuts i les 11. Estem trucant la Noemí, que és una gran oient del matí a Codina. Diu que ens escolta sempre quan va a currar, com tants i tants milers de matineros. A veure si l'agafa, és el seu sant. Hola, Noemí. Noemí. No, Noemí.
2: Sí, qui parlo?
0: Amb l'Ernest Codina, el que més matina. Bon dia.
2: Ai, hola, bon dia.
0: Hola, carinyo, hola, per bon molts anys. Ah, no, per molts anys, no, per molts anys, no, bon sant.
1: Bon sant.
2: Gràcies, ostres.
1: Ah, mira que mona.
0: Què? Com estàs, carinyo, bé o no?
2: Ai, molt bé.
0: Sí.
2: Que això em passés fa anys que jo volia, perquè el meu compre no esteu.
1: Ah, mira, ja. Quan és?
0: Ho fem a l'agost. És a l'agost.
2: Ah, 25 d'agost.
0: Sí.
1: Ah, doncs et felicitem.
2: Ho intento i no.
1: Clar. Bueno, felicitats.
2: Ai.
1: Ai.
2: Ai, que bé.
1: Que mona.
0: Que et fa molta il·lusió que et truquem.
2: Sí, ostres, ja porto molts anys intentant-ho pel meu compre, però mai ho aconsegueixo.
1: Noemí, ningú... quants anys faràs a l'agost?
2: Ah, ja compliré els 30.
1: 30, nena, que festa grossa aquest estiu, no?
2: Sí, sí, estic... l'he de la meva parella, que ell no ho organitza, perquè ho estic fent jo tot a lo gran.
1: Molt bé.
2: I l'única feina que haurà de fer és agafar una caixa, imprimir la T jove de transport públic, i ficar el pastís a dintre i tindré que posar les formes per dir-li adéu a la T jove.
0: Carai, hòstia.
1: M'encanta, molt, molt original.
0: Sí, Noemí, ens agrada molt conèixer-te perquè tens una vitalitat i una força que és increïble. És el teu sant, veig que ho celebres, això del sant, eh? Que ets una mica... Ets catòlica, tu, ets catòlica, Noemí.
2: No, no, és perquè com la meva parella vol que celebri el teu sant, doncs tinc dret d'això també a celebrar el meu sant.
0: Molt bé. La teva parella és el Marc?
2: Sí.
0: Vale, doncs ell és un dels responsables d'aquesta trucada, però no està sol, perquè hem rebut dues peticions.
1: Atenció.
0: Paral·lelament, eh? O sigui, el Marc ens ha enviat un correu perquè et felicitem, però també la Luana. La Luana ens ha dit que et felicitem, a la Noemí Merino. Diu que aquest 4 de juny és el seu sant. I dir-li que ens espera un estiu i un aniversari increïble.
1: Home!
2: Ai!
1: Què plores?
2: Que bonic!
1: Que mona!
2: No, estic plorant, estic supercontenta.
0: Sí, et feia il·lusió que et truquéssim els del matí a Codina, no veig?
2: Sí!
0: Molt bé, perquè ens escoltes cada dia quan vas al curro, eh?
2: Sí,
0: en
2: el cotxe sempre us escolto.
0: Quin tros escoltes del programa, aviam? Jo perquè m'enteri jo, aviam, què escoltes?
2: A veure, quan estic a punt d'entrar a la primera rotonda, escolto que dieu hi ha coses de l'horòscop i a vegades us faig cas. Quan tinc un conflicte i em dieu és moment de resoldre conflictes o pot ser l'últim que passés,
0: sí.
2: El que tu penses és utilitzar el cervell i no utilitzar el cor, en aquest moment és...
1: Noemí, amb confiança, ara que estem aquí tu i jo parlant, nosaltres amb tu,
2: sí?
1: Jo no he estudiat astrologia, vull dir que em facis cas, però que tampoc
0: però
1: tu...
0: Però tens les teves
1: jo
0: fonts.
1: Sí, home, no, jo em documento. Jo ho busco a Google.
0: Sí, sí.
1: Però que saps? Ja,
2: però el que passa és anar-me a l'empenta, a ser valenta.
1: Mira, això és molt maco.
2: Perquè jo porto...
1: Si et serveix d'això, jo estic ja contenta.
0: Bueno, molt bé.
1: Satisfeta.
0: Escolta,
2: Ho atraso. Sempre intento traçar. És el de comunicar-me per un problema.
0: Sí, sí.
2: Quan hi ha problemes, alguna relació, sempre intento traçar-lo.
0: Molt bé.
1: Molt bé,
2: i vosaltres a vegades m'animeu a...
0: Molt bé.
2: Va, anem a intentar resoldre-ho.
1: Que mona. Doncs m'encanta, em fa feliç.
0: Escolta'm, ens agrada molt tenir-te duient. Noemí, un petonet, eh?
2: Gràcies.
0: Que vagi bé, carinyo.
1: I bon cumple.
2: I gràcies.
0: Adéu-siau.
2: I un bon dia.
0: Merci. Adéu. Tu també, carinyo. Quina monada.
1: Jolín, quines trucades avui, tan alegres.
0: Sí.
1: Com m'agrada.
0: Si voleu encarregar una trucada, desperta@rac105.cat, veus això de l'horòscop que fem al matí, a 6:45 del matí.
1: Sí, la gent...
0: No, influeix en la vida de molta gent, eh?
1: Sí, sí, no, ja ho he vist.
0: Tens una gran responsabilitat.
1: Ja ho he vist, ja ho he vist.
0: La mare que em va matricular.
1: Home, sort que m'informo bé.
0: Fem una pausa i tornem de seguida amb el Toni Clapés i la seva crítica del programa d'avui. A veure què li ha semblat. Malament, segur.
3: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
4: valorado
3: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
4: Y otra. Valorado.
3: cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
6: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
7: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals perquè tinguis el cotxe impecable.
8: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consulta'n les condicions a Carglass Ponès.
9: Carglass canvia, Carglass repara.
10: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
11: I si no haguessis de conformar-te? I si no et poguessin apujar el lloguer? I si no et poguessin acomiadar sense motiu? Només has de dir dues lletres. N-O. No. No et conformis. Festa de Legalitas. Compta amb un servei d'advocats sempre que ho necessitis i defensa el que és teu. Truca al 900-100-609. I sí, també per autònoms i empreses.
12: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
13: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
14: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
13: Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
14: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
13: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.
15: Ja tornem a ser aquí. Gràcies per seguir enganxat al Matina Codina, el programa de ràdio més comentat a les perruqueries.
0: M'agrada molt quan arriba el Toni Clapés perquè vol dir que ja estem més a prop de l'esmorzar. I avui tinc una gana de Déu.
1: Oh, jo també. Toni.
0: Que ahir no vaig sopar ahir.
16: Per què? Com esteu?
17: Què passa, Ernest? Està menjant.
0: Quina vida portes, tio. Ahir vaig portar un desordre en la dieta bastant heavy. Sí, perquè... No, perquè ahir vaig esmorzar tard, com cada dia, que és després del programa.
17: A les 11.
0: Vaig arribar a casa, em vaig fotre a fer la migdiada. Ja. Se'm va escapar de les mans una mica la migdiada.
17: Tipo, quina hora vas obrir?
0: I llavors, tipus les 5.
17: El diablo, Ernest.
16: Quina vida.
0: Llavors, sí.
1: I què vas fer?
0: Llavors havia d'anar al gimnàs, vaig pensar no mengis gaire, però al final vaig acabar menjant bastant.
17: Clar.
0: I quan vaig sortir del gimnàs ja no tenia gana i em vaig fotre el llit directament.
1: Clar.
16: Bueno, hola, bon dia, dic, que estic aquí.
1: Sí, jo t'estava dient.
0: Bueno, és que m'heu fet una pregunta.
17: No, un moment, Toni. La salut de l'Ernest. Ernest, per portar aquesta vida sense ser alcohòlic, no, o has de triar. O soluciones la vida que portes, o has de començar a ser alcohòlic.
0: Qui t'ha dit que no vaig fer això una ampolla de whisky?
17: Ara, està intentant deixar-te bé davant de l'audiència.
18: No ens ofenguis, eh? Que n'aprengui.
1: Per tercera president. Vegada, Toni, Toni, avui...
19: He pesat la mare a vegades, eh?
17: A vegades.
1: Vas especialment guapo.
16: Moltíssimes gràcies. Ja m'ho has dit ara a la redacció i veig que m'ho tornes a dir en antena, així que t'ho agraeixo.
0: Però cada dia va guapo, no? Tothom. Segons tu. Vull dir...
1: Sí, però avui especialment, que perquè aquesta camisa que porta li queda molt bé.
19: Ustedes dos tenéis algo, ¿qué? Porque está el Erné delante, córtate
1: sí,
19: un poco.
1: Sí, yo tengo cosas con todo el mundo para
19: pobre
1: ti.
19: Pobre el Erné, usted estaba liado con el Erné y ahora te vaya a liar con el otro.
16: Se lia tanto tothom menys amb tu, sí, ¿eh? Sí.
19: Madre mía, que son las cosas, además, yo siendo una persona de tu edad, además, de las que a ti te gustan.
1: De mi edad.
19: De las que te gustan, sí. Quiero decir.
1: Ah, pero ellos también.
17: 64.
16: Bueno, escolta, anem, anem a la valoració, perquè avui, mira, avui m'agradaria arrencar amb una crítica a la música en general. És a dir, a nivell social m'agradaria criticar la música que tenim actualment i que, per tant, també sona a RAC 105.
17: Ostres.
16: Que és que últimament només surten versions de cançons antigues.
1: Sí,
16: perdona, però els creadors, els artistes que teòricament haurien de fer cançons pròpies, agafen èxits de fa 30 anys, els hi posen una base i
0: ja pots donar les gràcies que no s'hagi imposat la música feta amb intel·ligència artificial, que és una cosa que a mi em feia molt.
1: Ah, exacte.
16: Bueno, tot arribarà. És que, clar, així, perdona, tots fem música.
17: Però això no és culpa nostra.
16: No,
17: això
16: no,
17: puntua.
0: Però és veritat que la música, al final, és una de les parets mestres i pals de paller d'aquest programa.
17: Però que suspengui el Buscarot.
16: Ja esteu promocionant aquí una sèrie de cançons com aquesta del Josh Fawad aquest, que ja ha agafat la cançó de la Madonna. Que
0: era Like a Prayer.
16: Una cançó magna, efectivament, el Like a Prayer. Això és una merda, perdona.
17: Bueno...
1: Oh! T'agrada, Marta. Clar,
16: després l'Enric Font de Rex en 5 robant el Breathless de The Corrs.
19: Has de suspendre l'Enric Font, llavors.
17: Exacte.
16: Així tots fem música. I si no tinguéssim suficient, no t'ho perdis, perquè també tenim música en català que repesquem de fa molts anys, com el Món DJ i la Su amb el Camins. Ara, aquesta. Vora les
1: estrelles. Que bona.
0: Perquè són tan importants aquestes cançons que crec que necessiten el que es coneix com a remastering, no? Tu fas un remastering, no? Un rework, una restauració de la cançó.
16: No, bueno, pues, clar, si estic per agafar el Hey Jude dels Beatles, fotre-li un bombo...
0: Fes-ho!
1: Va, canta, Toni!
16: DJ Clapés. Hey Jude remix.
1: Molta gràcia.
0: Mira, bona idea. Fer DJ Clapés l'any que ve, podem fer DJ
16: Clapés. Quan vulguis. És el més fàcil del món, fer això.
1: Ah, sí?
16: Així que la música avui suspesa la valoració.
1: Si no.
0: Perfecte, això és el pitjor del programa. I el millor?
16: El millor ha estat...
19: Sense que ningú li digui
16: ballar.
19: I cau sol. És ben bé un nen que cau sol.
1: Veràs tu lo que dice.
19: Que va caminant pel carrer i se la fot.
16: No, em fa gràcia perquè us quedeu callats mirant-me com...
1: Home, perquè parles tu.
16: Un monstre.
17: Que tenim ganes de saber.
16: Jo faig una valoració. Tampoc cal que estigueu aquí com si us anessin a pagar.
19: I què hem de fer?
17: No t'està bé res.
1: Què és el millor, va?
0: Nosaltres és important el que dius, va.
16: Vinga, doncs el millor...
17: Sense riure, Toni.
16: No, dic que el millor del programa...
0: Ui.
1: Ai, Déu meu, què dirà? És que hauràs la tonteria?
16: No, ho ha estat.
17: És que...
16: Ja està.
0: Però què et fumes, Toni?
16: No, ha estat la trucada de l'Alba Segarra.
17: Ah, sí?
1: I per què et fa gràcia?
0: Què et fa gràcia?
17: I deu fer gràcia que es digui Fuliola.
19: Segarra. No, Segarra
16: em fa gràcia a vosaltres, l'actitud. L'actitud aquesta de...
1: És que ningú està fent absolutament res. T'estem escoltant.
0: Semblem capibares. Sí.
16: Exacte, exacte.
17: No, exacte, que... És el que volies dir. Que semblem capibares.
1: Sí, segur.
19: Li ha robat l'Ernest.
17: Ho ha tret a la punta de la llengua.
1: Sí.
16: No, res.
0: No, com vulguis,
16: No, no, escolta, que m'ha agradat
0: la trucada
16: de l'Alba Segarra de RAC1 amb el tema del milió d'euros que ha caigut en el seu poble.
0: A la Fuliola.
16: Està graciosa, un bon moment de ràdio i seguirem pendents de veure qui és el veí que disposa d'aquest milió d'euros des d'ahir i encara no ho ha dit.
0: Avui hi ha Euromillones, avui o demà, no? No sé. No, però aniré a fotre una inversió. Ja em si em toca.
17: Molt bona idea. Explicar a la gent el que faria si et toqués 150 milions.
0: Compro una casa i RAC 105.
17: En aquest ordre estricte.
0: Sí. O RAC 105 i la casa.
1: Això
0: no
1: va dir.
0: No ho sé. Toni Clapés, quina nota ens poses del 0 al 10?
17: Toni, tio. L'any que ve només podrem fer personatges que riguin tota l'estona.
1: És que no entenc de què riu.
0: És que riu sol, és increïble.
19: És que torna a caure sol.
16: Per un programa ple d'artistes que fan música fàcil, tirant de clàssics i bombos.
17: Ara, digues capibara.
16: Però...
0: Hòstia, de veritat, avui s'ha pres una infusió de marihuana, aquest senyor.
16: Però amb una entrevista magna i divertida amb la meva companya Alba Segarra, la nota del Matina Codina d'avui és...
0: Nervis.
16: Un 7.
0: Hòstia!
17: El diablo!
1: Olé,
0: amb aquest notablet marxem a esmorzar l'equip del Matina Codina demà divendres. Demà divendres hi tornarem. Un petó des d'aquí als bergadans amb la Patum, a la gent que vagi al Primera Sound. Guardeu-vos de la pluja, que aquesta tarda se viene gorda. Hi ha un avís de la Generalitat de Catalunya, del Meteocat. Vist inuncat per pluges torrencials.
16: Tècnicament ens ho deien així, se viene gorda. Vigileu que...
17: La EMET us ho comunica així.
16: Una de ben gorda.
0: Correcte. Vull dir que hi ha avisos de més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores. Joli. Això és molta pluja, eh? Sí. Demà hi tornarem a les 6 del matí i abans de res, doncs, agrair la feina que ha fet tothom avui aquí en aquest programa. A Sergi Ferrer, moltes gràcies. Alan Lillo, moltes gràcies.
20: A
0: Marc Puga, moltes gràcies.
1: A tu.
0: Xavi Gazzola, moltes gràcies.
1: Adeu.
0: I també moltes gràcies a la Mònica Usart, al Xavi Pardo, a l'Albert Pedrol i a l'Arnau Molet, que et posa dret. I, de fet, ara pren el relleu de RAC 105 i s'hi posa amb la teva música, tot de versions d'aquestes d'altres èpoques.
16: Clàssiques, les clàssiques.
0: Fins a les dues i serà ell. Jo sóc Ernest Codina, el que més matina. Felicitats pel programa. Sigueu feliços. I molt agraïts, de veritat. Adéu-siau.
21: RAC 105.

0: sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
1: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
0: Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
1: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
0: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.

Ai, sí, Bruno Mars, eh? Déu-n'hi-do. Risk it all. Mira, mira, la trompeteta. Comencem tranquils, no? Relaxats, després del Matina Codina. La teva música amb Arnau Mulet. Va, salutacions a l'Arnau Mulet. Dijous, ja per fi, dia 4 de juny. I arrenquem, com et dic, nova hora. I ho fem amb els grans èxits d'aquesta casa. De seguida Madonna amb Sabrina Carpenter of the Flowers. Però abans, Katy Perry. Que el divendres a la nit ho va donar absolutament tot. Aquesta cançó té pinta que l'escrivís amb ressaca, però diu que hi tornarà.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: la teva música.
1: RAC 105. El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
2: Imagina't-ho! Brian Adams, Diana Krall, Juan Diego Flores, Mika i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caproigfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
3: Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
4: A la teva renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: A cada partit juguem tots i ens estalviem l'IVA en televisors. Amb un cupó que et dona per molt, tant com ara l'import de l'IVA. Fins al 8 de juny.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: Què significa futur? El diccionari diu, temps que vindrà. Els teus pares, encara no t'has decidit? Tu, ho he de decidir ja? A Ilerna no sabem què faràs d'aquí 10 anys, però sigui el que sigui, amb les nostres pràctiques garantides i més del 90% d'ocupabilitat, ho decideixes tu. Uneix-te a l'FP oficial que recomana el 92% del nostre alumnat. Ilerna, en futur reivindicatiu.
9: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
10: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala, exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
11: Peugeot.

Doncs aquí tenim a Max Navarro, que sí que és inigualable, però ell... Quina autèntica meravella, quina cançó més fantàstica que ens ha fet. Després d'Estrelles, jove artista que sorgeix de l'Acadèmia d'Operación Triunfo i que és el primer, és la primera vegada que un concursant surt d'Operación Triunfo i el primer single que presenta és en català. Va ser Estrelles i ara el segon també li està funcionant molt bé i no m'estranya perquè té un talent desbocat i a més és un tio molt agradable, de veritat. Em cau fantàstic. Calvin Harris no el conec, però té pinta de no ser tan agradable.

No ens enganyarem, és una cosa peculiar, diferent. És una cançó d'un estil que potser no ens tenien tan acostumats els Amics de les Arts, tot i que han tocat tots els pals al llarg de la seva trajectòria. La veritat, a mi m'encanta això. Segurament t'estimo, és el més nou d'una de les bandes més importants de Catalunya que han tornat. A veure, perdoneu que us interrompi, però és que això interessa. Ara, amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt bé, poses casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre què cobreix i què no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Però no és tan sols això. A més, també pots estalviar perquè si t'hi canvies et milloren el preu de l'assegurança directament. Truca els va 977-700-700 o liniadirecta.com. Rec 105.

0: Rec 105 Barcelona.
1: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família, volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
2: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
3: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
4: El Caràmic t'està esperant. Vine a passar el dia al Parc de les Set Fonts. Una festa d'experiències amb fang, tallers gratuïts, mercat de ceràmica, exposició i el Torneja't. El dissabte 6 de juny t'esperem a Sant Julià de Vilatorta. Consulta'n el programa a caràmic.cat.
5: Setmana del peix a Supermercat Plus Fresc.
6: Fins dissabte, gaudeix de les ofertes especials a la peixateria. Salmó, corbina, musclo del delta, escamarlans, escopinyes, calamar, peix fresc i marisc de la millor qualitat i d'un sabor exquisit.
5: Et donem un servei personalitzat, te'l preparem al teu gust i te'l cuinem gratis al forn.
6: També disponible fent la compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa.
7: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal una vaporera de vidre, un llibre de receptes i tres utensilis de l'EQE valorats en 60 euros. Truca al 933 481 482 i cuina de manera saludable amb La Vanguardia i l'EQE.
8: La teva música.
9: És el millor que hi ha.
10: Dance. This is Calvin Harris.
11: Hola, Rex and Steve.
12: M'encanta l'Observatio.
13: Hey, it's Taylor Swift. I'm Miley

0: Ei, demà Taylor Swift treu una cançó, eh? Sí, és la banda sonora oficial de Toy Story 5. La veritat és que tenim ganes d'escoltar-la, una pel·li que promet molt i que a més ja sabem que hi haurà algun cameo interessant, per exemple, que Bad Bunny farà la veu del personatge, crec que es diu Pizza con gafas de sol, sí. I també hi haurà la veu de Bizarrap. Haurem d'esperar per saber si hi hauran més famosos convidats, o no? Va, hi ha dues lletres que t'estalvien molts problemes. N-O, no a aquella comissió que ningú t'havia explicat. No a una hipoteca plena de clàusules que descobreixes massa tard. I no a que ningú et doni una solució i tu dutxant-te amb aigua freda. Perquè quan tens advocats com Legalitas, dir que no és molt fàcil. N-O, no, festa de Legalitas. 900-106-09. També per autònoms i per empreses, ja ho saps, Legalitas.
1: Rec 105. La teva música.
0: I ara anem a fer el ball viral.

clar que sí, a treure els passos prohibits. S'ha de fer, de tant en tant. Una mica de ballaruques, una mica de bon rotllo, una mica d'energia positiva, que és la que ens proposen ni més ni menys que Banda Neon, una de les formacions que aquest estiu jo crec que s'inflaran a fer bolos, a fer concerts per tot Catalunya. De fet, ja ho estan fent, perquè fins ara feien versions i ara s'han dedicat, s'han tirat, vaja, a fer música pròpia i els està funcionant molt bé, no m'estranya. Perquè tenen un talent desbocat. El que arriba ara també té talent, eh? De fet, fa molts anys que té talent. David Guetta amb Bibi Rexha van fer aquesta versió del Blue Day, Phil 65, i la van titular I'm Good. Mira,

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
3: Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
4: A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
5: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
6: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any. Inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
7: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
14: Soc l'Aida de Carglass. Si al parabrisa hi tens un impacte, reparar-lo és molt senzill. Només necessites el mòbil, la tauleta o l'ordinador i entres directament a Carglass.es. Demanes cita i nosaltres t'ho reparem on i quan vulguis.
15: Carglass canvia, Carglass repara.
16: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal una vaporera de vidre, un llibre de receptes i tres utensilis de l'EQE valorats en 60 euros. Truca al 933 481 482 i cuina de manera saludable amb La Vanguardia i l'EQE.
17: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
18: Verisure.
1: RAC 105.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, cançó que formarà part del seu nou disc, esperadíssim.
1: Amb Arnau Molet.
0: Aquest sóc jo, salutacions a l'Arnau Molet, arrenquem nova hora. RAC 105, la teva música, ets al lloc correctíssim, de fet ets a casa, és que què t'he de dir? Tenim preparadíssima molt bona música per les properes dues hores i, de fet, durant tot el dia, ja ho saps. De seguida passarà per aquí el més nou de Sopa de Cabra, que no és nou, que és una versió d'un tema clàssic al costat de Suimon DJ. Però abans, DNC, Cake by the Ocean.

0: Flipa música.
1: RAC 105. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
1: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra.
2: Valorado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
5: Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem?
6: A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
7: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
8: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
9: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
3: Alexa, posa RAC 105.
10: RAC 105.
11: Google, posa RAC 105.
3: Siri, posa RAC 105.
10: La teva música.
3: Microones, posa RAC
10: 105. 105.
11: Aspiradora, posa'm RAC
10: 105. La teva música.
12: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
13: Soc en Joseba de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa?
14: Ja fa dies que li tens, no?
15: Va, és petit, no passa res.
13: Doncs es pot trencar si no l'arregles. Demana cita a Carlàs Punès i en 30 minuts

0: Descobrir.
1: Compartir.
0: Donar suport.
1: Temps.
0: 130 milions.
1: Amics.
0: Rialles.
1: Llocs.
0: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: Contigo és la col·laboració de Karol G al costat de DJ Tiesto. És que clar, ella reggaeton, ell música electrònica. Els dos porten una bona trajectòria. Jo crec que Tiesto més anys, no? Que Karol G, tot i que ella també té un gran repertori a les seves espatlles. Doncs bé, junts han fet aquesta proposta que és una música, una cançó ben popera i que ens encaixa a la perfecció aquí a RAC 105. Per això te la proposem, eh? Clar que sí, home. I a veure, fem una petita pausa per recordar-te que l'assegurança de moto de Línia Directa és una de les més ben valorades a Espanya. Vaja, que és el podi de les assegurances i això no s'oblida fàcilment. Truca va a 917-700-700 o entra a lineadirecta.com. 917-700-700, lineadirecta.com. El valor de ser directe. Piri, piri, piri. Veus?
1: RAC 105.
2: La teva música.
0: I ara Joan Dausà.
3: Tu fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

0: Després de les nevades d'aquest any,
1: RAC 105 es posa de primavera 2026.
0: No podràs canviar d'emissora.
1: Som la teva música.

Crying at the Discotheque. Així es diu aquesta grandíssima proposta d'Alcazar. La recordaves, aquesta, o què? De tant en tant ens agrada, doncs, proposar-te cançons d'aquelles que, doncs, ens fan sentir joves un altre cop, no? Una mica, o què? I m'incloc aquí, eh? Pensis. En fi, va, continuem avançant i ho fem ara mateix amb Miqui Núñez, directament des de Terrassa, amb la seva nova proposta. Una cançó que recupera la música ska. Qui ens havia d'anar a dir que es tornaria a posar tant de moda en ple 2026? Perquè si els 90, 2000, això va fer un boom brutal.

0: Rec 105 Barcelona. Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
1: I acaba la carrera en un temps rècord, en la que estàs sens dubte...
2: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team, a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
3: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge. Ara, diumenge. L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
4: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
5: El cotxe. Estimaràs les retencions.
6: Mira que bé! De nou obres!
7: Al carrer, caminaràs fent saltirons.
8: La, la, la, la, la, la, la,
9: mira per on vas, idiot!
5: A la cuina, et convertiràs en l'Arguiñano.
10: No hay nada mejor que cocinar con música.
7: Al gimnàs, aixecaràs més pes.
11: La teva música!
5: A la feina... Et semblarà estar de vacances.
12: Perdoni, podria cobrar-me?
7: I la teva dutxa es convertirà en el Palau Sant Jordi.
13: Ahora cada abra de una anda.
5: Allà on siguis.
7: Passis el que facis.
14: Millora els teus dies.
5: Amb RAC 105.

0: A Woman, així es diu aquesta nova proposta de Lady Gaga, que forma part de la pel·li El diable es vesteix de Prada 2. La primera ja va ser un èxit rotund, la segona també, en fi, ha sigut un èxit de taquilla. I no m'estranya, perquè és d'aquelles icòniques, històriques, doncs, que sempre que tornen... Diuen que les segones parts mai van ser bones, però, escolta'm, en aquest cas no li ha anat gens malament, eh? I a més amb la banda sonora d'una de les grans divas del pop. Tot això que ens emportem, mira, va pràcticament tres quarts de una del migdia i aquí estem acompanyant-te amb el bo i millor de RAC 105.
1: RAC 105, la teva música.
0: Parlant de divas del pop, aquesta és Dua Lipa, que s'ha casat, eh? Doncs Tarnau.

0: Ja és aquí la primavera.
1: La millor època de...
2: Salut!
3: RAC 105, la teva música. M'he despertat.

0: Doncs aquí la tenim, Lola Young, amb aquesta cançó que es diu Messi, una cançó desordenada, però una cançó que ha triomfat arreu del planeta, amb la que la vam conèixer aquí a RAC 105, i que sembla, doncs, que torna a estar als escenaris després d'un temps desapareguda per temes de salut. Doncs bé, nosaltres que ho celebrem, evidentment.
1: RAC 105, la teva música.
0: I continuem, doncs, proposant de grans èxits ara mateix amb Jason Derulo, amb aquesta cançó de l'any 2011. Pugem els BPMs, Don't Wanna Go Home.

0: La teva música.
1: RAC 105. Fes que el teu estiu es faci realitat amb especial tours i viatges al Corte Inglés a Normandia i la Bretanya a partir de 988 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge d'especial tours amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
2: Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
3: A La Teva Renda mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
4: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
5: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
6: Formació professional. Estudis que no sols et preparen per encaixar en un únic perfil. A Ilerna, amb el 90% d'ocupabilitat dels nostres cicles, encaixes en la vida real. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
9: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
10: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: RAC 105.

Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila, perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fúmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu. No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida. Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.

0: La teva música
1: amb Arnau Mulet.
2: Doncs aquesta era l'Aitana amb aquesta connexió psíquica. Una de les darreres propostes que ens ha presentat l'artista que està funcionant la mar de bé i que li serveix també als seus concerts perquè la gent canti a ple pulmó, eh? Concerts que, per cert, passarà per Barcelona i Madrid i després ja... Doncs seguirà el tour pels Estats Units. En fi, nosaltres que arrenquem nova hora, salutacions a l'Arnau Molet, ara la fumiga i figa flauas. Ja dormiré!

0: La teva música.
1: RAC 105. El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
2: Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
3: A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
4: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons. Protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
5: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
6: Una experiència autèntica per a tota la família.
5: Los 6 de juny a la Ràpita i los 7 de juny a Amposta, vine a descobrir la plantada de l'arròs.
6: Us hi esperem.
5: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
6: Terres de l'Ebre.
5: Reserva de la biosfera.
6: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
7: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
8: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
11: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, però allò que vulguis.
12: I pot ser tot això sent professional.
11: I venir als Prodés de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Déu-n'hi-do, quina veu, quin talent, quin tot que té l'Olivia Dean amb aquesta cançó que es diu Mena i nit, demostrant que és una estrella internacional per alguna cosa. Doncs precisament per això.
1: RAC 105. La teva música.
0: Va, que això no para. De seguida, la nova d'Enric Font. Atenció, perquè sonarà d'aquí uns instants. Abans, però, la Pink, amb Give Me a Reason.
2: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Sheeran.
1: La ràdio dels teus artistes.
2: Ed Sheeran, everybody!
3: Aquest és el so RAC 105.

0: Dràcula. És la cançó de Tame Impala. En aquesta ocasió, doncs amb el remix, amb la remescla, amb la nova, doncs, aparició de Jennie de Blackpink. Déu-n'hi-do, eh? Això ha sigut una cançó que ha causat furor a través de les xarxes i per això, doncs, te l'havíem de recuperar també a RAC 105. A veure, anem a tot arreu amb presses. Però saps què és el que no espera? La teva salut. Per això l'assegurança de salut de Línia Directa et dona accés directe als millors metges i hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada. Amb menys esperes, truca als VA 917-700-700 o entra a lineadirecta.com 917-700-700 o lineadirecta.com. I recorda, la teva salut no espera.
1: RAC 105, la teva música.
0: Ara Taylor Swift amb el seu Anti-Hero.

0: Rec 105 Barcelona. Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
1: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com. A partir d'ara, a l'illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge. Ara, l'illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'illa.
2: Torna a Barcelona Michael's Legacy, el millor espectacle musical sobre el rei del pop. Un renovat tribut a Michael Jackson amb 8 ballarins i músics en directe. Michael's Legacy, del 10 al 21 de juny, dues úniques setmanes al Teatre Poliorama. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
3: Matina Codina Best Mall.

0: passa el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
1: RAC 105. La teva música.

0: Només Rec Sensing et fa sonar la primavera com cal.
1: Rec Sensing, la teva

0: Mira'l! Avicii, malauradament, ha desaparegut, però darrere seu, en fi, ha deixat un rastre impecable de grans èxits i de temes brutals que encara dia d'avui ens posen els pèls de punta. Un bon exemple, aquest Wake Me Up. Una de les mítiques de la música electrònica.
1: Rec 105. La teva música.
0: Anem a baixar una mica les revolucions, ens calmem, perquè ara mateix arriba Olivia Rodrigo, que està preparant nou disc, però ara anem a mirar enrere per proposar-te aquesta, que és una de les seves cançons també conegudes, eh? Es diu Vampire. A Rec 105. I hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: un disquete, exactament aquesta cançó que em té tan enganxat, però és que no puc parar d'escoltar-la, eh? Josh Fawash. Un tio que no coneixíem aquí a RAC 105, la veritat. I crec que poca gent el coneixia, però ara, després d'aquesta cançó, s'està convertint en una estrella. Gràcies a les xarxes. Si el segueixes al seu Instagram, al seu TikTok, veuràs que penja cada dia una versió d'una cançó coneguda. Per tant, t'animo que ho facis, perquè a mi és que m'agrada tot el que està publicant, eh? Aquí teníem el Like a Prayer.
1: La teva música.
0: Va, que marxo a dinar, de seguida al Buscarons. Jo vaig a menjar uns quants festucs amb el Marcos.

0: superestrelles tots i totes. Aquí ens trobem una tarda més per escoltar la música de Rec 105. Aquests són els hits que ens ve de gust escoltar també a l'hora de dinar. A Aitana, la primera, ens sonen aquest dijous quan són les 2:04.
1: La teva música.
2: Amb Albert Buscarons.
0: Què tal? Anem a brillar. Com aquests diamants que ens porta un artista, encara que no hagi fet oficial, retirada de la música. Amb Rihanna i Diamonds, et donem la molt bona tarda.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
3: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
4: Hola.
5: Hola.
6: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
8: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més.
9: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any. Inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
10: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jumbo Endamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjumboen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
11: I si no haguessis de conformar-te? Només has de dir dues lletres. N-O. No. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900 100 609.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

I amb el Risquirol de Bruno Mars quedem de nou ben enamorats. Aquesta cançó ens posa molt tontos i per això sonen tan habitualment a RAC 105. Però ara anem a aixecar-nos de la cadira, que ara hem de pair, hem de fer la digestió. I més que amb aquesta cançó no hi ha proposta que ho millori. És Cyril, amb aquesta remescla del tema original del 70 de Suzy 4. Celebrem de nou Stumbling In.

Doncs així de màgica sona una altra de les cançons de Lux de Rosalia. Ella també creient i catòlica 100%. Veurem si acaba coincidint amb el papa, amb aquest tour europeu que té d'aquí 4 dies. I després de la relíquia arriba una noia que ja no va abraçar tant la fe. Almenys en aquesta època que, en què es va regalar absolutament a contra tot. Es va revelar, volia dir. Miley amb Wrecking Ball.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Això només passa.
2: Ja tardes.
3: Hola, Enric. Hola. Una cançó que em transporta a la infància. És molt cutre, eh?
4: Ai.
3: Però és la cançó dels Barrufets.
4: Ostres.
3: Va, posa-la. Gràcies. Ai, a veure si te tenen gots al programa.
4: Ai, adéu, adéu. Clar, no. Aquesta és la que canten els Barrufets. La de la sèrie era aquesta.
5: L'altra banda del món és on viuen contents els Barrufets.
4: A mi també transporta la infància, això. Jo és que confesso que a casa meva teníem un vídeo en VHS. Clar, a tu et queda lluny, Helena? Clar, clar.
6: Que sí.
4: Ja. Doncs teníem un VHS i gravaven, els seus pares en gravaven els Barrufets que donaven a TV3. I clar, jo els veia en bucle, que és el que ens fa... Bé, a les criatures ens passa això, jo encara ho soc. Doncs que ens agraden les coses en repetició, en bucle, que ja et saps els diàlegs i tot. I ja t'avances a el que passarà. Mira, el Gargamel!
0: Ja tardes.
7: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
7: Amb l'Enric Font.
8: Matina Codina Best Moment.
4: Hola, bon dia.
9: Matina Codina!
4: Tu em sembla que no vols ni el xec, no? Tu trucaves per despertar Catalunya. Em sembla que te l'haurem de donar tu aquest programa, perquè ens has deixat a tots ja sense lleganyes als ulls, eh? Ens has tret la son de les orelles ràpidament. Com et dius?
9: Ernest, guapo, sóc el Xavi.
4: Entesos. I d'on ets tu, Xavi?
9: Bueno, sóc de Cardedeu, però visc a Sant Pere de Ribes.
4: I tu què prens per estar amb aquesta energia, Xavi, a aquesta hora del matí, tio?
9: Jo em foto vida per vena, cada dia.
4: Joder.
9: Escoltant-vos que sou els cracs de Catalunya.
4: Sembla que s'hagi fumat alguna cosa. És el primer cop que algú diu, jo esmorzo vida.
6: Però que ens truqui més sovint.
10: L'últim que va dir això va ser el Pocholo, eh?
4: Sí.
8: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: La teva música. RAC

0: Avui la paraula que últimament no consta al vocabulari dels mandataris internacionals és aquesta. What is the love? Aquesta pregunta ja se la feien i fa uns quants anys ja als Black Eyed Peas.
1: La teva música.
2: Rec 105.
0: I ara caigo versionant Shakira, Rec 105.

bachata i el que li posin per endavant. La Naina ha vingut a demostrar que pot amb tots els estils i a tots ells encaixa de meravella. Ho demostrarà el proper 25 de juny com una de les estrelles al costat del Max Navarro, que participaran al concert de RAC 105 al Clotilde Fest dins la programació al jardí del Palau Robert. Tots els detalls ben aviat. Ara els Shivers de Chiran.

0: estimant Barcelona, ho ha demostrat. Tot i que ens ha fet una mica el salt, això sí, eh?
1: La teva música amb Albert Buscaró.
0: Anunciar al final de la seva gira mundial l'any vinent, maig 2027 a Barcelona, però finalment s'ha fet un parell de dates més a Londres, tot just després de nosaltres, i ai, ens quedem sense aquest final de gira. Bé, però ens agrada Olivia Rodrigo, ens agrada molt aquesta nova cançó que es diu Drop Dead. També ja ens col·loquem a les 3:03 d'aquest dijous, moment de rebre una cançó que crema. Eleni Fur.

0: cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
2: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
3: Amics.
2: Rialles.
3: Llocs. Moments.
2: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
5: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
6: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
7: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.

Finalment ha decidit formalitzar la seva relació amb Callum Turner. Ja són marit i muller, aquesta parella que aquest cap de setmana celebrarà la gran festa d'aquest enllaç a una illa italiana. Segurament tindrem fotografies i alguns VIPs convidats. Veurem què ens regala Dua Lipa, que nosaltres sempre estem pendents al material supost. Ens agrada, eh? I després del Houdini arriba una de les cançons que més escoltarem durant tot aquest estiu, i és que el Mundial torna a tenir veu de Shakira.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

Friday. Una mica optimista, encara queden unes hores pel Friday, però ja tenen el mood posat. Riton i Nightcrawlers, directes al cap de setmana, ja ho veus, ja ho tenen en ment. I fregant ja 3:45 de la tarda, arriba un dels nostres grans amics, Nil Moliner, sempre al costat de RAC 105, nosaltres al seu costat, i tot plegat pel seu nou àlbum que es diu Nexo. Allà ja hem escoltat cançons que han triomfat moltíssim, com Tu cuerpo en braille, i la més nova és Me acuerdo de ti.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jumbo Endamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjumboen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
2: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal una vaporera de vidre, un llibre de receptes i tres utensilis de l'EQE valorats en 60 euros. Truca al 933 481 482 i cuina de manera saludable amb La Vanguardia i l'EQE.
0: Aquestes són les novetats de RAC 105.
3: Tenim tres novetats. La més nova de l'Enric Font, Breathless. També el nou remix que ha fet David Guetta del Just The Way You Are. I en clau catalana destaquem el primer avançament del futur disc dels Amics de les Arts.

0: RAC 105. Sempre al dia de les millors novetats.
1: La vida està cada cop més cara.
2: Els preus no paren de pujar.
3: Un mango, 9 euros.
4: Robatori.
2: Inflació!
1: Necessites estalviar.
2: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musical.
1: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
2: No pots canviar d'emissora.
0: No pots escoltar una altra cosa.
2: RAC 105.
1: La teva

En forma, Madonna, després de moltes dècades de carrera, té nou àlbum, il·lusionada de la vida amb el Confessions 2, que es publica el 3 de juliol, amb aquesta cançó amb Sabrina Carpenter, entre d'altres. Després del Bring Your Love, ja estem plens d'amor, així que moment de rebre Pitbull amb Christina Aguilera. Feel this moment!

tenim disponible des de fa una setmaneta el documental de Kylie Minogue a Netflix. Allà destapem alguns secrets que no sabíem i sobretot fem un repàs a una trajectòria plena d'èxits i números 1, com aquest Padam Padam, que és dels últims. Encara no ha començat l'estiu, però tot just quan s'estigui acabant l'1 de setembre arriba un dels concerts més grans que tindrem a Barcelona aquest any. The Weeknd a l'Estadi Olímpic, encara amb entrades a la venda. Per aquells mesos ja arribarà amb noves cançons, però també amb hits com I Feel It Coming.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: dissabte vinent ens les cantarem totes. Joan Dausè és un dels caps de cartell de la segona jornada del Cabro Rock, al costat de la Gossa Sorda, de Figaflowers, de la Fúmiga, de la Su, de l'Ax en Busto, i la primera jornada, ja ho saps, també, Oques Grasses, Tiets, de tot i més, i encara entrades a la venda per aquesta segona jornada del dissabte a cabrorock.cat. Ja s'acosta al primer gran festival de l'estiu. Ens veiem a Vic.
1: La teva música...
2: Albert
0: Buscarons. I a banda usar, ens col·loquem a les 4 i 3 minuts aquest dijous. Ara mateix recuperant un dels últims números 1 d'Ed Sheeran. Aquest és Asizam. Asizam.

0: Zeta Música.
1: Rack Sensing. Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
2: Valorado.
1: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
4: Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
5: A la teva renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
6: Formació professional. Estudis que no sols et preparen per encaixar en un únic perfil. A Ilerna, amb el 90% d'ocupabilitat dels nostres cicles, encaixes en la vida real. Ilerna, FP oficial. En futur reivindicatiu.
7: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
8: Compres l'entrada, ho dones tot i gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.

cançó apareix cap a meitat de pel·lícula. Estem parlant de El Diablo Vista de Prada. I sona pràcticament sencera acompanyant una desfilada d'aquestes de moda tan luxoses que sempre hi ha en aquestes pel·lis. Shape of a Woman. Una de les últimes propostes de Lady Gaga sonant quan són en punt 4:45 de la tarda. Seguim avançant, seguim fent dijous al teu costat, ara regalant-te les flowers de Miley Cyrus.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
0: Bruno Mars.
2: Joe.
0: Olivia Dean.
2: Harry Styles.
0: I els nostres números 1.
3: Mi penya del RAC 105.
4: Soc el Guillem de Bugós.
5: Alfred García.
6: Tinc a Flauas i Stay Home.
7: Fumida des del País Valencià.
8: Som els Ties.
9: Soc el Migui Núñez.
10: Hola, RAC 105. Aquí Rosalía.
11: Som els Catarres.
12: Tots ells tenen una cosa en comú.
0: Els escoltes aquí.
12: RAC 105.
0: La casa dels teus artistes preferits.
12: Rosalía.
13: Premis RAC 105 2023. Millor àlbum, Rosalía Motomami.
14: Bravo.
15: Aquí estem, aquí estem.
0: Aitana.
16: Quan em vaig posar molt malament per la depressió, que vaig trucar al meu pare plorant i li vaig dir, no puc més.
12: Leire.
17: Que tengo muy claro, además, que hoy la gente te quiere y mañana te olvidan.
0: Alfred García.
18: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català, no?, des de fa més de 20 anys.
19: Bravo. Sí, sí.
0: Recupera les millors entrevistes de RAC 105 al nostre canal de YouTube.
1: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes m'agrada.
4: Sempre havia volgut dir aquesta frase.
0: RAC 105.
12: Som a tot arreu.
0: També a YouTube.

Aquesta és Floor East, aquest saxo que ens va atrapar des del primer moment, una melodia altament addictiva. Ja ha passat uns quants anys i ahir la tenim en forma encara amb sax. I qui ja està preparant el seu aterratge a la capital d'Espanya, Madrid, és Shakira, amb les seves 12 dates al seu propi estadi. Es quedarà soltera. Salí pa'

calaix dels records sempre està allà per qui el vulgui obrir, i en aquest cas ha estat de Vigueta. Ha dit, ostres, això de fa 20 i pocs anys, què fem amb això, una volteta? Doncs sí, una volteta és el que l'he fet aquest Just the Way You Are de Milky. I així ens quedem a només 7 per les 5, el Ja Tardes el dijous a punt. I vosaltres que no hi podeu faltar perquè sou la millor gent del planeta. Així és com es titula també una de les cançons del disc, el segon ja, de la trajectòria de Mamaluxa. Que va passar bona tarda.

0: sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
1: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
0: Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
1: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
0: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.
2: Ep, tu, sí, ja tardes. Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
3: Aquí comença Ja tardes, l'afterworld de Rec 105 amb l'Enric Font. Ja tardes. Oh, Dios, què és això que estic fent?
4: És Juan es tonto.
5: Juan el loco.
6: A loca tu, calva.
7: Què dius?
8: Dios mío, le dio duro.

0: Brutalíssim el gran treball que ens porta Mon DJ amb la Su i, evidentment, el Sopa de Cabra amb això, Camins, Somnis i Promeses. Així hem volgut començar nova hora amb tu. Oi, com anem? Fuertes. Vinga, va, després del nostre company Albert Buscarons, aquí ens hi posem 4 horetes de bon rotllo, bona música.
1: Hola, Enric Font.
0: Oi, hola.
1: Ja saps que t'escolta tot el món.
0: Què dius ara? Sí, eh? Tu creus? No sé jo. Ai, tela. Ai, quin dia. Va, que tenim una preparada avui. Bueno. Jo espero, almenys, que no et mullis. Que té pinta que ha de ploure molt. Això diuen. Va, sí, com sigui, nosaltres aquí, a cobert, amb bon rotllet, bona música, evidentment, i amb bones coses xules, perquè de seguida obrirem tema del dia. Avui molt festivalero, eh?
2: Festa.
0: Sí. A més, mega regalàs que tenim... És que portem una setmana que tela, eh? Oh!
2: Hola.
0: Sí, ala.

0: Què més tenim? Batalla, cançons, roast musical. Enfrontarem, mira, tres cançons de pluja.
1: Ai, Déu meu.
0: Sí, ja, ja, aquí som. A més, versió del dia. Bé, i tots els comentaris que pots fer ja mateix, si vols, al WhatsApp.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Ara! Tardes! Va, anem-hi de cara, perquè tenim, com sempre, ja preparades bones cançons d'aquelles que t'animaran la tarda. Faci el que facis. Com, per exemple, aquesta dels Coldplay, em ve de gust recuperar el seu Adventure of a Lifetime. Va, fot-li!
3: Ja tardes. Amb l'Enric Font.

0: Font presenta Ja Tardes a RAC 105.
1: Això és Ja Tardes amb l'Enric Font, el casquet volador.
2: ¿Dónde vas?
3: Hòstia.
4: I hace por!

0: El públic, l'Enric Font actualment és, per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinte nou a RAC 105.
5: Ho petes molt, Enric, clar que sí, autoestima.

0: Déu-n'hi-duret, eh?
1: Ole! Sí.
0: Ole, ole. M'encanta la proposta dels Doctor Prats. Com sempre, mana regia. Bon himne per a aquestes primeres etapes del Tour de França, que ha passat per aquí, per terres catalanes, això. Està guai, està guai.
2: Està guai, està guai.
0: Vinga, res, uns pràcticament 16 minuts que passen de les 5. Aquí estem, junts plegats a tope.
1: Hola, guapíssim.
0: Hola, hola. Bé, anem a encetar el tema del dia, perquè avui, mira, per fer el tema, sí, ens posarem la pulsera de festival. Sí, clar, perquè estem en plena temporada de concerts i festes ja, i festivals, sí. Clar, aquesta setmana Primavera Sound, que ja ahir ja ho van donar tot. Això per una banda. Per l'altra, la setmana vinent, Cabro Rock, tu! Sí, és la setmana vinent, no, ja? Mare meva. I a més, la setmana següent, Magnífic Fes a Lleida. Bueno, tot de festivalassos. I tot això sense comptar les festes majors, les celebracions ara del Corpus, que omplen places, carrers i concerts, vull dir, de tot, Concerts com, no sé, podria ser aquest. Oita, oita. L'oreja de Van Gogh, tu. Tot i que no, crec que no venen per aquí, no? De moment, ja vindran. Però bé, a tot això, clar, si hi ha alguna cosa que sempre passa als concerts i als festivals, són les anècdotes. Sí, per això avui, en aquest programa, volem saber quina és la teva anècdota més divertida en un concert, a una festa major o a un festival. Hi ha històries que encara expliquem anys després, Sí. No sé, que potser vas fer més cues per menjar i tu vas passar millor fent cues que el concert en si. O potser volies anar al lavabo i vas perdre. No sé. O vas cantar totes les cançons i resulta que no era el grup que et pensaves. Això en conec a més d'un que li ha passat. Doncs va, anècdotes de concerts, de festivals, de festa. Quina és la millor anècdota que has viscut en un concert, una festa o un festival? Doncs explica'm el WhatsApp.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: I atenció, perquè avui tenim mega regalàs. Sí! Mira, parlant de festivals, avui tenim abonaments dobles. Sí! Per la cinquena edició del Magnífic Fest! I és que el 19 i el 20 de juny...

quants, eh? Vull dir que sí. I recorda, del 19 al 20 de juny, a Lleida, cinquena edició del Magnífic Fest. Exèrcit darrere. Música en directe, activitats, bona teca i molts moments inoblidables, com aquests que m'explicareu. Tota la info i entrades a Magnífic... com ho he dit, això? Magnificfest.com, eh? Magnífic Fest. Doncs vinga, ja que estem de festival... Home, aquesta... Dona gresca sempre... No et dic que juernes, encara que plogui, és igual. Anem a recuperar el so de Corona amb aquesta mítica dels 90 que hem ballat ja unes quantes vegades, eh? The rhythm of the night. Esa sonriu que son night. Va, puja volum, fot-li. Ja?

0: La teva música.
1: RAC 105. El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
2: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa, Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
3: Perquè puc.
4: Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
5: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma

0: amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
1: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
2: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot. L'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo. I el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
3: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
2: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
3: Que bé!
2: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
4: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
6: Peugeot.
7: Ja tardes.
8: Amb l'Enric Font.
9: És una font de saviesa. És una font de bona música.
10: Ai, home.
11: Just a

0: ai, ai, és el so de Bruno Mars. Aquest bolero, eh? Risk It All, mira que ens agrada, escolta. Va, en un parell de minuts arribarem a dos quarts.
1: Hola, què passa?
0: Què passa? Aquí estem, eh? A RAC 105, aquells ja tardes. Avui, avui, un mega regalàs. Bé, portem tota la setmana que cada tarda regalem coses molt xules. I avui no és menys. Tanto perquè pots aconseguir abonaments dobles per la cinquena edició del Magnífic Fest a Lleida. Brutal, amb el cartellàs que hi ha. I simplement m'has enviat un àudio. I avui busquem aquestes anècdotes divertides en ple festival, en concert, en, de festa a festa, vull dir... Explica'm, va!
2: 608-71-714.
0: Coses que es puguin explicar, evidentment. Mira, per aquí, hola.
3: Ep. Hola, molt bona tarda. Oh. Doncs mira, aquesta és bona, eh? Jo crec que és bona, que us agradarà. Resulta que fa uns anyets, sí, poquets, volia anar al Cabro Rock, sí, ah, o sí. Oh. I em tocava treballar. Total, que em vaig inventar una excusa de feina, de que tenia una cosa de salut i tal, una, com es diu això, una ressonància magnètica, que me l'havien posat en dissabte. Oh. Sí, sí, mira, me l'han posat en dissabte. Ha quedat un forat i he d'anar. Ostres, és que pensa que falta tal altre company, no sé què. Bueno, ja, però jo què faig? És que porto molt de temps esperant aquesta ressonància. Bueno, tal. M'agafo el dia, me'n vaig al concert i em trobo el company de feina que no podia anar tampoc a treballar perquè no sé quina altra cosa tenia. O sigui, que tenim allà un pacte de... Que calla la boca. Només espero que no em reconegui la veu i ja està, eh? Bueno, escolta, m'aprofito a veure si poses alguna del Nil Moliner, que m'està agradant moltíssim últimament. Okay. Vinga, bona tarda a tothom.
0: Adéu! M'apunto per aquí, Nil Moliner. Alguna posaré segur. Ja t'ho dic ara. Ai, ai, ai, ai. Sí, els dos veu fer campana de la feina i us veu trobar de festival. Molt bé, això està bé, eh? Bé, no, no està bé, però està bé. Va, més anècdota, 608-7-7-4-1. Hola.
4: Hola, Enric Font, sóc a l'Unai. I la meva anècdota d'un festival és quan vaig anar a veure els Premis RAC 105. I se'm va caure tot el cacaulat a sobre. Adéu.
0: Em va caure a sobre el cacaulat. Però què vas fer? Vas ser allà en plena gala. Oi, oi, oi, oi. En fi, va, tu també pots participar. Recorda que avui tenim mega premi. Pots endur, doncs, aquest abonament doble per a la cinquena edició del Magnífic Fest. Recorda, 19 i 20 de juny a Lleida. Un cartellàs brutal. Va, nosaltres continuem, això sí, amb propostes com aquesta d'aquest Ryan. Una cançó que em ve de gust recuperar, sí, sí. En la, en la, en la, la, la.

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
0: Ja tardes.
2: Ai, calla.

0: ens queda.
1: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
0: Ja tardes.
1: Amb l'Enric Fort.
0: 608-71-71-41. Ja tardes.
2: Com es diu el telèfon de l'Enric?
3: Ah, no ho sé.
2: Enric Fort.

0: arreu del planeta, el so de Tame Impala, en aquest cas amb Jenny, sí, amb el seu Dràcula. Uns 20 minutets i arribarem a les 6, avui de dijous, això ens agrada, Va, moment perfecte per encetar la batalla de cançons d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round 1, fight!
0: Va, atenció, perquè per fer aquesta batalla de cançons no cal mirar avui per la finestra per saber de què va la cosa, perquè, clar... Avui té pinta que la protagonista és la pluja. Sí, paraigües oberts, carrers mullats, cabells rebels... Aquella sensació de mirar el cel abans de sortir de casa, eh? Sí, tots ho hem fet avui, eh? Clar, ha de caure un diluvi, diuen. I com hi ha dies que fins i tot la meteorologia posa banda sonora al programa, doncs avui enfrontem tres cançons passades per aigua. Ens inventem unes tonteries, aquí. Va, com sempre, decideixes quina és la millor a través del WhatsApp. Sí que agafa el telèfon, obre l'aplicació i vota la teva preferida. Va, anem a repassar. Anem amb l'opció número 1. Home! És probablement la cançó més famosa de la història dedicada a un paraigua. Un himne que continua sent irresistible. És la proposta que ens portava Rihanna, una de les primeres, de fet. Umbrella. Doncs l'opció número 1 que pots votar, ja saps, al WhatsApp, si és la teva preferida, o potser t'agrada més aquesta mogudeta, l'opció número 2. Com? Això és el que hem dit tots al sortir de casa. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Que ens mullarem. Quan la pluja cau, però a la pista de ball, seria això, sí. Energia, festa i ritme imparable de Pitbull, Marc Anthony i aquest Rain Over Me, Rain Over Me. La teva preferida? Explica molt. Va, anem amb l'última, la de casa, opció número 3. Són els buhos que ens porten aquesta, la pluja en versió estiuenca. Bon rotllo, festa i aquella sensació que després del xàfec sempre surt el sol.
3: És un instant.
0: És la pluja tropical. Doncs ja saps que, com sempre, tu ets el protagonista i pots votar la teva preferida.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Amb quina quedes? La més icònica, la més festiva o la més tropical? Va, si avui haguessis de sortir sota la pluja, amb quina seria la teva banda sonora d'avui? Recorda, opció número 1 amb Rihanna, Umbrella, Opció número 2 amb Pitbull i Marc Anthony, Rain Over Me, o l'opció número 3, la de casa amb buhos, Pluja Tropical. Ah, cap al final del programa repassarem tots els vots, el seu veredicte, i sabrem quina guanya. Així que afanya. Vinga. Va, anem amb més, que arriba el so descarat de Harry Styles amb aquesta. Sí,

0: Rexem 5 Barcelona.
1: El 10 de juny la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
2: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
3: Césped Solución.
4: Més informació a céspedsolucion.es.
5: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge...
6: Ara,
5: diumenge.
6: L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
7: Setmana del peix a Supermercat Plus Fresc.
8: Fins dissabte, gaudeix de les ofertes especials a la peixateria. Salmó, corbina, musclo del delta, escamarlans, escopinyes, calamar... Peix fresc i marisc de la millor qualitat i d'un sabor exquisit.
7: Et donem un servei personalitzat. Te'l preparem al teu gust i te'l cuinem gratis al forn.
8: També disponible fent la compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa.
9: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jumbo Endamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjumboen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
0: Rec 105.
10: La teva música.
0: Les tardes de RAC 105 són de l'Enric Font. Ja tardes. De 5 a 9, la comunitat de l'Afterwork a la teva ràdio.

0: Sí, tu no dissimulis, que també la vas cantant. Home, és fàcil, eh? Tu-tu-turu. S'anomena així, tu-tu-turu. El so del Sutherland, una altra d'aquestes que està triomfant moltíssim i que, a més, està fent viral, eh? Sí, sí, sí. A casa nostra. Va, re, uns 8 minuts i arribarem a les 6. Tenim missatges, comentaris i moltes ganes d'aconseguir aquests abonaments dobles per aquesta cinquena edició del Magnífic Fest. 19 i 20 de juny a Lleida. Amb un cartellàs brutal. Et poden tocar, eh? Abonaments pels dos dies. Poca broma. A més, per tu i qui vulguis. Va, avui busquem, doncs, precisament aquestes anècdotes divertides de festival, de concert, de festa, festa. Doncs vinga, va.
1: 608-71-7141.
0: Aviam, hola.
2: Ah, som la Marta i la Júlia. T'expliquem que quan vam anar a veure els Stay Homes a Girona, el meu home també va venir i a ell no li agradava i ja està de braços creuats, darrere nostre, nosaltres saltant, ballant i corrent, i ell semblava el nostre guardaespatlles. Vull dir, fer una fila. En fi, gràcies per tot i moltes felicitats pel programa. Adéu.
0: Ai, pobra. Home, si no li agradava... culpa seva. Sí que va estar amargat tot el concert, eh? Ja. Mira, de guardaespatlles, clar que sí, eh? Com la peli. En fi, va, més!
3: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte! Mira, més anècdotes, hola!
4: Hola, Rick Font! Bona tarda!
0: Hola, hola!
4: A mi me n'han passat moltes, els concerts.
0: Sí?
4: Jo sóc de les dels 80-90 i en aquella època era més fàcil acostar-se.
0: Què vols dir, acostar-se?
4: Jo he viscut, per exemple, un concert dels Depeche Mode, en el que els OBK em van convidar a una festa a Studio 54 amb ells. I vaig anar i vaig estar amb els Depeche Mode en una festa privada.
0: Què
4: he estat amb els Rebeldes, he estat amb els Toreros Muertos a l'Hotel del Bruc amb una festa abans d'un concert. En aquella època estàvem bojos.
0: Quina por.
4: Era molt fàcil tot. Vinga, felicitats pel programa.
0: Adéu. O sigui que et convidaven a tot arreu, eh? Bé, està. Són bones curiositats. Va, falta la teva, ja saps, anècdotes divertides, qualsevol cosa, i podràs aconseguir aquest abonament doble pel Magnífic Fest. 19 i 20 de juny. Nosaltres t'hi convidem, By the Face. Què et sembla?
5: Ai, que bona!
0: Bueno, continuem, que tenim per aquí ja preparat a Jason Derulo, In My Head.

0: es baralla a l'hora de triar l'emissora.
1: El cotxe, tothom està d'acord que ja tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb Enric Font.
3: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
4: Ah, vale. Pues ya está.
5: Está muy bien.

0: una d'aquelles que ens engresca també, tardes com avui, de dijous, plogui o nevis igual. Aquí, al peu del canó, amb temes com aquest de David Guetta, amb Teddy Swims, i tu ens anar, eh? Gone, gone, gone. Mira, m'agrada.
1: Me gusta. Me gusta, me gusta.
0: Va, re, uns 4 minuts de les 6. Què? Tot bé? Tot correcte? Vinga. Tenim moltes coses avui, eh? Sí, això mola. Va, com sempre, a aquestes hores, anem a repassar la cançó efemèride. Coses que van passar un dia com avui, 4 de juny. I clar, hem de destacar que cada 4 de juny se celebra el Dia Mundial de la Fartura.

fertilitat, evidentment, i parlar-ne amb naturalitat, sensibilitat i informació, sobretot. També és una jornada per reconèixer les persones i les parelles que passen per processos mèdics, emocions intenses i camins sovint difícils per intentar tenir fills. Així que avui toca conscienciar, acompanyar i donar suport perquè cada història és única i es mereix ser escoltada. Ah, que sí, però sisplau, no poseu aquesta cançó, no sé ni quina és. Què és això? Va, anem-hi de cara perquè hem de repassar aniversaris i avui em fa 36 anys, Zac Farro. El bateria que converteix cada cançó dels Paramore en una explosió d'energia, ritme i emoció adolescent a tota velocitat. Vinga! Ben bé que és d'aquells músics que no només marquen el tempo, també fan que tot avanci amb força, precisió i molta actitud. Oita! Que grans els Paramore! Doncs avui fa 36 anys de ritme imparable, sí. De baquetes amb turbo i energia alternativa. Això sí, en estat pur. Va, seguim amb aniversaris perquè avui qui també està de celebració és Richie Hawtin. Avui em fa 56, el científic del techno, és el DJ. El DJ que sembla capaç de fer-te ballar durant hores amb només 3 sons i una mirada seriosa. Sí, aquest rotllo digne del sonar, això. Doncs 56 anys de minimalisme, innovació i ritmes per perdre totalment la noció del temps. No cal dir-ho, no? En fi, va, i per últim, qui també fa 56 anys, mira, com Richie Hawtin, és José Luis Figuereo, no? Sí, el barrio! Ahí está! Mai hagués dit que això sonaria aquí. A RAC 105, no? És l'home que canta com si estigués explicant-te la vida en una terrassa andalusa, a les 2 de la matinada. Vinga! Això sí, amb una copa, a la mà. I molta veritat. I el cor obert. Oh, que bonic. Déu-n'hi-do. Doncs el barrio, clar, sí. Quan canta, sembla que cada frase porti una història darrere d'aquelles d'amors, ferides, orgull i molta ànima, Doncs 56 anys de passió, autenticitat i música feta des de les entranyes. Va, anem a repassar estrenes musicals perquè un 4 de juny del 84 el boss Bruce Springsteen va estrenar un dels àlbums més coneguts de l'artista nord-americà. Sí! Born in the USA! Doncs en lleig, 42. Clar, en aquest àlbum no només trobem aquesta cançó homònima, sinó també a Dancing in the Dark. Com va? Mira, atenció, perquè 12 anys després, el 4 de juny del 96, Bryan Adams va estrenar 18 Till I Die. Ara! El setè àlbum de l'artista canadenc, on trobem temes com, per exemple, aquest que li dona nom a l'àlbum. O aquesta que segur que coneixes.

of a Woman. Quin anglès, t'has quedat, Va, i per últim, qui també va publicar àlbum un 4 de juny, en aquest cas del 2002, va ser Avril Lavigne. Una altra canadenca, vera. De fet, va debutar amb aquest àlbum, Let Go. Un dels discs que va capgirar el panorama musical d'aquella època i on trobem temes com aquest Skateboard. O aquesta altra, mira.

0: Avui és la cançó efemèrida. Una que va triomfar moltíssim, eh? El so nord-americà amb aquest Complicated. Ve a sobre!
1: Ja tardes.
2: L'afterwork de l'Enric Font.
1: Per què no pogués canviar d'emissora?
3: Sí, sí. Oye, buena.

0: Tardes a RAC 105.
1: Ja tardes. No vam tenir massa temps per pensar el títol,
0: però sí que vam pensar en posar-vos el millor DJ.
2: I love it.
1: Ja tardes amb l'Enric Font.

0: Déu-n'hi duret. Drop Dead és la nova proposta d'Olivia Rodrigo, que està triomfant per tot arreu i que, evidentment, també ens agrada molt.
1: Me gusta.
0: Val, que també m'agrada que participis avui a través del WhatsApp, que tenim mega regalars d'aquells ben xulos. Tenim abonaments dobles per la cinquena edició del Magnífic Fest. I és que del 19 i 20 de juny volem que puguis gaudir a Lleida de les actuacions, no sé, per exemple, de Love of Lesbian, de Lori Meyers, de Joan Dausà, dels Esbelana i molts més. I recorda, 19 i 20 de juny a Lleida, cinquena edició del Magnífic Fest. Música en directe, activitats, bona teca i molts moments inoblidables. Si vols més info i entrades, magnificfest.com. I avui et pots endur aquest abonament doble pels dos dies. Bé, més que pels dos dies, pels tres, perquè el 18 també hi ha festa, com diríem per aquí.
2: Festa.
0: Que entre ells hi haurà Mont DJ allà amenitzant. També el dia 18. El 18 és dijous, vull dir. Ja la festa comença el dijous, imagina't. Festivalàs aquest xulos, Magnífic Fest, cinquena edició. Si vols aquest abonament pels tres dies, abonament doble per dues persones. Doncs envia'm un àudio al WhatsApp i explica'm, doncs, aquestes anècdotes de festival així divertides. Bé, qui diu festival, de concert, de festa. Ja sempre hi ha anècdotes d'aquelles una mica surrealistes, oi que sí? I també, mira, si em pots explicar anècdotes amb algun artista, també, per què no?
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Mira, hola!
4: Empat, Enriquito.
0: Enriquito, diu.
4: Doncs jo no tinc anècdota, personalment, ni cap consell ni res, però la meva germana, sí, fa, no sé, ja uns quants anys, per allò de la seva joventut, fa molts, que un dia van a buscar la meva cosina al tren, a Granollers en concret, a la vora del teu poble, i doncs està allà parada, mentre arribava la meva cosina i no, i resulta que es troba el Manolo García, ja és fanàtica, bueno, ha anat al concert aquest que va fer de l'último de la fila.
0: Sí.
4: I això que vaig al cotxe li pregunta, tu eres Manolo García, no? Diu, sí, i què haces aquí? Diu, pues nada, que se ve que los taxis no van i tal, y estoy esperando a alguno a ver si llega para ir a, bueno, al teatre d'aquí de Granollers.
0: Al Teatre Auditori.
4: I mi hermana en tota la cara li diu, ah, pues si quieres te llevo. I va, pues vale. I el va pujar al cotxe i el va portar Manolo García al teatre. Des d'aquell dia va haver una època que anaven en concerts.
0: Què dius ara?
4: I era, bueno, fotos Manolo García, els camerinos, a primera fila i tal.
0: Sí, sí.
4: Guai. Aquesta és la història, però no me va, ja dic, la meva germana.
0: Ja, la meva germana. Jo no tinc res per explicar. Doncs és molt guai, això sí. Va, tu també, explica'm anècdotes divertides de concert, de festa, d'alguna cosa que t'hagi passat així una miqueta trambòlica, com diria un amic meu.
5: Ai, Déu meu.
0: I de pas també, si tens alguna anècdota amb algun artista, també, evidentment. Vinga, va, 608-7741, que avui tenim mega regalat. No et queixaràs. He fet un rodolí. Va, atenció, perquè em fa molta il·lusió dir-te que demà s'estrena la meva última cançó, que portem ja uns dies en exclusiva punxant-te-la aquí a RAC 105. I, evidentment, ara ha arribat el moment de tornar-la a repassar. Va, anem a recuperar aquesta versió del tema mític dels The Corrs, tema que va triomfar moltíssim als inicis dels 2000. I que, de nou, doncs, l'hem revifat amb aquesta Breathless.

0: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Maria Àngels, que vaig a buscar pinso pel gos que s'ha acabat.
2: Ja Tardes.
0: Amb Enric Font.

0: Maria.
1: La teva música.
2: RAC 105. El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
3: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
4: Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
5: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
6: A cada partit juguem tots i ens estalviem l'IVA en televisors, amb un cupó que et dona per molt, tant com ara l'import de l'IVA. Fins al 8 de juny.
5: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
8: Soc l'Aida de Carglass. Si al parabrisa hi tens un impacte, reparar-lo és molt senzill. Només necessites el mòbil, la tauleta o l'ordinador i entres directament a carglass.es. Demanes cita i nosaltres t'ho reparem on i quan vulguis.
9: Carglass canvia. Carglass repara.
10: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal una vaporera de vidre, un llibre de receptes i tres utensilis de l'EQE valorats en 60 euros. Truca al 933 481 482 i cuina de manera saludable amb La Vanguardia i l'EQE.
4: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
1: Verisure, la teva música. Ja tardes.
11: Amb l'Enric Font.
12: A l'hora de brenyar.
13: Tinc gana.
12: L'Enric Font s'ha d'escoltar.
14: Toma ja.

0: d'aquelles ben boniques, ben tendres, oh! I que ens flipa de tant en tant també recuperar-la aquí. El so de Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Ai, que bonic, que bonic, que bonic. Va, pràcticament 5 minuts que passen de 2 quarts. Això és el Ja Tardes.
1: Ai, Déu meu.
0: Que bogeria absoluta. Va, tenim molts missatges, moltes anècdotes per repassar i també molts vots per la batalla d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round 1, fight!
0: Ai, ai, que avui, clar... Avui toca cantar sota la pluja, no?, una mica. Sí. Perquè entre els ruixats, els núvols, els paraigües perduts... Bueno, avui és temps... O avui el temps ens ha inspirat en una batalla musical ben passada per aigua. Diuen que ha de ploure molt i això. I és que la pluja té una cosa especial que pot convertir-se o en un drama... o en una festa, o en una excusa perfecta per posar música, que és el que fem aquí. Així que avui enfrontem 3 cançons on la pluja és la protagonista. I com sempre, tu tries quina és la millor, a través del WhatsApp. I que va, prepara't, que anem a repassar les opcions d'avui, aquestes opcions. Va, anem amb l'opció número 1. Mira, podríem dir que és el paraigua més famós de la història del pop. Paraigua de Rihanna. Jo crec que encara l'està buscant. Una cançó que va conquerir el món

Tal com canto, segur que plou, ja t'ho dic. Va, Umbrella de Rihanna, opció número 1, que pots votar sempre que vulguis al WhatsApp. Vinga, va. Potser t'agrada més l'opció número 2, que és més festiva.

0: despenjar-te, et poses a ballar, com el que fem en aquest programa. El so de Pitbull, Marc Anthony, Rain Over Me. La teva preferida, doncs vinga, explica'm el WhatsApp. O potser t'agrada més l'opció número 3, que és la de casa. El vent està bufant, lo nostre no és normal, ens està amenaçant, la pluja tropical. La demostració que la pluja també pot sonar a estiu, a festa, bon rotllo, com el que ens porten els Buhos. És la pluja tropical.
1: És un instant, és un moment.
0: Sí, i per moment el teu, que pots votar ja mateix.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Amb quina et quedes d'aquestes tres, amb aquest dia plujós? Aviam, mira, hola.
3: Bona tarda.
0: Ai, espera't, bona tarda, espera't. Que no ets tu. Hola.
4: Hola, Enric Font, bona tarda. Soc l'Anna de Terrassa i jo, sens dubte, em quedo amb la pluja tropical de Buhos. Salutacions i felicitats pel programa.
0: Vot per l'opció número 3. I tu, amb quina et quedes? Explica'm el WhatsApp. Recorda que cap al final del programa repassarem el veredicte, sabrem quina guanya, així que afanya't a dir la teva. Va, ara sí, dit això, tenim peticions.
3: Hola, tarda.
0: Hola.
3: Aviam si podeu posar la de Max Cadena, aquella de Com en Meravella. Vale, vinga, moltes gràcies, salutacions.
0: Aviam, espera't. Anem a pams. Max Cadena? Qui és en Max Cadena? És Max Navarro, home! Amb Estrelles.
5: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les tres i sé que em costarà

0: Dubtes amb l'Enric Font.
1: Enric Font.
0: El teu after work a RAC 105.
2: Si no vols fer la migdiada, escolta l'Enric cada tarda.
3: Ah, vale.
2: Perquè escoltant l'Enric Font no podràs agafar la son.
4: Tengo sueño.
5: Calla!

0: córrer.
1: I abans d'arribar a casa...
0: Vius el moment més feliç del dia.
2: Aquí al Getardes.
3: Hola, guapíssim.
2: Hola, hola. Ai, ben engrescats que estem repassant missatgets.

0: guaita, és que és enorme, Manu Guix. Anys llum, que valgui la pena. Va, res, en qüestió de 10 minuts arribarem a les 7. Això vol, què vol dir?
1: Vinga, Enric, que anem tard.
0: Evidentment, quina sorpresa, en aquest programa de tard. Ai. Va, que estem repassant aquestes anècdotes de festival d'aniversari. Bueno, aniversari. Ai. De festival, de festa, de concert, del que sigui. I si tens alguna anècdota amb algun artista, també, per què no?
2: Envia el teu missatge al 608-717-141.
0: Va, que estem sortejant aquests abonaments per gaudir del Magnífic Fest. El 18, 19 i 20 de juny. Bé, és que és un festival que amb un cartellàs que no te l'acabes. Aviam aquestes anècdotes. Hola!
3: Doncs jo, cap allà als 90, que vivia a Barcelona, tinc una amiga que tenia una discogràfica.
0: Oh, oh!
3: I a part havia estat cantant d'un grup i tenia pues, alfombra vermella d'entrada a tots els concerts. Llavors anàvem pues, a la Boat, al Jamboree, però en aquell moment al Moby Dick, bueno, mogollon de locals que havia de nit a Barcelona.
0: Allà enxufades,
3: i amb molts concerts de directe i entrem a tots i a tots al backstage. El més guai de tots,
0: ¿Qué?
3: Els de M-Clan. Ahí lo dejo.
0: Ahí lo dejo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Aviam si han passat coses que no es poden explicar. No tires Carolina, ara. Ay, tela. Molt bé, molt bé. M'agrada. Mira, tenim més anècdotes per aquí. Hola.
4: Hola, sóc el Nil, des de Cardedeu.
0: Molt bé.
4: La meva anècdota divertida és que el meu pare, quan era jove i anava a la disco amb l'equip de bàsquet, anaven a la cabina del DJ, li tocaven els botonets de colors...
0: Com?
4: I li deien, ai, que t'he tocat, ai, que t'he tocat. I el DJ els enviava a la merda.
0: Home, aviam, anem a pams. Això, mira, no s'ha de fer, evidentment. Això és prohibit. Jo com a DJ ja t'ho dic jo. I per a l'altra banda, m'estranya que ja no els fessin fora ja directament, perquè això, home... Ai, tela. Va, tu també participa, 608-717-141. Va, anem amb una de les cançons que ens havíeu demanat, el so de Nil Moliner, una de les més recents, Me Acuerdo de Ti.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: El Caràmic t'està esperant. Vine a passar el dia al Parc de les Set Fonts. Una festa d'experiències amb fang, tallers gratuïts, mercat de ceràmica, exposició i el Torneja't. El dissabte 6 de juny t'esperem a Sant Julià de Vilatorta. Consulta'n el programa a caràmic.cat.
2: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com. A partir d'ara, a l'illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge. Ara, diumenge. L'illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'illa.
3: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
4: Césped Solución.
5: Més informació a céspedsolucion.es.
6: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
7: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal una vaporera de vidre, un llibre de receptes i tres utensilis de l'EQE valorats en 60 euros. Truca al 933 481 482 i cuina de manera saludable amb La Vanguardia i l'EQE.
8: Ja tardes.
9: Ja tardes.
8: Amb l'Enric Font.
10: Hola, mogollón.
11: L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.
12: Ja comença a fer-se clar.

0: Això només passa a tardes.
1: Jo, quan era petita, la meva mare, quan tenia molta calor i em volia banyar a la piscina i potser no es podia anar, es tallava a cogombra per fer el millor gazpacho o alguna cosa, i la punteta de la cogombra el tallava i ens ficava al front.
2: Com?
1: Enganxadet amb la calor del front, sí. I deia que això treia la calor. Oh. I jo no sé si era que teníem tanta calor que ens ho creiem, o que, bueno, que ens ho creiem perquè ens ho deia la nostra mare, i anàvem amb el cogombra, ma germana petita i jo, enganxat al front. Ostres. I la veritat és que al cap d'una estona no te'n recordaves de la calor.
2: Ah, mira, veus? Home, imagina't que ve visita a casa i veuen a les dues nenes amb el cogombra aquí al cap. Bueno, com està el jovent, eh? Com està?
0: Ja tardes.
3: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.
0: RAC 105.

0: És la proposta que ens porta Shakira al costat de Burnaboy per aquest estiu 2026, que déu-n'hi-do, sonarà i molt l'himne d'aquest nou mundial de futbol que es viurà allà als Estats Units, Canadà i Mèxic, no? Sí. Dai, dai, dai, dai. Ja dic jo que ens cansarem una mica. Sí. Va, re, uns 5 minuts que passen de les 7 de la tarda. Aquí estem al Getardes, evidentment, que no falti.
1: Oli, buenas tardes.
0: Sí, de Juernis. Va, aquestes hores, com sempre, anem amb la versió del dia, repassant temes mítics amb totes les seves variants de diferents estils. I avui, mira, aprofitarem que un 4 de juny del 83, és una efemèride, va arribar al número 1 de la llista britànica una de les cançons més icòniques dels The Police. Ja veuràs, mira. Home! Aquesta la coneixem tots, eh? Every breath you take. Sort que no canto. Bé, avui podria cantar, perquè si ha de ploure... Bé. Sona com una balada romàntica, o sigui, ben elegant, d'aquelles que dius, oh, xapó. Fins que te n'adones que la lletra té un punt de... del pal, t'estic vigilant. Bastant intens, saps què podria dir? Però clar, amb aquella melodia suau, aquella veu calmada de Sting, doncs tot entra bé, saps? I l'acabes cantant, amb un somriure. Una cançó preciosa, misteriosa i amb més drama del que sembla a la primera escolta. Un pop elegant d'aquells amb mirada fixa inclosa que avui repassarem aquí a la versió. Clar, és que en tenim moltes, Al tant amb aquesta en directe dels mateixos The Police, amb grans artistes com, per exemple, Bruce Springsteen, The Boss. Sí, sí. És que fins i tot van fer una amb Dolly Parton. Oita! Però potser la versió més coneguda de totes és la que ens portaven Didi i Faith Evans. És dels 90, no? I'll be missing you. Això va sonar molt, Però clar, d'estils és que n'hi ha moltíssims. Every breath you take. Per exemple, d'aquelles que ens enamoren, de delicades, ensucrades. Que bonic. Oh. Every bond you break, every step you take. També en tenim amb ritme de jazz així ben elegant. També en trobem de versions a swing. Every move you make. Every vow you break. És rotllet, això, Every smile you fake. Every claim you stake. I'll be watching you. Evidentment, també tenim de relaxants com aquesta. Can't you see? El rotllo bossa nova, You belong to me. How my poor heart aches. Oh, atenció a aquesta versió com més flamenca. Every breath you take. Perquè forma part de la banda sonora de la nova sèrie de Berlín, allà a Netflix. Aquest spin-off de La Casa de Papel. Ole, ole, això dic jo, ole. I mira, per flamenca aquesta. Home, allà. Sí, és que n'hi ha de tot tipus. Com, per exemple, aquesta de Bon Rotllo Ricky.

I si et vols posar a ballar, també en tenim amb bachata. Every breath you take, every move you make, every bond you break. És que hi ha tot tipus. Mira, fins i tot hi ha una amb cants gregorians. Què et sembla? Mira, també hem trobat una versió que podria sonar tranquil·lament en un cabaret d'aquests de del Far West. Well, every breath you take, eh, sí o no? Every move that you make. Ole! Toma, toma. Every bond you break, every step you take. I no ens oblidem d'aquestes que trobem en diferents idiomes, com aquesta en castellà. Ai, pare. Que sempre t'amaré. Ai, que bonic. Va, i evidentment no poden faltar versions així rockeres. Every breath you take. Oh. And every move you make. Quina canya. Every bond you break. Si vols més heavy, ja heavy, eh? Oh, oita! Clar, i en dents és que ens trobem moltes, moltíssimes. Per exemple, versions deep com aquesta. O amb una mica més de ritme. O fins i tot dents així com més actual. O una mica un pèl diferent, no? Que n'hi ha moltes, moltes. Fins i tot canyeres, així, rotllo tecno. Toma! Però és que no sé si saps que també existeix una versió màquina. Sí, sí, sí. Oita, oita, oita! Toma! Aquesta és de la meva època, la maquinera. Va, però la versió del dia d'avui és una ben dolceta amb una... Com ho he dit, això? Ben dolceta amb un saxo d'aquells que hipnotitza. El tanto, perquè anem a punxar-te aquesta de Deep Chills. Una versió ben delicada, eh? I una delícia musical anomenada, doncs així, Every Breath You Take.

0: enviaries més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
3: I tant, però moltíssim, molt, però molt.

0: 105. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
2: Amb Enric Font. 608-71-7141.
3: Hola.
4: Digues.
5: A qui em busca?
3: Ah, no ho sé.
6: Ara m'he perdut.

0: Posta de Bibi Rex, una altra d'aquestes que ens engresca la tarda, evidentment, amb els Faithless, eh? New Religion, New Religion. Amb aquesta essència de l'insòmnia. Els 90, clar. Va, re, uns 20 minuts que passen de les 7 de la tarda. Tenim molts missatges, molts comentaris i moltes ganes d'aconseguir aquests abonaments pel Magnífic Fest, 5a edició, 18, 19 i 20 de juny, amb concertassos d'aquells ben xulos, eh? Love of Lesbian, Lori Meyer, Joan Dausà, Svetlana, molts més, eh? Molts més. El Mont DJ també estarà per allà. Va, recorda, si vols més info i entrades, magnificfest.com. I nosaltres te la regalem, eh? Per tu i qui vulguis. Simplement m'has d'explicar alguna anècdota divertida d'algun festival, d'un concert, alguna festeta, no sé.
1: 608-71-714-1.
0: Exacte, 608-71-714-1. El Dando Kiss. Que... Hola.
2: Hola, bona tarda, Enric. Bona tarda a tothom.
0: Bona tarda.
2: Bé, a mi l'anècdota de concert és que vaig anar a veure Mago de Oz, por ahí, i tot el dissabte vam estar de cachondeo.
0: Ole.
2: Carajillo aquí, cerveseta allí, un bon dinar,
0: una
2: altra cerveseta, tal, un bon sopar. I alhora canviamos per anar a veure el concert. Pues que em vaig assentar al vàter i ja no em vaig aixecar, perquè una diarrea,
0: guai,
2: em vaig quedar sense concert.
0: Què dius ara?
2: El van fer, els companys al concert i jo a l'hotel.
0: No!
2: Cagant-la.
0: No! No!
2: Bé, només, si vols ficar una cançó de Mago de conya. I, bueno, a veure, soc de Lleida, Joan, de Lleida. Una cosa que sortegeu aquí de Lleida, podria tocar amb algú de Lleida, que sempre esteu sortejant coses de Barcelona i contrades.
0: No, és veritat.
2: Apa, vinga. Adéu, salut, sí. I força al Canut.
0: Sí, sí, i força a l'apretar, també. Sí. Oh, no!
3: Que peste, que peste, que peste.
0: Exacte, sí, ja. Ai, pobra, pobra. Clar, tanta cosa, tant carajillo i tant d'allò, eh? Si és que... En fi, i no és veritat que només regalem coses de Barcelona, eh? Que ho fem de tot el territori català. Almenys ho intentem. I avui, mira, toca Lleida, clar. Doncs va, si voleu aquestes entrades pel Magnífic Fest, 608-71-741, mira més. Tenim més per aquí, hola.
4: Bones, Enric, mira, d'anècdotes de festival t'explicaré. Una de fa un parell d'anys, justament en el Magnífic Fest.
0: Ah!
4: Un dels dies acabava amb concert de la Casa Azul.
0: Home!
4: I a les 4 o 5 últimes cançons ja va començar un diluvi important. Però bé, vam quedar tota la gent allà acabant sota la pluja, ben nois, però ballant i disfrutant.
0: Ole!
4: A veure si pots posar una cançó de la Casa Azul.
0: Mira.
4: I a veure si ens toquen aquestes entrades. Adéu!
0: Molt bé, adéu, adéu! Esperem que no passi aquesta edició, no? Però, o sí, és igual. Farem córrer aigua allà, eh? Doncs va, dit i fet, la Casa Azul ens ve de gust recuperar aquesta, eh? La revolució sexual. Ah!

0: Ja t'arras.
1: Un regal musical per acabar el dia.
0: 608-71-714.
2: Faci fred, faci calor. Escoltar Enric Font és lo millor.
3: Visca!

0: millor música.
1: RAC 105. El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
2: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
5: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
6: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
7: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
8: I pot ser tot això sent professional.
7: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
0: La teva música. Ja la tardes.
9: Amb l'Enric Font.
10: Oh, està buen horro.
11: Ai, ai, ai, ai, ai.
12: Estàs prenent el pelo, eh?
13: Doncs sí.
14: Castigat.
12: Ah, va bé. Ah. Ai, que jaleo.
15: Mare de Déu.

0: Què? Tu també la cantes? Si ho sé, ja ho sé, ja. Superestrella. I una cosa, l'Aitana, que s'enganxa, s'enganxa, evidentment. Vinga, re, uns 5 minuts que passen de 2:15. Què? Com ho portes? Tot bé?
1: Sí.
0: Bona tarda. Va, que tenim aquesta batalla avui per repassar, que té la tela. I ja s'està enfosquint, això, eh? Ja comença a caure el diluvi, escolta.
2: El roast musical del Ja Tardes.
0: Vinga. Clar, és que per aquí va la cosa avui en aquest roast musical, eh? Sí, sí, sí. No cal mirar per la finestra per saber de què va. Avui la protagonista és la pluja, sí! Paraigües oberts, carrers mullats, cabells rebels, aquella sensació de mirar el cel abans de sortir de casa. Sí, és el que hem fet tots avui, eh? I com hi ha dies que fins i tot la meteorologia posa banda sonora al programa, doncs avui enfrontem tres cançons passades per aigua. Sí! I com sempre, tu decideixes quina és la millor votant-la a través del WhatsApp. Vinga. Així que agafa el telèfon, obre l'aplicació i tria la teva preferida d'aquestes tres. Va, anem a repassar. Anem amb l'opció número 1.

probablement la cançó més famosa de la història dedicada a un paraigua. Sí. Un himne pop que continua sent irresistible, el que ens porta Rihanna amb aquesta Umbrella.

0: Ho passo bé, eh? Avui m'aprofito, ja que plou. Si és la teva preferida, doncs digue'm el WhatsApp. O potser t'agrada més l'opció número 2. Ai, ai, ai. Jo mateix. Això és el que diem quan plou, eh? Ai, ai, ai, que ens mullem. Ai, ai, ai, ai. Ben bé que és quan cau quan la pluja cau, eh? Però a la pista de ball, això sí. Amb energia, festa i ritme imparable. Això de Pitbull, Marc Anthony, Rain Over Me. Va, anem amb l'última opció número 3, els de casa. És la pluja en versió estiuenca. Amb bon rotllo, amb festa i aquella sensació que després del xàfec sempre surt el sol. O no. O la lluna. Aquí tens la proposta dels Buhos. Pluja tropical. Va, que ara és el teu moment, eh?
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga, 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Exacte, aquests vots per aquí, vots per allà. Mira, hola.
2: L'Enric, jo voto per l'opció número 3, a la bus.
0: Mira, els de casa, evidentment. Pluja tropical. Què, tu amb quina quedes? Ho tens clar? Doncs explica-m'ho.
3: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: Exacte. Va, recorda que al final del programa repassarem, doncs, tots els vots, eh? farem un veredicte. Veurem quina guanya, vull dir que... Afanya't, vota la teva. Nosaltres seguim avançant, això sí, amb bon rotllet. Va, i millor dit, amb el so de Floraida, ens porta una mica de good feeling, no? Sí, good feeling.
4: Ai, mare.
0: Ai, mare.

0: Son las 5.
1: Son las 5.
2: Son las 5.
3: Son las 5.
4: Son las 5.
5: Son las 5.
6: Son las 5.
7: Son las 5.
8: Cada tarda a les 5.
9: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
8: Enric Font es treu la samarreta.
10: Sexy, sexy.
8: Però com que és la ràdio...
11: No el veus.
8: Quina llàstima.
11: Quina llàstima.
8: Ja tardes. De 5 a 9.
9: Arrec 105.

0: Evidentment, de tant en tant també punxem aquestes cançons que enamoren, eh? Que sí. Com la que ens porta l'Alfred García.
1: Els teus ulls.
0: Que bonic. Barra, que és tardíssim, tu, escolta'm. I vol ploure o ho està fent ja, vull dir...
2: Arreando, que és tard.
0: Ja. 608-727-41. Avui estem sortejant aquests abonaments dobles pel Magnífic Fest a Lleida. Simplement busquem aquestes anècdotes de festa, de festival, de concert, sí, que sempre n'hi ha, sempre.
3: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Mira, com aquest, hola.
4: Mira, jo m'agradaria que em toqués les entrades d'un Magnífic.
0: Epa.
4: Però, a veure si tinc sort. Mira, una anècdota que va passar quan era jovenet.
0: Vinga, som-hi.
4: En un concert a Mano Negra.
0: Ojo!
4: A Balaguer. No esperàvem que vingués tanta gent. Llavors, es van quedar sense entrades, a Tarquinyà.
0: Sí.
4: I la gent va començar a picar les portes i el cantant, sentint el soroll,
0: sí,
4: va dir, sisplau, organització, obriu les portes. I així ho van fer.
0: Oh.
4: Vam entrar dins gratuïtament i va ser una nit fantàstica.
0: Oh.
4: Vinga, gràcies, adeu, en el fons.
0: Adeu, adeu. Ostres, Déu-n'hi-do. Sí, que veu a dir del concert By the Face, eh? Sí, sí. Mira, com podeu fer amb el Magnífic Fest si us toquen les entrades avui, eh? Bé, entrades, que són abonaments per tots els dies, eh? Això és guai, això és guai. Bueno, una estoneta repassarem més comentaris i més anècdotes d'aquestes xules. Abans, que et sembla si repassem temes com el de Lorin, una mica de... activació del Ja Tardes amb Tattoo.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
2: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
3: Aviam aquest botó.
4: No, espera. Que sigui el que hagi de ser.
5: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
3: Ostres! De cop som als 2000!
4: Aviam, puja la intensitat. Oh, hem viatjat als 90! Mira, un pis per un milió de pessetes.
3: Això és brutal!
4: Màxima potència!
3: Els 80!
4: I com has dit que es diu aquesta màquina?
3: El ritme de la nit de RAC 105.
0: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12 viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
3: El ritme de la nit.
6: Només a RAC 105.
0: Recupera els millors moments del Matina Codina a l'aplicació de RAC 105 i a Spotify.
7: Es un universo entero reflejado en unos ojos. Bienvenidos a First Date, donde hay amor, incluso el silencio suena hermoso.
8: ¿Qué?
0: Sense música, trinxats, picats i preparats per ser absorbits d'una sola escoltada.
7: ¡Recogemos el dinero! Hay comodín de la llamada.
8: Estás barrejant concursos des de fa dues setmanes.
7: Marcamos la B, donde el amor es la única locura que vuelve sabios a los corazones.
8: És molt pesat, aquest senyor.
3: Matina Codina Best Moments. Perquè ens escoltis al teu aire i sense interrupcions.
0: RAC 105.
3: Ja tardes.
0: Ràdio en estat pur.
3: Amb l'Enric Font.
0: A RAC 105.

0: això només passa ja tardes.
1: Don Joan Ric, no què? Sé si ja l'han dit.
2: Ai, què?
1: És just acabo de sortir de la feina.
2: Ah, molt bé. Hi ha
1: una cançó que feia alguna així com... Sacaron, no caron, no caron, no caron, no i tal, i seguia. Allò sí que era friki.
2: Ai, sí.
1: Ai, vinga, bona tarda.
2: Mira, mira, mira. Aquesta jo la punxava, eh? Poca broma. És Mastic Soul. Macarons.
3: Chacarons.
2: Oida.
3: Chacarons.

0: Crec que és una cançó que li hem dedicat ja a tanta gent. Una tanda. La Perla, de Rosalía, si és que una altra d'aquestes que ens flipa. I que, evidentment, fent servir per iniciar aquesta última horeta juntets. Aquest cuernes, aquest dijous. Ha passat per aigua.
1: Ai.
0: A 3 minuts a les 8. Mira, parlant d'aigua, és que, clar, tenim avui una batalla de cançons.
2: El roast musical del Ja Tardes.
0: Precisament on estem enfrontant temes que parlen de pluja, d'aigua, de paraigua. Sí. 608-727-41, tenim molts vots, eh? Recorda que, per exemple, pots votar l'opció número 1, que és la de Rihanna. El seu Umbrella, L. És el paraigua més famós de la història del pop, eh? Sí. L'haurà trobat, ja. Això per una banda, per l'altra tenim una mica de gresca amb l'opció número 2. Aquesta de Pitbull, Marc Anthony, Rain Over Me. Oh yeah. I tenim vots, falta el teu.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Exacte, mira, hola.
4: Hola, Enric Font.
0: Ui, hola.
4: Soc l'Emma de Sant Joan, els Fons, i a mi la cançó que m'agrada més és la número 3. I perquè ho sàpigues, aquí està caient un xàfec que...
0: Ai. Que lo flipes, no? T'ha de dir. Un xàfec que no veig. Ja. M'ho imagino, perquè... Tot ben tapat. Doncs va, vot per l'opció número 3, els de casa, els buhos, amb aquesta pluja tropical. Va, tu també digues la teva. Mira, per aquí més, no? Em sembla, hola.
5: Hola, Enric Font.
0: Hola.
5: Som la Ona i l'Arcaig de Barcelona i votem per la cançó 3.
0: Sí.
5: I des de casa saludem a la Mariona i a la Judit, al Blai, al Roc i a més infants que escoltin Rec 105.
0: Ole!
5: Vull posar Pastuc.
0: Pastuc?
5: Adéu.
0: Ai, adéu.
5: Que segur que ho diran les nostres companyes.
0: Adéu. Adéu. Quina saturació de cops. Doncs Pastuc i Tuqui, de Marcos amb K, me l'apunto per aquí. Sonaran una estoneta. Va, recorda que de seguida també repassarem el veredicte, sabrem quina guanya, així que, si vols votar, afanya't a fer-ho.
2: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: Exacte, 608-727-41. Va, que seguim. Arriba per aquí Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. I got

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses.
0: Pots trucar al Ministeri de l'Interior.
2: Adéu, alto!
1: O escoltar els Ja tardes de l'Enric Font.
3: Hello.
1: A RAC 105.
2: Viva Honduras!

0: temporada sumem cada dia més oients al nostre Afterword.
1: Connecta't amb nosaltres de 5 a 9
0: i digue-ho a tots els teus amics.
2: Escolta, Cuchi.
3: Ah, clar que sí.
1: Ja tarda.
4: Amb l'Enric Font,
5: que moles mogolló.

0: Brutalíssims, no? Si és que... Darrerament és el rei de les versions i aquesta no és menys. Estem parlant de Dede Piqueta, que ha agafat el so de Milky amb aquest Just the Way You Are. Bé, també ha agafat una mica l'essència de Stardust, eh? De Music Sounds Better With You. Tot ho ha barrejat i ha quedat aquesta història que ens agrada molt. El que també ens agrada en aquest programa és que participis a través del WhatsApp. I més avui, que tenim un mega regalat. Recorda que pots guanyar l'últim abonament doble per la cinquena edició del Magnífic Fest. Recorda, el 18 al 20 de juny volem que puguis gaudir a Lleida de les actuacions de Love of Lesbian, Lori Meyer, Joan Dausà, Svetlana i moltíssims més. Així que participa i explica'm aquestes anècdotes de festival o amb algun artista o de festa, vull dir, ja hi ha de tot, anècdotes divertides. I de curioses també n'hi ha. Com, per exemple, aquesta d'aquí. Mira, hola.
1: Ep. Hola, bona tarda.
0: Hola.
1: Doncs jo, d'anècdotes així amb artistes, vaig poder... Em van colar així per accident a fer el making of de fotografia d'un videoclip de Laxan Busto.
0: Ostres!
1: Un grup que m'apassionava i que mai m'hagués imaginat estar allà entre bambalines. Feia 10 anys, així amb la tonteria.
0: Ostres!
1: I com a estrella també estava en el Lloll Bertran, un altre ídol de la meva infantesa.
0: Sí, senyor.
1: O sigui que va ser un dia de treball dur, però meravellós.
0: Ole! Que guai!
1: Vinga, bona tarda.
0: Adéu! Sí, vas conèixer el Laxan Busto, per una banda, i per l'altra la Lloll, que, bueno... La Lloll és mítica, sobretot també per un sketch que va fer en el seu programa, quan feia de Vanessa, la Vanessa... que presentava el vídeo, sí.
2: Els presentem...
3: El vídeo.
2: Sí, amics, a partir d'ara podrà veure els seus programes favorits sempre que vulgui, gràcies.
3: El vídeo.
2: Sí, el vídeo és un aparell molt fàcil de fer servir, tan fàcil que només els nens saben fer-lo anar. El vídeo s'alimenta per la xarxa elèctrica i es connecta directament...
3: El vídeo.
2: No, es connecta directament al televisor i a l'antena. Senyora, que vostè no és a casa a l'hora que fan aquella novel·la que tant li agrada, doncs gravi-se-la.
3: El vídeo.
2: Només cal que agafi una cinta.
0: Ai. Ai, ai, ai.
2: La posi a dins.
0: Sí.
2: No, a dins del vídeo.
0: Ara. Aviam. Ai, ai, ai. Aquesta feina.
2: Sense la capsa.
0: Ara.
2: Seleccioni el canal de vídeo prèviament sintonitzat, tal com ens mostra la senyoreta Vanessa.
0: Aviam.
2: Premi després el botó de gravació i a partir d'aquell moment, el seu vídeo, ja està gravant aquelles imatges per sempre.
0: Ha envellit una mica malament aquest sketch, perquè el vídeo ja poder no es fa servir tant, no? Però bé, en fi. 608-7-7-4-1, va, aviam si repassem més missatges, més comentaris i més anècdotes d'aquestes xules que poden fer guanyar l'últim abonament, l'últim, pel Magnífic Fest. Participa, vinga. Anem avançant. Moment d'Elton John amb Dua Lipa, una d'aquestes elegants que ens agrada repassar de tant en tant. Cool.

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
2: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
3: Si a una festa vols triomfar, porta l'Enric Font i tothom ballarà.
4: Ric per no plorar.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
3: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
4: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
5: Peugeot. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
11: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
12: Una experiència autèntica per a tota la família.
11: Los 6 de juny a la Ràpita i los 7 de juny a Amposta, vine a descobrir la plantada de l'arròs.
12: Us hi esperem.
11: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
12: Terres de l'Ebre.
11: Reserva de la biosfera.
12: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
13: Aquest mes el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament.

0: Madrid i rep 10 euros de benvinguda per gastar Gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
1: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
2: Verisure, la teva música.
3: Ja tardes. Amb l'Enric Font.
4: Et posa musicón.

0: Ai, que bonic! Oh. El so de Bruno Mars, una altra d'aquestes ben xules i tendres per aquesta tarda i a vespre. A Risky Tall. Oh. Va, en un minutet arribarem a 8:45. Tot està ben fosc, eh? I no és perquè per l'hora, sinó és per la tempesta aquesta que hi ha per aquí. Ai, tela. I mira, parlant de tempestes, arriba la batalla d'avui que porta una carregada.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round one, fight!
0: Va, que tanquem línies per repassar aquest veredicte. Avui, passant per aigua. Moment de tancar, el paraigua. Avui hem de desafiar els núvols amb tres cançons passades per aigua i buscant doncs, la banda sonora perfecta per un dia de pluja. I la veritat és que heu respost tots, però i de quina manera? Va, anem a repassar, perquè, per exemple, teníem a Rihanna amb una de les primeres cançons que es portava, la gran favorita dels amants del pop, amb aquest Umbrella. És que és impossible pensar una cançó de pluja sense que aparegui aquest himne. T'imaginis ja Rihanna venint amb el paraigua aquí. Hola. Això per una banda, per l'altra, també una ben engrescada. Amb Pitbull i Marc Anthony. Rain Over Me. Pluja, seria la pluja més festiva de la batalla, no? Perfecta per convertir qualsevol xàfec en una party hard, eh? Com dirien els meus amics. Party hard.
3: Feta.
0: Està a tope. Va, i per últim, la de casa. La dels búhos. Aquesta pluja tropical. Que dona bon rotllo, energia. Però, evidentment, només una pot guanyar. I clar, ja hem repassat tots els vots unes quantes vegades, però no... Sempre, a vegades em descompto i dic, oi... Va, doncs, després de tots els vots i després de sobreviure al temporal musical d'avui... I de que jo desafini de tant en tant... La guanyadora del roast musical d'avui i l'himne perfecte per a aquesta tempesta és... Home! La cançó que ha convertit la pluja en festa, la dels búhos. Pluja.

0: t'agrada que sigui de la ràdio?
1: El teu millor amic.
2: Escolta l'Enric.
3: Ai, quina gràcia.
0: Cada tarda de 5 a 9.
2: Ja tardes.
4: Amb Patrick Font.
2: A RAC 105.

0: ets en una retenció i et vols cagar en tot? Doncs queixa't. Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.
1: Ja tenim el Ja tardes amb l'Enric Font, el millor dirigent del món.
2: Sí, sí, clar.
1: Un tio ben trempat, ben vestit, va arreglat.
3: Hey! Oi, està tot fatal, eh?
4: Fatal com sempre.

0: Es que, ¿cómo portem avui, eh? Lil Moliner, Tu Cuerpo en Braille, venga. Menys de 20 minuts per les... Per les 9 tenim encara més missatges i més comentaris i més de tot.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí, sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Vinga, va, fole. Tanto perquè tenim un mite d'aquest programa. Mira, mira, hola.
2: Bona tarda, Enric. Home. Jordi Culer, de Gavà. Doncs l'anèdota que tinc d'un concert és que vaig agafar dues entrades per veure l'últim concert que van fer Sopa de Cabra aquí al Palau Sant Jordi. I dos o tres dies abans em vaig agafar una grip de nassos. Llavors no vaig poder anar i vaig tindre que regalar les entrades a uns amics.
0: Ostres.
2: I aquesta és l'anèdota. Salutacions des de Gavà, una abraçada.
0: Apa, una abraçada, però almenys podríem haver pagat alguna cosa, no?, els amics, per anar a veure una Sopa de Cabra, que s'ho val. Mai no és massa tard. Sí o no, home? Podríem haver donat, la voluntat. Això és fumut, eh? Això és fumut. Va, tu també pots participar, encara hi ets a temps, per aconseguir l'últim abonament pel Magnífic Fest. Sí, sí, sí. És que... Com anem? Va, continuem. Al tanto, perquè ens ve de gust recuperar una d'aquelles mítiques que ens portava Justin Bieber, que de fet aquest any ha tornat, i per la porta gran, el Coachella ho va petar, i de fet moltes cançons les ha tornat a posar a la palestra i les ha tornat a posar de moda. I aquesta poder és una d'elles. What Do You Mean? Va fort-li fort.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal una vaporera de vidre, un llibre de receptes i tres utensilis de l'EQE valorats en 60 euros. Truca al 933 481 482 i cuina de manera saludable amb La Vanguardia i l'EQE.
2: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
3: Matina Codina Best Moments.
4: Un senyor que ens ensenyarà a fer sumes,
5: sí,
4: però fent servir números romans.
5: Ostres, i por i, i, i. I por i, i, if. I por i, i, i, mi. I por if, mi. I por uf, ex. I por mi, xi. I por mi, i, xi, xi. I por mi, i, que és mi. I por X, que és mi.
6: Està molt bé, m'ha fet molta gràcia.
4: Està clar o no? Són les taules, sí, de multiplicar. No,
6: perdó. És un miracle que no li hagi agafat un ictus.
3: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.
7: Ei, tu! Si tu estigues atent a la carretera i deixes estar el Shazam.
8: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
9: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
10: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
8: Menys Shazam i més RAC 105.
0: RAC 105.
1: De 5 a 9.
11: Ja tardes.
0: A RAC 105.
1: Amb l'Enric Font.

0: tu.
1: Això només passa al Ja Tardes.
2: A veure, en aquest programa es mereix un espai el sempre recordat Hosmer.
0: Ostres.
2: El nostre Hosmer.
0: Home!
2: Era una fricada amb ell mateix. Ell i les seves cançons. Molt fan d'aquests friquis.
0: Molt fan. Home, que podríem fer un programa especial, de Hosmer. El podríem convidar aquí, que cantés en directe. Clar, el vam conèixer amb Superfort. Això és a finals dels 90, ja. Podria cantar totes. No sé qui cantaria millor, Clar, tenim aquesta. Home! Oh. És que tots són tamarro. Espera, que n'hi ha més. Home! A mi em recorda el rotllo aquest David Lime, no? Quan ve el Cubino aquí em diu nen. No diguis això.
1: Ja tardes.
3: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
1: a RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: Ja tardes. Amb l'Enric Font.
1: L'Afterwork radiofònic de Catalunya.
2: Vaig cap a treballar amb moltes ganes de ballar. T'ho prometo i t'ho dic, amb la música de l'Enric.

És la nova de Lady Gaga, Shape of a Woman. Ens agrada molt. Van, en un parell de minutets arribarem a les... A les 9, això vol dir que me l'aspiro vampiro ja, que ja va sent hora, escolta'm. Abans de marxar hem d'esbrinar qui s'emporta aquests abonaments per gaudir del magnífic fest del 18 al 20. Doncs atenció, perquè els guanyadors són... En Joan Ramon, l'Íngrid, en David i en Lluís, que s'aniran ben acompanyats a gaudir d'aquests concerts. Poca broma, ja de tot. Tenim per aquí, mira...

0: estarem aquí al peu del canó a partir de les 5, així que no hi fallis, eh? No, no ens fallis, no?
1: Quin vergüenza.
0: Gràcies. Va, que marxarem amb el so de Maria Jaume, Sant Domingo Forever. Apa-li, fins demà.
2: Adéu, Enric Font.
0: Ciao, pescau.

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so
1: RAC

0: Flipa música.
1: RAC 105.
0: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat
2: 11 de maig del 1966.
0: I el número de la sort, el
2: 8.
0: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: La teva música.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren.
1: Aquest és el so.
3: RAC.

0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Please welcome Olivia Dean.
1: Aquest és el So Rock 105.

0: Matina Codina Best Moments.
1: M'he colat a un edifici davant de la Casa de les Punxes, que és el lloc exacte d'on surt el Papa Mòbil.
2: M'ha trucat Telecinco i TV3.
1: Ah, i vindran o heu negociat? Com està el tema?
2: Bueno, estem en negociacions.
1: Què ofereixen les teles, per saber-ho?
2: Depèn. Entre 300, 500... A partir de 300 es negocia.
1: Jo ja vaig estar assajant una mica quin càntic faria el Papa.
2: Sí. Et proposo que assagem un càntic pel Papa.
1: Ai, per favor,
2: que
1: vale.
2: Papa, León, te quiero mogollón.
1: Canta, Papa,
2: León, te quiero mogollón. Papa, León, te quiero mogollón.
1: Ole, el dia 10 vindré, a cantar-li al Papa.
2: Perfecte. Aquí t'esperem, Marc.
3: El dia 10 puedes cantar, Papa, León, saluda al balcó.
1: Ah, molt bé, et cantaré jo.
4: Saluda al balcó, està bé.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.